abans d'entrar a la piscina també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'Emily de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'MD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 19 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de com preparar-se per a professions que encara no existeixen. Entrevistarem la Laia Lluch, que és professora dels Estudis d'Educació de la UOC. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les crítiques al pla contra la pesta porcina africana i les platges amb gossos o sense. A partir de les 5 coneixerem el jove periodista pretenc Ivan Felgueroso. Farem un nou viatge al centre de la Ràdio Municipal de Terrassa. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Pimec Vallès Occidental va celebrar la quarta edició dels reconeixements empresarials del Vallès en un acte que va plegar més de 300 empresaris i empresàries de la comarca al pavelló de la Llana, a Rubí. L'entitat va posar en valor el talent, la innovació i el compromís de les pimes i les persones autònomes del territori, distingint 7 iniciatives referents pel seu compromís amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca. Entre les empreses guardonades hi figurava la terrassenca Lead Dream, que va rebre el reconeixement empresari jove. El reconeixement al comerç de proximitat va ser per a Càrniques Merche, de Castellar del Vallès, una empresa que defensa el valor de la carnisseria tradicional. El reconeixement a l'impuls a la formació professional i el talent va ser per ATF, Assessors Tècnics Formatius de Sabadell, que des de 1990 treballa per apropar la formació a les necessitats reals de les empreses. El reconeixement PIME Innovadora va recaure per a Bear Value, que és de Sabadell també i és una empresa especialitzada en la fabricació de maquinària industrial per a forns de pa i productes relacionats. El reconeixement al creixement industrial va ser per Tuvencap de Rubí, mentre que el reconeixement a l'associacionisme empresarial va ser per AD Vallès de Sant Cugat, una associació que representa la força de la xarxa, la cooperació i el lideratge compartit. Finalment, l'EB Instructa de Cerdanyola del Vallès va rebre el reconeixement a la perspectiva de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La campanya Ni un minut més ha obligat a ajornar 1.000 exploracions no urgents al Taulí en només una setmana. Arreu de Catalunya, però, s'han deixat de fer el 14% de les operacions no urgents i el 16% de les endoscòpies. La xifra, però, podria augmentar en les pròximes setmanes si el sindicat Metges de Catalunya i la Conselleria de Salut no arriben a un acord. Així ho ha advertit aquesta emissora Àlex Maier, representant del sindicat al Taulí, assenyalant que cada vegada hi haurà més operacions acumulades. Si bé és cert que a curt termini això té un impacte directe sobre els pacients, des del seu punt de vista, a la llarga, ells també se'n beneficiaran.
3: Nosaltres, evidentment, no volem mai perjudicar el pacient, però és que creiem que aquesta manera de treballar és la que ja està perjudicant el pacient i que l'únic que es pot fer és una frenada en sec.
2: La campanya va començar l'1 de juny i es manté de manera indefinida.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Docents de diferents escoles de Badalona s'han mobilitzat aquest dijous per reclamar millores en la seguretat dels centres després que s'hi hagin produït diversos robatoris. La mobilització, que ha comptat amb una trentena de persones, ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins a la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal, els quals retreuen no haver fet res, segons asseguren, per aturar els fets. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Ho explica la Carme, mestra de primària.
5: Les escoles públiques de Badalona no tenen seguretat. És un cúmul de robatoris que tenim i està molt clar. Necessitem que l'Ajuntament faci anar l'alarma. Si les escoles no tenen alarma, com a poca cosa, és robatoris i robatoris als centres.
4: Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris com l'escola Feliu i Bagués, l'Antoni Botell i l'escola Valdiri Reixac, que n'ha patit fins a 5. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i que van emportar-se 40 ordinadors. Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha detingut els responsables en diverses ocasions i recorden que l'Ajuntament es va presentar als jutjats com a acusació perquè un dels lladres entrés a presó. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora, una prestació que fins ara no tenien. Aquestes millores, argumenten, se sumen a les diferents inversions que s'estan fent per millorar les escoles.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
6: La primera edició dels Premis Marta Mayordomo ha reconegut la tasca de 5 empreses de la ciutat per la seva aportació al teixit econòmic i social. El Premi Comerç ha estat per a Cronos Joyeros, el Premi Impacte Social per a Imperfect Food, Instrumentació Analítica ha avançut en el Premi Lideratge Femení. El Premi Restauració se l'ha endut al Jardí de les Palmeres i el Premi Empresa ha estat guardonat per Adam. Tot en una primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que prenen el relleu dels Premis Prat Emprèn Marta Mayordomo i que volen reconèixer el teixit empresarial pratenc en la seva globalitat, obrint el focus més enllà de les iniciatives d'emprenedoria més recent.
0: Gràcies, Ivan. De retorn al Vallès, ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El nivell dels equips de pàdel de la penya arlequinada de Castellà continua quedant patent amb els últims resultats aconseguits i la tercera posició a Mèrida de l'equip masculí de tercera categoria en el Campionat d'Espanya, que són el millor exemple. Després de guanyar la plaça a Tarragona, Mèrida va ser la següent parada on les instal·lacions del Club Deportivo Pàdel Mèrida van acollir la fase final del Campionat d'Espanya per equips de tercera categoria, on el club castellarenc va demostrar una vegada més que vol estar en l'elit nacional. En la seva primera participació nacional, els arlequinats van accedir a quarts de final de manera directa, de manera que van evitar els vuitens. Allà van trobar-se el club local, el Pàdel Mèrida, el qual van superar per un contundent 5-0 amb l'equip format per les parelles Albert Comella, Nil Pérez, Sergio Mauricio, Raúl Molero, Carlos Sesma, Joel Millán, Cristian Flores, Gerard Madrid i Joel Cabrera, Xavi Galdón. En semifinals van caure per 1-4 contra el Procartón Padel Club Arganda, un dels equips favorits, però van saber imposar-se per 5-0 en el partit de consolació pel tercer i quart lloc contra el Padel Indoor La Porciúncula de Palma.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
8: El ple municipal de juny ha aprovat provisionalment la modificació urbanística de l'entorn de Can Cabassa, un tràmit necessari per continuar desenvolupant un projecte que preveu la construcció d'habitatge de protecció oficial, una residència d'estudiants i una gran zona verda al voltant de la masia. La proposta ja va rebre una primera aprovació provisional, però ha hagut de tornar a passar pel ple després que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, emetés un informe desfavorable relacionat amb la inundabilitat de l'àmbit. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, la modificació introduïda és un punt de detall que consisteix bàsicament en un canvi de cota de l'edificació per adaptar-se als requeriments de l'organisme. Un cop incorporada aquesta correcció, el projecte ja compta amb l'informe favorable de l'ACA. La modificació urbanística afecta l'entorn de la masia de Can Cabassa i permetrà generar prop de 1.050 metres quadrats de sostre destinats a 15 habitatges protegits en règim de lloguer. La propietat també podrà construir dos edificis, un de planta baixa més tres pisos i un altre de planta baixa més un pis, que podran tenir els usos de residència d'estudiants, gent gran i persones amb diversitat funcional física o intel·lectual, sanitari, cultural o esportiu. En aquest cas, la propietat ja ha expressat la voluntat d'adequar-hi una residència per a estudiants. A més, el planejament també contempla la recuperació de la masia. L'espai també comptarà amb 4.100 metres quadrats situats a la part de darrere de l'edifici de la Masia, que crearan una nova connexió verda entre l'avinguda de Can Cabassa i el carrer Josep Valls. La propietat serà qui s'encarregarà de dur a terme els treballs per adequar aquesta zona, aquesta nova zona verda. Pedrós ha defensat que la proposta contribueix a ordenar urbanísticament l'àmbit i a generar nous usos socials en una zona estratègica. El regidor ha destacat especialment la incorporació d'habitatge assequible i la creació de nous espais públics, alhora que ha recordat que la volumetria prevista es va modificar durant la tramitació per allunyar les noves edificacions de la masia i preservar millor el seu entorn.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: De joves no tenen una expectativa professional clara i no tenen clar què volen estudiar. Per saber sobre aquesta qüestió i preparar-se de cara a les professions de futur, el nostre company parlarà de seguida amb la Laia Lluch, que és especialista de la UOC. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem ara d'aquesta temàtica que dèiem, no? D'aquesta, podríem dir, aquesta indefinició o aquesta, a vegades, doncs, manca de tenir clar què es vol, les expectatives professionals o d'estudis que es volen fer, no? Parlem d'un informe de l'OCDE, no? Que diu que el 39% dels estudiants de 15 anys als seus països membres no té una expectativa professional clara. Parlem, doncs, com dèiem, amb una especialista sobre el tema, amb la Laia Lluch, que és professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Laia, què tal? Com estem?
2: Què tal? Moltes gràcies. Molt bona tarda.
1: Doncs parlem d'això, no? No sé si és una cosa que és esperable que passi això, no? Que aquest, doncs, la gent no tingui molt clar, doncs, què vol estudiar, què vol fer en el seu futur.
2: Doncs bé, és que no és normal, no és només normal, sinó que potser és el que caldria esperar, no? Diria més, fins i tot, que hauríem de preocupar-nos més quan passa el contrari, no? Al final, el cervell, en aquestes edats, amb 17, 18 anys, encara està madurant, no? Justament les funcions de planificar a llarg termini, no? A prendre decisions complexes, el nostre cervell continua desenvolupant-se fins a entrar a la vintena o trentena, fins i tot, no? Llavors, demanar a una persona de 17 anys una decisió, fins i tot que a vegades categoritzem, no?, com definitiva sobre el seu futur, és literalment demanar-li una cosa que el seu cervell encara està aprenent a fer, no? I al final el problema no és que el jove dubti, no?, l'adolescent dubti, sinó que hem convertit aquest dubte en com si fos un problema, no? I en realitat és un punt de partida a partir de la qual, evidentment, vindrà una decisió, però no serà la definitiva.
1: Aquest mateix informe diu que gairebé la meitat, el 47,3% TEM, no està preparada per la vida després de l'educació obligatòria, el 46,1% no considera que l'escola li hagi donat la confiança per prendre aquestes decisions, no? Llavors, doncs, bueno, aquesta pressió per triar, no? Aquesta pressió d'acabes els estudis i has de triar què vols fer, no? No sé què pot provocar en els adolescents, en aquests joves.
2: Sí, aquesta indecisió realment no és nova, no? Segurament en altres generacions més enrere segurament, no? També hi era, com qual, al final pensem que com a adults, no sé si ho heu parat a pensar mai, prenem més de 35.000 decisions durant el dia. Vull dir, uau! Però evidentment, no? Prendre una decisió com què fer després de la selectivitat, no? Després de certs estudis, doncs evidentment, doncs és complexa, no?, d'aprendre. I a més, sobretot per la societat actual, no? És un context, la societat actual és ben diferent de les generacions anteriors, per exemple, no?, del que podien haver de decidir en el seu moment els nostres pares o avis, no?, generacions enrere. Aquesta generació decideix amb un ventall abismal realment d'oportunitats, no només a nivell de què més vols estudiar o si vols una carrera o una altra, sinó potser hi ha persones que tenen ben clar començar a treballar o tenen aquesta necessitat, no?, primer d'aconseguir una feina i anar descobrint també quina és la seva vocació, no?, aquell desig. Llavors, clar, evidentment, si tenim més opcions que abans, no?, i com més opcions, evidentment, més difícil de decidir i fins i tot més por d'equivocar-se, doncs les generacions de l'actualitat viuen una constant comparació, no?, i sobretot també comparació a les xarxes, on a dia d'avui, no?, tenen també aquests reflexos amb influencers, no?, o amb companys i companyes que potser generacions enteres no ho tenien. Per tant, tenim molts més inputs, no?, més informació, i fins i tot a vegades sembla de uau, tothom ho té superclar, menys jo, no? És a dir, decideixen també amb aquesta incertesa i sobretot també una cosa imprescindible, no?, aquesta decisió de què fer després, no?, d'aquests estudis obligatoris, quan evidentment també em preocupa, no?, què està succeint durant els estudis obligatoris, perquè alguns d'ells no tinguin clar quin és l'impacte que ha tingut l'educació, però bueno, en qualsevol cas, aquesta decisió, no?, sobre el nostre futur, fins ara, no?, generacions enrere, era com definitiva, no?, perquè tenia molt clara aquesta idea d'uns estudis, una feina i una família, no?, a nivell més tradicional o algo molt lineal. Però a dia d'avui, això em sap greu, no és així. No? És a dir, a dia d'avui, quantes persones canvien de municipi, de país, canvien de feina, canvien d'estudis, canvien de parella, no? És a dir, tenim una diversitat d'opcions que, evidentment, ho fa tot molt més complex.
1: Mm-hmm. Allò de la pregunta que sempre s'ha fet, no? Què vols ser de gran, no? Que ja moltes vegades t'ho diuen fins i tot amb edats molt primerenques, no?
2: Totalment. Sí, recordo unes portes obertes pel meu fill, no? Per exemple, per l'escoleta, amb 3 anys, no? I cada cop i volta et preguntin què vol ser de gran el teu fill. Doncs mira, jo vull que sigui feliç. No? Al final, com a família, volem el millor per ell o per ella, no? I en aquest sentit, doncs, sí, preguntar-ho té el seu sentit pedagògic, no? Perquè és una decisió, evidentment, que s'ha de prendre consciència, no? S'ha de pensar. I justament amb l'actualitat, no? La societat en què ens trobem, on tot va molt ràpid, agafem automatismes o, per exemple, deleguem moltes tasques a la intel·ligència artificial, doncs sovint no ens parem a pensar, no? I una decisió tan important com qualsevol altra, que considera o requereix d'aquest temps de pensar, d'escoltar-nos, de també escoltar opinions d'altres, no? D'experiències, d'anar a fires, d'ocupabilitat, de respondre a test, no? Perquè et puguin aconsellar. Tot també cal posar-hi límits, no? Saber fins... Mm-hmm. Bueno, saber en un moment de dir, bueno, prou, no? Hi ha que prendre ja aquesta decisió. Per tant, té sentit que els hi preguntem als joves i adolescents què és el que vols fer, no? Per suposat, perquè no es despertin en l'últim moment, però també, no?, vigilant amb aquest equilibri de la pressió.
1: Mm-hmm. Potser, a Laia, el problema és que, és a dir, s'enfoca tot en la persona que dubta, però potser la pressió, o diríem el problema, és els que esperen que, no?, que es decideixi tan aviat. No sé si va per aquí la cosa, també.
2: Ah, exacte. Al final, just, sí, no. Posem el focus, potser, amb el problema, no?, amb aquella persona més dubtosa, però també, per exemple, coneixem a dia d'avui el fenomen de la multipotencialitat. És a dir, hi ha persones a dia d'avui, que això també, tota la vida, és a dir, no és res nou, però que cada cop més hi ha persones que destaquen més d'un potencial, no?, i que potser tenen aquella vocació brillant per ser... no sé, per exemple, no?, conductor de camions, o ser enginyer, no?, o estudiar per la via, no sé, per exemple, a nivell física quàntica, per posar exemples diversos, però alhora potser també tenen aquella passió o potencial, doncs, en un àmbit més artístic, o vol ser pianista, no?, i llavors poden ser diversos fronts, no?, totalment diferents, però que aquell potencial hi és.
1: I no és una cosa de, podem dir, de les generacions actuals, és a dir, això ha passat tota la vida, no?
2: Ah, exacte. Exacte, ha passat tota la vida, i també al final la idea preconcebuda, no?, que molts pares, moltes mares, diem sovint als nostres fills, no?, de busca la teva passió, no? Realment aquest, no sé si fins a quin punt és un bon consell, no?, perquè sí que té aquesta intenció, no?, el que comentava abans, necessita temps, però molts joves potser tenen aquesta sensació de estic fallant, no?, estic fallant per no sentir aquesta crida interior i per no saber realment què és el que a mi se'm dona bé, no? Al final, està 18 anys en un sistema educatiu, doncs evidentment no saps que hi ha el món professional de qualsevol de les professions, i més quan ara a qualsevol universitat o centre educatiu tens múltiples opcions, no? És a dir, tens dobles graus on poder estudiar més d'un grau alhora, tens infinites opcions de màsters, no?, especialitats, microcredencials, itineraris, no?, que tu vas fent, és a dir, cada cop hi ha més flexibilitat, no?, en aquest sentit. Mm-hmm. Però, bueno, al final es tracta també d'anar en certa manera, no?, encomanant també que al final aquesta vocació no és que neixis tu amb aquesta vocació, sinó que es va construint a partir de l'experiència, de la competència, no?, d'aprendre, d'equivocar-te, de tornar-te a aixecar, no?, és a dir, aquesta progressió per anar descobrint la vocació es va construint, no?, a mesura que, en definitiva, tenim més pràctica.
1: Mm-hmm. Aquest concepte que tu parlaves, Laia, de la vocació, no?, a vegades doncs sembla que sigui com un tòtem, no?, i bé, la vocació potser es troba al cap del temps, no té per què trobar-se amb 16 anys, però potser tens 25 i la trobes, no?
2: Exacte. Fins i tot també que no tothom té una única vocació, no? És a dir, a vegades creiem que perjudica si una persona, no?, aquesta multipotencialitat que comentàvem, potser té diversos interessos, diverses capacitats, no?, en diversos àmbits. I no és que sigui ni millor ni pitjor, sinó som com som, no? Cadascun tenim les nostres característiques, els nostres ets i uts, com diuen, i per tant s'ha d'entendre al final, doncs, que potser de cop i volta inici una carrera, no?, o uns estudis estudis X i me n'adono que això no és el meu camí, no? És a dir, quan aterres, per exemple, amb les pràctiques o quan tens contactes, no?, més directes amb els professionals d'aquell àmbit i te n'adones que no, no? Llavors, no, al final, el més important és saber també reconduir, no?, i ser conscients que unes portes t'obren d'altres.
1: Bueno, jo puc parlar perquè faig moltes entrevistes i justament fa poc vaig fer una entrevista d'una noia que dubtava, em va dir, dubtava entre fer periodisme o arquitectura, que no tenen res a veure, i finalment va estudiar ADE, que és l'administració i direcció d'empreses. Vull dir que a vegades vols anar cap a un cantó o tens dubtes i acabes anant cap a un que no té completament res a veure, no?
2: I no és que estigui ni bé ni malament, sinó que l'important, no, el prendre una decisió a dia d'avui és, sobretot, estar preparats, preparades per pensar, per decidir, no, per equivocar-te, en definitiva, per prendre decisions importants. Mm-hmm. El més important és això, no tant quines, no? A vegades ens centrem només en el resultat, en el producte final, no? Però l'important és aquest procés, no? Quina informació tu, per exemple, no, aglutines del teu context més o menys immediat, no? És a dir, de familiars, d'amics, d'agents externs, no?, que et parlen i et recomanen segons la seva experiència i la seva professió, i tu vas recollint, no?, tots aquests inputs, però evidentment has d'anar fent, no?, el teu camí i prenent aquesta decisió que no serà l'única, no? N'hauràs de prendre moltes més, i sobretot al final que després d'aquests estudis, no?, que tu vulguis decidir sigui, doncs, ADE, no?, per exemple, en el cas que comentaves, doncs no s'acaba aquí. Al final, també, una competència fonamental en la societat actual és aprendre, no?, és a dir, tenir aquesta capacitat d'estar sempre en constant coneixement, no?, i, entre cometes, reciclatge per ser millor persona, millor professional.
1: De fet, en aquest sentit, també, els experts alerteu de que, bueno, que una carrera no només pot ser tenir una sortida, és a dir, pot haver mil sortides dins d'una carrera, per tant, s'ha de tenir present, no? Vull dir, potser sí que potser n'hi ha algunes com metge que saps que faràs una cosa molt concreta, però també pots fer altres, però que en qualsevol formació hi ha mil sortides, no?
2: Exacte, totalment. I al final també el més important és, des de les facultats, no?, en aquest cas la universitat, ens plantegem també com hem de preparar els joves per un món on el contingut, no?, de qualsevol professió també canviarà, no?, diverses vegades al llarg de la seva vida. Poso un exemple, no?, el més clar, per exemple, programar, no? Fa 5 anys aprendre a programar es venia com el uau, no?, tindràs la vida solucionada
1: sí.
2: Si saps o si aprens a programar. Però avui, no?, ho hem vist claríssim amb la intel·ligència artificial generativa, no és que programar hagi deixat de servir, al contrari, vull dir, continua servint, però el significat mateix de saber programar s'ha transformat per complet, no? Llavors, a dia d'avui, tots els agressats, no?, és a dir, tots els graduats que surtin ara al final de curs, per exemple, no?, de qualsevol carrera d'enginyeria informàtica, per exemple, no?, on s'hagi après a programar, han après a programar potser d'una manera que en el món real, no?, és a dir, a la que surtin a la professió, haurà canviat totalment, no? Llavors, clar, el fet d'haver triat una carrera només per pensar seré programador perquè em salvarà la vida. Bueno, o no.
1: Ja ho veurem.
2: No? Al final hem d'estar... Exacte.
1: Ja. Bueno, de fet, en aquest sentit, Laia, és a dir, també cada vegada apareixeran noves professions, això ho diuen estudis, no?, que creuen que abans del 2030 poden generar 170 milions de noves ocupacions i en desapareixeran 92 milions, no?, és el que diu. Vull dir que també això també hem d'estar preparats, a la gent que estigui format, per saber que hi haurà professions que ara potser ni les ensumem, no?
2: Exacte, al final, o fins i tot feines que o no existeixen o feines que potser a dia d'avui, no?, professions que a dia d'avui canviaran per complet en qüestió de mesos, anys, no?, i al final una cosa és clara, no?, per exemple, parlàvem abans de la intel·ligència artificial, aquesta treballa sempre sobre el passat, és a dir, sobre dades que ja existeixen i que estan, no?, en el núvol o que nosaltres li posem, no?, a la seva disposició, però en canvi l'educació té la missió, diríem, com contrària, és a dir, de capacitar les persones per per imaginar i transformar un futur que encara no està escrit, no? Llavors aquí tenim un gran challenge, no? Un gran repte, on la nostra feina des de l'educació, en aquest cas, no és ensenyar a predir el que vindrà, no? Mirant aquella bola màgica, ningú pot, sinó anticipar-se, no? És a dir, dotar d'aquelles competències que potser hauríem de prioritzar, no? Per exemple, pensament crític, no? Cada cop més urgent en un entorn sobresaturat de respostes automàtiques o aquesta capacitat, com comentàvem abans, d'escoltar-nos, no? Bueno, de tornar realment a l'essència humana, no? I no tant delegar tot a la intel·ligència artificial, no? Aquesta capacitat d'aprendre també, no? De tenir, bueno, formació al llarg de la vida, de ser també tolerants a la incertesa o d'aixecar-nos davant dels errors, no? Veure els errors com una oportunitat. Llavors, tot plegat, al final és un gran repte, no?, que tenim sota les nostres taulades, entre cometes, i no només a les universitats, sinó a qualsevol institució educativa del nostre país.
1: I no tenir por, sobretot, a equivocar-se. Laia Lluch, professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per tractar avui amb aquest tema aquí en el Connectats. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen gairebé dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia, que avui serà a dues bandes, la compartirem amb la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la tenim, com sempre, via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com portes la temperatura de moment? Suportable, no?
1: Bueno, suportable. Mira, ahir vaig comprar d'aquests ventiladors que es pengen i te'ls passes per la cara. Vaig sortir a comprar. I vaig suar tant que em vaig veure un, dic, va, me'l compro. Encara no l'he fet servir. No sé com anirà.
0: Jo que et anava a preguntar que ens donessis una mica les primeres impressions, no? Després de... Però no serà possible. Deixa'm que saludem a Lluís García, que és president de l'agrupació fotogràfica del Prat. El tenim, evidentment, al Prat. Lluís, bona tarda. Lluís... Hola.
2: Hola, molt bona tarda. Hola. I jo molt fresquet.
0: Ah, mira, perquè tu estàs a l'estudi, oi? Lluís, tenim un problema perquè Lluís no ens escolta.
2: Sí, sóc a l'estudi, però la veritat...
0: A veure, tenim un problema segurament de delay.
2: M'escolteu ara?
0: Jo t'escolto perfectament.
2: M'escolteu?
0: Sí, senyor.
2: No. Ara no escolteu res, oi?
0: Sí, i tant, que t'escoltem. Sembla... La Maribel, jo sé per què riu.
2: A veure si solucionem aquest problema, perquè us sento des de molt lluny.
0: Escoltes molt lluny. Doncs, a veure, no sé si és qüestió del volum del quàntum, de la taula, no ho sé. No t'ho sé dir perquè jo no estic en aquesta banda de l'emissora. Jo estic a l'altre costat, a la dels micròfons.
2: A veure,
0: sí, ara, Lluís?
2: Ara m'escolteu?
0: Sí, i tant, i abans també.
2: Sí. No.
0: Sempre t'hem escoltat.
2: No s'escolta res.
0: No s'escolta res.
2: Perdoneu, perquè us estic escoltant, però molt lluny.
0: Molt lluny, molt lluny.
2: Molt lluny.
0: No sé, és que si cridem podem saturar... Podem saturar l'emissora? No crec que sigui aquest el problema. En qualsevol cas, deia que entenia el per què reia la Maribel, perquè la Maribel ara està retirada, però és que en el seu moment doncs, va ser directora d'aquesta casa, de Ràdio Sant Cugat, i sap perfectament... I jo m'imagino que t'ha passat pel cap doncs, alguna anècdota, algun moment viscut a l'emissora temps enrere, no? Uns quants anys. Sí, Maribel?
1: Bueno, sí, això de que no se sent, no s'escolta, que és l'antena, que és la mòbil, que bueno, això sempre passa.
0: Això no canvia, és la ràdio en directe, no?
1: Exacte.
0: Sí, tu parlaves de la ràdio en colors, no? Tu parlaves de la ràdio en colors.
1: Home, tants. Oi, sí, la ràdio en colors, la ràdio de Maduixa, que era una ràdio feminista. Imagina't si fa anys d'això.
0: Mare meva. I encara ara doncs, hi ha coses que sembla que no hagin canviat, com per exemple, tenim problemes tècnics, no? La culpa sempre és del tècnic.
1: El millor, Carme, sí? És que es diu...
2: Ara, ara m'escolteu?
0: Espera. Lluís.
2: M'escolteu o no?
0: I tant.
1: Sí.
0: I tu? Ens escoltes?
2: Hola, bona tarda.
0: Hola. Hola, Lluís. Veus? No hi ha manera. No. Avui farem una tertúlia per tancar la setmana que l'emmarcarem, ja veuràs. Sí.
1: Carme, saps...
0: Digues.
1: No, jo deia que el que... Hi ha així com un tic a l'hora d'aquest falla la connexió i així de dir sembla que tenim problema. Sí. No sembla, no? És que el tenim.
0: És molt evident que el tenim, el problema.
1: Exacte.
0: És veritat. I això és una de les coses que ens van ensenyar i ens van insistir. No sembla, és que no veus que el problema ja el tens. Doncs no diguis sembla, és que el problema existeix i el tens. O sigui que...
1: Exacte.
0: No cal tapar les evidències. A veure si podem recuperar a Lluís. Lluís, si no se'ns passarà l'hora de la tertúlia. Sí. Val, doncs vinga, quan estigui a punt farem una tertúlia amb una senyora. Només, o sigui que imagina't si serà controvertida, perquè tu pots donar la teva opinió, però clar, jo la meva també la podria donar. que de vegades passa, però... Ah, sí?
1: Mira, a veure si tinc sort, ho faig divertit, i és un monòleg d'aquests que fan.
0: Vinga, espera, que em sembla que tenim el Lluís. Lluís.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Ara sí?
2: Molt
0: em sents? Em sents
2: jo
0: bé?
2: Jo sí, perfectament.
0: Però si t'hem estat sentint tota l'estona, i la mar de bé. El problema és que tu tenies el retorn que necessitaves.
2: Sí, doncs perdoneu, però de moment no m'he quedat congelat, només ha estat un problema tècnic i sembla que ara ja funciona.
0: Doncs ara funciona, no sembla, ara funciona. Ara sí que sí.
2: Okay.
0: Hem estat parlant, hem aprofitat, Lluís, per fer una miqueta de broma de la situació que ens hem trobat, perquè com que la Maribel també és dona de ràdio, ja fa molt temps que va ser directora de Ràdio Sant Cugat. Hem pogut aprofitar per fer una miqueta de brometa al voltant dels problemes tècnics, no?
2: Sí, la ràdio en colors.
0: La ràdio en colors, també, sí. D'això també hem parlat, de la ràdio en colors.
2: Això que heu dit.
0: Però, vaja, si us sembla, podem parlar dels dos temes que us proposava per avui. Avui sereu vosaltres, mà a mà. O sigui que no espereu un tercer.
1: Molt bé.
0: Parlem del tema de la pesta porcina, que el portem arrossegant des de finals de novembre, que sobretot aquí a la part del Vallès, tots els municipis que envolten la serra de Collserola estan afectats, perquè ja sabeu que l'accés al parc està restringit. I ja l'última notícia és que aquestes restriccions es mantindran fins després de l'estiu, malgrat les reclamacions que ha fet part d'un sector de la població que diu que ja està bé, que per la salut mental necessiten sortir, esplaiar-se i anar a caminar per la muntanya, anar en bicicleta i totes aquestes activitats que es fan. Però la polèmica, podríem dir, o la controvèrsia ara està amb el tema de... del que s'està fent i com s'està fent. Perquè Agricultura, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, diu que el pla contra la pesta porcina africana que s'està fent és el que se segueix pels criteris que indiquen els experts. I, en canvi, hi ha un comitè científic, que és el que assessora el govern espanyol, que ha fet un informe que diu que els mètodes que s'estan fent servir no assoleixen els nivells desitjats. És a dir, que no estan acabant de donar el resultat que haurien de donar. Jo no sé si... tenim tota la informació. Per què ara resulta que no quadra el que diu una part i diu l'altra? Perquè, de fet, estem parlant de la part catalana que representa el govern a través del departament i la part espanyola que representa aquest comitè científic. Què passa? Cadascú veu les coses d'una manera diferent? Vosaltres què interpreteu? Què és el que està passant?
1: Mira, jo sincerament penso... El problema dels senglars, de fet, ja no és només la pesta africana aquesta, Fa molt temps que els que vivim a Sant Cugat és que ens queixem, perquè és que els senglars arriben als carrers. És que no s'ha posat fre. I ara, a sobre, la pesta aquesta. Jo diria que és evident que el problema no s'ha resolt, perquè continuem sense poder anar a córrer o a passejar per Collserola. Per tant, si aquestes mesures continuen, és que la cosa no està solucionada. Llavors jo no sé quin dels experts tenen raó, però l'evidència és que no està solucionat. I a més, el que es deia és que el problema dels senglars ja ve de lluny i jo, pel que veig, no ho solucionen de moment.
0: Malgrat les mesures que s'estan aplicant. O sigui, en conclusió, tu diries que el problema no s'està solucionant.
1: Jo penso que no.
0: Lluís, tu com ho veus?
2: Jo penso que és molt difícil. A veure qui és el guapo que li fica portes al

0: a la vora del riu. Vull dir que és molt difícil controlar els porcs. Es fa el que cal? No. La cacera, no, es prohibeix, els animalistes, ah, pobrets, pobrets. Però, home, s'haurà de controlar, i més en una zona on no hi ha cap depredador que es mengi aquests animals. A veure, aquí, a la zona on vivim, doncs ells són els amos.
1: Val. Tenim clar, per exemple, qui hauria de tenir l'última paraula en una emergència d'aquest tipus? Els tècnics o els responsables polítics?
0: Els tècnics. Els polítics d'això no tenen ni idea.
2: Els clar, tècnics. Els polítics, però assessorats pels tècnics. Els que han de prendre decisions i aplicar-les, i ja anem allà on topem sempre, que és destinar-hi diners, són els polítics. Però, evidentment, com diu el Lluís, no tenen ni idea. Per tant, assessorats pels tècnics.
1: Clar.
0: I ara la polèmica aquesta, perquè una mica abans de venir cap aquí, a TV3, doncs ara els problemes amb una pel·lícula que s'està rodant. Sí. I aleshores deixen rodar una pel·lícula i no deixen passejar, no deixen anar en bici. Llavors, com s'entén això?
1: No, clar, és que penseu que justament després de que sorgís aquesta notícia, aquesta informació, amb la presència de Russell Crowe, crec que és que està rodant aquesta pel·lícula, la gent va posar el crit al cel, com dient, no ens esteu deixant entrar a fer el que habitualment fem, que és pràctica esportiva a l'aire lliure, passejant per Collserola, i en canvi sí que doneu permisos perquè es vingui a gravar una pel·lícula. Alguns no. Alcaldes d'aquests municipis que envolten Collserola van demanar doncs, que es mirés d'afluixar una miqueta aquestes restriccions i bueno, que es deixés o es delimitessin zones concretes per donar una miqueta més d'opcions a la ciutadania. Vosaltres entendríeu que això es pogués fer? Sí o no?
0: Jo penso que sí. Jo penso que sí, el que passa és que també demanaria als ciutadans que fem aquestes passejades o que fem servir aquests camins que tinguéssim cura, perquè a vegades som nosaltres mateixos que anem deixant restes de menjar, que això també és un atractiu per a aquests animals. Aleshores, doncs, no només és que ens deixen caminar, no, caminar i mantenir net l'espai per on trepitgem. Mm.
2: No ho sé, jo no ho tinc tan clar, Perquè, entre altres coses, hi ha senglars morts per aquí, per Collserola. Llavors, deixar... A dir, bueno, sí, feu servir, com sempre heu fet al parc, per fer excursions, per tota la canalla, per anar en bicicleta... A mi em sembla una mica perillós. A banda, noia, no sé, és que al final resulta que les malalties dels animals s'acaben encomanant a les persones. I...
1: Aquesta en principi no.
2: No.
1: Aquesta en principi no.
2: No, però bueno, jo no sé, quan vas llegir que hi havia animals morts i que no els acaben de recollir perquè és difícil trobar-los, van amb gossos, però tot i amb així, clar, l'animal es mor allà on sigui. Sigui accessible o no sigui accessible al lloc. Per tant, no es pot enretirar, jo. A mi no em fa gràcia, la veritat, que la gent vagi tranquil·lament. Mm. Dius tu, amb prudència, sabent no sé què...
1: Això és el que han demanat, alguns ajuntaments de l'entorn del parc de Collserola. I fins i tot ho van estar mirant, estudiar reobertures controlades. Aquí tenim un bosc urbà, que és el bosc de Volpelleres, que en teoria està tancat, però hi ha gent que hi entra a fer passejades. I és un bosc urbà, el que passa és que per allà també s'han trobat porcs senglars. Moltes vegades.
2: Clar, que Sant Cugat, els porcs senglars arriben a la Rambla Riba Tallada. Bueno, els que no sou de Sant Cugat no sabeu on és, però és que és bastant al centre, això. Vull dir que... No ho sé, mira, per una banda, hem apostat molt per la bicicleta i ara hi ha molta afició, no?, a sortir. Ja no, potser, a caminar i així. Bueno, ens dim la bici.

0: cina per calçarola, no sé, és agradable, no? Llavors, clar, la bicicleta et permet recórrer molt espai, no és el mateix que anar amb la motxilleta i caminant, no? Per tant, et permet entrar bastant a dins del parc o allà o on sigui. I jo primer penso que una de les coses és, ostres, estàs acostumat els caps de setmana a sortir amb la bici a fer i no ho pots fer. I una altra, per altra banda, el que deia, que clar, amb la bicicleta t'internes més que no pas si vas caminant. No sé, jo és que no ho acabo de veure.
1: No sé si teniu la sensació que hi ha transparència en la comunicació, en les explicacions que s'han donat a la ciutadania, amb la informació que s'ha ofert a la població. Sabem realment tot el que ha passat o encara doncs, es podria haver explicat amb més claredat perquè la gent ho acabi d'entendre, no ho sé.
2: No, però no van dir que era d'un laboratori que estaven fent experiments, que no sé què, que van menjar
1: no, ho van descartar. Ho van descartar al final, també.
2: I això, tots els animals tenen malalties, és normal, i més animals salvatges. El que passa és que jo sí que estaria a favor d'aixecar aquestes restriccions de mobilitat. Dius, hi ha animals morts. Home, que els netegin. Tenen gossos, tenen altres sistemes, tenen drons que poden localitzar si està molt amagat, però els camins, però nosaltres caminem allà, si tu veus un porc mort no aniràs a trepitjar-lo, però almenys deixa que ara que fa bon temps, ara que podem gaudir de la natura, ara que hi ha vacances, no, tothom tancadet, perquè jo aixecaria aquestes restriccions de mobilitat. Penseu... incrementaria també la caça dels animals.
1: Penseu una cosa, que al vell mig de Collserola hi ha negocis, hi ha restaurants, i els restaurants en el primer moment van dir, home, si no la gent no pot venir, si ens quedem sense clientela haurem de tancar. I de fet, estan oberts. Vull dir, la gent hi va i estan al vell mig de Collserola. I la gent accedeix amb cotxes fins a aquests llocs, però fins a arribar al restaurant de destí, doncs bé, has de circular, encara que sigui amb cotxe, per la serra, pels camins,
2: sí.
1: No? Vinga, doncs, si us sembla, canviarem i ens deixarem la serra de Collserola i ens n'anirem a la platja. Sou de platja, vosaltres?
0: Sí, jo sí.
2: Una mica.
1: Una mica de platja.
0: Bé, home, del Prat.
2: No, aquí la tenim aquí a la vora, i més ara amb tot l'esforç que s'ha fet per netejar el riu, doncs podem gaudir de la platja, no? Perquè ara nosaltres, un company, soc de l'agrupació fotogràfica, doncs l'altre dia vam fer una exposició d'abans i ara, abans i ara, i llavors hi havia una foto de fa 50 anys de la platja, prohibit el bany, i ara això ha desaparegut, no? I podem gaudir d'ella, però...
1: Està molt bé. A més, ara és l'època que ja sabem quines són les platges que tenen concedida la bandera blava, que en el litoral català són un total de 101 platja. I jo us pregunto, perquè clar, això és molt, molt personal. Teniu mascota? Teniu gos?
0: Jo ara no. Jo havia tingut un gos, dos gats, tres fills...
1: Has tingut de tot.
0: Ara no, en aquest moment no.
1: Tu, Lluís, tampoc?
2: Jo, tenen els meus nets, però la veritat és que quan anem a la platja el gosset es queda a casa. A casa, perquè encara que aquest programa o aquest article, platges, 50 platges per gossos, tal, però, escolta, home, si vas a la platja i tens allà el gos al costat, ara que hi hagi zones de la platja reservades per ells, doncs molt bé, però quan vaig amb la família el gos es queda a casa.
1: Val. Llavors jo us pregunto, les platges haurien de ser espais compartits entre persones i animals, o cal que mantinguem zones per uns i zones per altres? És a dir, platges per uns, platges per altres, o combinar horaris com fan algunes platges. Què us sembla, vosaltres?
0: Home, jo penso que està millor que estigui separat, però el que penso és que quan tens una mascota tu hauries de pensar de portar-la a la platja, sobretot si és un gos de pèl llarg. perquè sí, tu et sembla que disfruta molt i ell disfruta molt, però quan arriben, quan tornen, sí, és el pèl ple de sorra, bruts, jo trobo que amb la calor que fa, jo trobo que no és un lloc per portar el gos. Potser si, mira, si ets amant de passejar fins i tot a l'hivern, de dir anem a fer un passeig una mica, però de tenir-lo allà hores i hores quan tu estàs a la platja, a mi em sembla un martiri pel gos, sincerament. Jo no el portaria, no el portàvem, i no el portaria. I qui el porti, a mi m'agradaria més que estiguessin separats.
1: Clar.
0: No per res, però els animals són animals, no mossegaran ni faran res, però...
1: Poden molestar, no?
0: Sí, sí.
1: O sigui, pots tenir un veí que no li sembli bé que el teu gos estigui rondant per allà, que ara li tira una mica de sorra, que ara passa corrents i... Vull dir, hi ha gent que segurament doncs no li semblarà bé compartir l'espai on hi ha persones que busquen a lo millor tranquil·litat estar compartint-lo amb un animal que evidentment tindrà ganes de jugar a la platja. I en el cas vostre, Lluís, vosaltres sou partidaris d'això? Ja explicaves que deixeu el gos.
2: També
1: sí, que estiguin separats.
2: Zones separades i que tranquil·lament, si tu portes el teu gos i un altre veí té un altre gos, però separat de la resta que no els hi va bé, doncs tenir allà uns animals i més que li llancen coses i van darrere. És veritat, un memen d'aquests que vaig veure per ahir un dia i surt una platja després només per persones i marxen i està tota bruta de porqueries, de tal, i no són gossos. No, com de dir, home, no diem només el gos perquè embruti. De fet, s'ha millorat molt. Però tenir-ho separat jo crec que és millor per ells i per les persones que no porten gos.
0: A més, et dic una cosa, segons a quines hores i segons a quines platges, busca un foradet.
1: Tu imagina't una platja d'aquestes, Maribel, i t'emportes el gos. Acabes tu i el gos, acabeu allà al passeig marítim. Bàsicament. Sabeu que hi ha municipis que renuncien a que les seves platges siguin per gossos per mantenir els distintius de bandera blava. Això ho sabíeu?
0: Jo no.
2: Jo no ho sabia. Que fos un...
1: Sí, perquè han de complir una sèrie de...
2: Sí,
1: han de complir una sèrie de requisits i bueno, doncs que hi puguin accedir gossos, doncs és més inconvenient que no avantatge. Llavors hi ha municipis que renuncien a poder oferir les platges per gossos. I és que hi ha molta varietat, Podríem trobar, hi ha platges que la zona de bany per gossos és a partir del vespre, que no està malament, tenint en compte el que comentava la Maribel. Què fas amb el gos en plena solana, en les hores de més calor, que ens molesta a nosaltres també, però que anem per agafar una mica de bronzejat, i en canvi el gos està patint? Si no, està a l'aigua, no?
2: I més aquests que tenen més pèl, no? Que són per climes més freds, no? Perquè a vegades veus algunes races passejant pels carrers i dius, pobre animal, no? Amb aquests dies de tanta calor i són animals de muntanya o animals de llocs més freds.
1: Clar. En qualsevol cas, aquí hi ha gustos per tots. Hi ha els que absolutament un no rotund a compartir amb gossos les platges i, en canvi, hi ha altres persones que preferirien compartir-ho primer amb un gos que amb una persona. D'això també n'hi ha.
0: És que els gossos, al final, són com un mes de la família. Qui té animals saps que formen part de la família, vull dir, és més conèix, sobretot els gossos, que són molt, no sé, i esclar, a més ara ja no tenen fills i tenen mascotes.
1: Bueno, doncs arribarà el moment que les platges, en comptes de més nens, trobarem més gossos, no?, que criatures, aquest pas. Efectivament. Bé, doncs, un cop ja superats els problemes tècnics, se'ns ha acabat el temps. Us agraeixo moltíssim l'estona de conversa avui al Connectats per tancar la setmana. Maribel, Lluís, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
2: Molt bé. Bon cap de setmana.
1: Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu.
0: Adéu, un petó.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: minuts de la tarda, anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs de moment encara tenim molt volum de circulació. Avui és dia de trànsit, amb operació sortida d'aquest cap de setmana amb previsió del Sant Joan i, per tant, tot plegat ja era esperable. El que passa que a primera hora de la tarda hi ha hagut nombroses incidències, accidents, topades i vehicles avariats que ho han deixat tot una mica tocat. Ara estem millor, però vaja. En el cas de l'autopista AP7, aquí tenim encara trams de lentitud, aturades ara ja més fragmentades, intermitents, en sentit sud entre el Papiol i Martorell, tocant a Gelida, que estem aquí de Rosanes, això en sentit Tarragona, i en sentit Girona, d'una banda, la zona del Papiol, Sant Cugat, Cerdanyola, que forma fragmentada, això sí, sentit nord, i més amunt sí que hi ha aturades més compactes, podríem dir que entre Santa Perpètua, de Mogoda, i Montornès, del Vallès, en sentit, per tant, Girona. A banda de l'autopista AP7, però també tenim lentitud, aturades altres vies, la C58, per exemple, de Montcada fins a Barcelona, també d'entrada a la Pota Nord, de Santa Coloma, de Gramenet al Nus, o les dues rondes mateix de Barcelona, que van encara les dues molt plenes i en els dos sentits de la marxa. També tenim aturades a vies de la costa, la C32 a l'altura de Mataró, i més amunt l'últim tram de Tordera, 2 quilòmetres també en sentit nord. O en el cas de la C65, aquí queda un tram de lentitud i alguna aturada a Llagostera, perquè més endavant a Santa Cristina d'Aro hi havia un accident, ara ja retirat en direcció a Platja d'Aro. I això des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: Avui volem parlar d'una història que trenca barreres. El nostre convidat d'avui és un pretenc de 26 anys que fa tot just un any va graduar-se en periodisme i ha tingut l'oportunitat de seguir la visita papal a Barcelona com a periodista acreditat. Parlem de trencar barreres i avui descobrim el nostre convidat de la mà del Víctor Asensio des del Prata Ràdio. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. El nostre convidat, l'Ivan Felgueroso, ha superat traves físiques, les que planteja l'urbanisme a una persona que s'ha de desplaçar en cadira de rodes, i les psicològiques i socials, les que infravaloren una persona amb el 96% de discapacitat. Ivan, bona tarda i gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Molt bona tarda, Víctor.
1: De seguida parlem de tu, de la teva trajectòria, la teva experiència, però a mi el que m'agradaria que parlessis i m'expliquessis és com has viscut la teva professió periodística sent una persona que ha cobert l'arribada del Pontífex a Barcelona i l'ha seguit de ben a prop. Com ha estat?
2: Doncs recentment he finalitzat els estudis en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a primera oportunitat professional doncs he pogut cobrir la cobertura del Papa a Barcelona. He tingut la sort d'assistir a dos dels actes més importants que han sigut el diari de lluny, a Montserrat i a la Sagrada Família. Ha sigut una experiència molt maca, molt emocionant i que m'ha marcat tant personalment com professionalment.
1: Com ha estat aquesta cobertura professional? Perquè al final, més enllà de ser un esdeveniment històric, no? Qualsevol persona que l'ha pogut viure, tu ho has viscut des de dins, amb una perspectiva que molta gent no pot tenir. Com ho has viscut, això?
2: Doncs ho he viscut amb moltes ganes, molta il·lusió, perquè vaig sortir molt d'hora, dimecres 10 de juny, des del Centre Internacional de Premsa, ubicat a la plaça Espanya. Vam anar amb un dispositiu de transport especial, acompanyats per membres de l'organització i la policia. Vam agafar un ferrocarril que teníem reservat, vam anar fins a Monistrol i allà vam agafar el tren cremallera que ens va pujar fins a la badia. Em va sorprendre molt l'ambient que respirava allà a Montserrat, perquè jo diria que el que més predominava era emoció, recolliment i espiritualitat. Hi havia moltes persones arribades des de diferents llocs de la geografia nacional i que portaven moltes hores agafant lloc per a l'arribada del Pontífex. Va ser molt emocionant el moment en què va entrar, diguem-ne, a l'abadia, perquè ho va fer amb papamòbil, cosa que no ens ho esperàvem, perquè en un principi només estava previst que el fes servir a l'Estadi Olímpic i a la Sagrada Família, i va ser molt emocionant veure doncs, com arribava, tothom doncs, aplaudint, i també em va sorprendre molt doncs, com és ell de proper amb totes les persones que estaven aplegades per veure'l, i com moltes persones, molts pares, doncs apropaven els seus fills perquè els pugui venir, i vaig veure el testimoni d'una noia que la van entrevistar per la televisió autonòmica de Galícia, que va aconseguir que el papa doncs pugui venir al seu fill, que es deia Lleó, en honor al papa. I després, doncs, de la missa, que jo la vaig poder seguir doncs, a través de les pantalles instal·lades a fora, a l'explanada de l'abadia, jo estava en una zona elevada, amb bona visibilitat, on estaven la resta de companys de premsa, i va ser molt emocionant també quan al finalitzar la missa, doncs, va sortir al balcó i es va dirigir a tots els presents.
1: Clar, tu acabes d'acabar els teus estudis universitaris i ja has cobert el papa.
2: Sí.
1: Com et sorgeix aquesta oportunitat?
2: Sí, doncs va ser gràcies al Prat Ràdio que em van facilitar perquè pogués fer la sol·licitud a l'organització que gestionava el viatge del papa a Espanya, i vaig tindre molta sort perquè em van seleccionar entre els més de 2.000 professionals que s'havien apuntat per a poder seguir els actes. I per a mi, com a periodista que acaba de començar la seva trajectòria professional, doncs ha sigut tot un privilegi i una estrena supermaca per a mi.
1: Clar, tu ja havies tingut contacte amb el Prat Ràdio cap al 2017, si no vaig errat, ara estic tirant de memòria, perquè vas ser becari del Prat Esports.
2: Sí, vaig poder doncs, agafar una miqueta d'experiència i de coneixement sobre com funcionava la ràdio i en concret doncs, els programes d'esports. I després de tindre aquesta experiència aquí al Prat Ràdio, doncs vaig començar l'any següent els meus estudis en periodisme.
1: Per tant, no ho vam fer tan malament.
2: No.
1: Et va agradar l'experiència.
2: I molt.
1: I per què decideixes doncs, començar una carrera com periodisme?
2: Sí, doncs...
1: Què és el que et crida l'atenció?
2: M'agrada molt explicar històries, m'agrada molt... doncs a conèixer de prop les diferents realitats de la societat, i a més doncs crec que és una professió molt maca i molt versàtil i que ofereix moltes possibilitats i tracta molts temes.
1: Mm-hmm. T'hem dit al principi, tens un 96% de discapacitat. Sí. Això t'afecta al teu dia a dia? De quina manera?
2: Sí, bueno, no ha sigut fàcil arribar fins aquí, però amb esforç i els ajuts tecnològics, que per sort doncs, estem molt, molt avançats en quant a tecnologia, doncs he pogut poder dur a terme amb normalitat la meva trajectòria acadèmica. Mm-hmm. Per exemple, no? Doncs amb l'ordinador, tinc el teclat en pantalla, que puc amb el cursor marcar lletra per lletra i així puc escriure, perquè jo no, per les meves dificultats de mobilitat, doncs no puc escriure el teclat convencional, no? I també els dispositius tecnològics ja tenen la funció de dictat per veu, que funciona molt bé en comparació amb molt temps enrere, que era una tecnologia que estava començant i que no era del tot perfecta i cometia molts errors, i ara doncs, està molt més perfeccionada i entén molt millor tot allò que dicto.
1: I més enllà de la tecnologia, tens un altre suport incondicional, que és el de la teva mare, que sempre, qui et coneix, doncs, ta mare està sempre amb tu. Que és,
2: sí.
1: Qui és per tu, ta mare?
2: Sí, doncs és superimportant perquè m'ajuda a dur a terme totes les activitats essencials del dia a dia que jo, de manera autònoma, doncs no les puc realitzar, i m'acompanya doncs, a tots els llocs on he d'anar, i, per exemple, per a cobrir tant Montserrat com Sagrada Família, em va acompanyar. I va anar tot molt bé, i estic molt, molt content.
1: I, clar... amb aquestes dificultats, alguna vegada t'has trobat amb persones que no comprenien el fet de que volguessis esforçar-te en treure't una carrera i potser dir, doncs, potser hauries de dur un altre tipus de vida i no t'esforcis amb això i no et dediquis a això, o al contrari, has vist persones que ho entenien i que et donaven suport?
2: Bueno, hi ha de tot, hi ha moltes persones que doncs, a veure, doncs, que estan conscienciades i que entenen que tothom, doncs, ha de tenir dret a poder, doncs, a poder-se desenvolupar tant acadèmicament com professionalment, i n'hi ha d'altres que són una minoria, no? Com ha passat amb algun professor que, de la universitat, que no està conscienciat i que no ho veu tan clar. Però, per regla general, jo diria que la majoria de persones entén la meva situació i fa tot el possible per a que jo pugui, doncs, desenvolupar-me tant acadèmicament com professionalment, a l'igual que la resta de persones.
1: El periodisme, al final, és un servei públic essencial, és, el, sí. És exercir el dret a la informació, el dret a l'opinió, i és un valor importantíssim en democràcia, però també té un punt de subjectivitat, i al final cada persona aporta una cosa al periodisme que fa. Tu, evidentment, tens una subjectivitat que pocs periodistes tenen, que és la d'una persona amb discapacitat exercint la professió. Què aporta la teva situació a l'hora de veure el món d'una manera diferent a que poden fer altres companys?
2: Clar, doncs, en el meu cas, des de la cadira de rodes, doncs, l'accessibilitat és una de les qüestions que igual altres professionals, com no estan amb la meva situació, doncs no ho veuen tan clar, no? O no hi posen tanta atenció. Per exemple, amb el transport públic hi ha moltes persones que fan els seus desplaçaments diaris de manera molt ràpida, molt eficient, però jo, amb la cadira de rodes, em costa molt més, perquè a vegades les rampes dels autobusos no funcionen, no es despleguen, o per pujar-me al metro, que ho he de fer per la part del davant, que és on és la plataforma, doncs no em dona temps a arribar i n'he d'esperar-ne amb un altre tren, en fi.
1: Hi ha estacions on ni tan sols hi ha ascensor, per exemple?
2: Sí, per exemple, a Barcelona, a Urquinaona...
1: Urquinaona era una de les que pensava jo.
2: No n'hi ha accessibilitat, no n'hi ha ascensor, i, per exemple, a Verdaguer em sembla que tampoc.
1: Clar, són, al final són llocs que són neuràlgics importants,
2: clar,
1: no?
2: Són superimportants. I, clar, per als desplaçaments, si he d'anar a fer una cobertura, doncs dificulta molt. Per exemple, dimecres, quan vaig anar a la Sagrada Família, doncs vaig arribar a Plaça Espanya, també, amb el ferrocarril reservat per al grup de premsa, i a Sagrada Família havíem d'anar pel nostre compte, i vaig tenir dificultat per arribar perquè la parada de Sagrada Família estava tancada, no es podia, i ens recomanaven baixar a la d'abans, que és Verdaguer. Però quan vaig arribar a Verdaguer no vaig poder baixar el tren perquè no hi havia plataforma i, pel que es veu, tampoc ascensor, i vaig anar de baixa amb una altra estació, passat Sagrada Família. Per tant, em va costar molt més arribar a la Basílica de Sagrada Família, cosa que altres companys, doncs, ho van tenir més fàcil.
1: Clar, quan parlem amb persones de discapacitat, la que sigui, trobem que hi ha moltes barreres arquitectòniques,
2: sí.
1: I això és un habitual. De fet, avui, per entrar a l'estudi on estem fent aquesta entrevista, hem de posar una plataforma perquè no està adaptat per persones amb cadira de rodes. I això és una tònica habitual. Creus que es té prou en compte la vida de les persones que tenen discapacitat a l'hora de planificar, a l'hora de pensar els llocs de feina, a l'hora de pensar fins i tot els esdeveniments?
2: Bueno, crec que la societat cada vegada es va conscienciant més, però que encara hi ha molta feina a fer.
1: I en el periodisme hi ha prou diversitat?
2: No. No n'hi ha. Per exemple, la cobertura del Papa, jo era l'únic professional que anava amb cadira de rodes.
1: Què és el que vols fer? A què et vols dedicar en el món de la comunicació?
2: Doncs a mi m'agrada molt la cultura, la societat, i m'agradaria, doncs, poder tindre un lloc on pugui, doncs, explicar històries i donar veu a les persones i poder mostrar, doncs, distintes realitats que moltes vegades, doncs, passen una mica
1: desapercebudes, no?
2: Sí,
1: una mica, sí.
2: Sí.
1: I tens algun projecte de futur?
2: Doncs ara mateix estic amb el procés de recerca de feina i estic amb moltes ganes i il·lusió. A veure si tinc sort i puc treballar aviat de manera regular amb algun mitjà de comunicació.
1: Doncs et desitgem molta sort i si algú ens està escoltant que sapigueu que l'Ivan és un magnífic periodista que a més hi posa moltíssimes ganes i ja ho demostra el fet de que hagi volgut exercir aquesta professió trencant totes les barreres que se li han posat. Acabem l'entrevista amb una recomanació musical. M'has comentat abans de començar l'entrevista quina seria?
2: Sí, m'agrada molt la cançó Viva la vida de Coldplay.
1: Doncs crec que amb aquesta ho resumim tot. Moltíssimes gràcies, Ivan.
2: Moltes gràcies,
1: Víctor. Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, el de Terrassa, amb índex de criminalitat a la xarxa.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castanyà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: I al centre, el viatge, al centre de la ràdio d'avui, anem novament fins a Terrassa i amb el nostre company Sergi Estapé tractarem de saber com es prepara la pròxima temporada en aquesta emissora i ho farem amb el cap de programes, el David Marcet. Bona tarda de nou.
8: Bona tarda, doncs tornem aquí a entrar en les entranyes de la ràdio, en aquest viatge a la ràdio que fem els divendres, aquest cop tornem a Terrassa, com deies, Carme, i ho fem per parlar de com es prepara una pròxima temporada, què es fa aquí, com es dissenya tot això, i ho fem amb el David Marcet, que ja ha passat algunes vegades per aquí pel Connectats, que és el cap de programació de, doncs, de tota la societat d'aquí, entre les quals hi ha el canal Terrassa i també la ràdio. David, què tal?
9: Hola, bona tarda. Què tal,
8: doncs,
9: Sergi?
8: Bé, suposo que doncs, ara és quan esteu amb els fogons cuinant doncs, el que pot passar la temporada que ve, no?
9: Sí, la veritat és que ara és una temporada, com podríem... que nosaltres anomenem de feina en previsió. Intentar treballar en previsió. Sí que és veritat que moltes vegades costa, perquè no sempre es pot tancar tot, però afortunadament també tot depèn de quan es volen fer canvis profunds o quan es vol fer una línia de continuïtat. Uh-huh. En aquest cas, jo crec que estem en una línia de continuïtat, no hi ha grans canvis, grans novetats, però de totes formes és important parlar amb tota la gent, parlar amb tots els programes, analitzar la graella, analitzar els programes que hi ha a la graella i veure, primer de tot, quins poden o volen continuar i després veure, aviam, quins ajustos també es poden fer. No només és canviar de programes moltes vegades, també és canviar horaris, canviar també a vegades doncs, temàtiques, però sí que és veritat que en el món, en alguns casos també no només depèn o no només hem d'analitzar el que nosaltres produïm des de, en aquest cas, la Ràdio Municipal de Terrassa o Canal Terrassa, sinó també el que ens ve moltes vegades de fora, com pot ser doncs, la programació en línia de la xarxa audiovisual o d'altres programes o col·laboradors externs.
8: Mm-hmm. Podríem dir que si tinguessis que definir una mica la programació de la Ràdio Municipal, els dos eixos principals potser serien esport i entreteniment, més o menys anirien per aquí.
9: Bueno, jo, mira, n'afegiria un tercer, en tot cas, que és informació, entreteniment, entreteniment, barra, societat, temes diversos i després esports, lògicament. Mm-hmm. Jo crec que són aquestes tres grans branques que, de fet, jo crec que tots els mitjans de proximitat, els mitjans locals, treballem principalment.
8: Mm-hmm. Tenim el matinal amb l'Oriol Carreras, que havia sigut també, havia participat amb el Connectats, no?, amb aquest Desperta Carreras. Doncs aquí també hi ha, el que diem, una mica d'informació, una mica d'entreteniment, humor, no?, és una mica la base d'aquest programa. No?
9: Sí, la nostra base... parlem principalment de la ràdio municipal, és una primera hora... primer, jugar amb el que ens aporta la xarxa, mm-hmm. amb aquesta programació en cadena, a través de totes les ràdios de proximitat de Catalunya, que jo crec que també es fa una feina molt important. I es fa una feina molt important, primer, per informar, segon, perquè dona un plus de qualitat. Crec que treballar amb xarxa ens dona rigor i ens dona també arribar on moltes vegades no podem arribar per si sols. I després, perquè jo crec que és important que per les nostres graelles poder omplir aquestes hores de programació. Si no, seria molt difícil. I és més, les ràdios històricament, amb què hem acabat d'omplir graelles o omplir les hores de la graella amb música, sí, també pot ser una part important, i jo hi crec que en alguns moments i algunes hores del dia ens dona un respir i també la gent agraeix, no?, una mica de no només programació, no només programes, sinó també tindre una estona de relax amb una música en el nostre cas, acurada, treballada, definir també en música en català, música... Nosaltres tenim una franja de música en femení, de veus femenines... Bueno, es pot apostar una miqueta per tot. No només ha de ser música comercial, també, en el nostre cas, doncs, una música més propera, més tranquil·la. Bé, diferents franges. I torno a repetir, començaríem, en aquest cas, amb aquest informatiu, com és el Next Matí, on totes les ràdios de Catalunya, o pràcticament totes les ràdios de Catalunya, ens donen aquest punt d'informació global de país. I després entren els nostres programes, com pot ser el Desperta Carreres, aquest matinal on hi ha una barreja d'entreteniment, humor i també informació de proximitat i informació de servei, com pot ser el trànsit, el temps, notícies, etc. I després, a mig matí, jo crec que totes les ràdios, o gairebé totes les ràdios de proximitat, tenim un magazín de, doncs, local, de ciutat, on ja es poden parlar diversos temes, es pot parlar de coses que passaran, coses que han passat, seccions... Jo crec que això també omple els matins de les ràdios. Cap al migdia ens aniríem amb una franja d'esports, també a nivell global. Tornem amb informatius. A la tarda, doncs, comencem amb programes més seccionals, si més no, de diferents temes, no? Com poden ser, doncs, musicals, de salut, econòmic, etc. Continuem amb la franja ja nostra característica de la ràdio municipal. Portem molts anys treballant una franja de tarda d'esports. Jo crec que és un dels programes...
8: N'hem parlat a l'àrea.
9: Sí, sí, exacte, és un dels programes, és el programa més anys a la graella de la ràdio municipal. I després també, doncs, hi ha els programes nocturns també de diverses temàtiques.
8: Jazz, no?
9: Exacte.
8: La nit estèrica, que en vam parlar també.
9: Correcte. I després també jugar amb algunes hores de música, que jo crec que ajuda a relaxar el cos, no?, quan ja va acabant el dia.
8: De totes maneres, ara sí que estem a... Sí, digues.
9: No, i em deixo sobretot una franja que ja portem més de 7 anys, que és el Connectats, que és aquesta franja de sobretaula, que crec que ja està molt consolidada, i que de cara a l'any que ve, no sé si podem dir alguna cosa o no, però hi haurà alguna canvis. Novetat.
8: Bueno,
9: hi haurà
8: sí, canvis. Suposo que no ens renyaran, si ho dius, però bé, sí que hi haurà canvis que ja seran explicats. També hi ha les transmissions de futbol importants, no? És a dir, el Terrassa com a pal de paller, també algunes... A vegades el Sant Cristòbal, quan pot tenir la coincidència, vull dir que l'esport sempre, des del primer minut que es va crear la ràdio municipal de Terrassa, ha sigut les transmissions de hockey també, i d'altres
9: sí,
8: esports.
9: Sí, sí, sí.
8: Vull dir, ha sigut un dels punts principals també, no?
9: Sí, i jo crec que, torno a repetir, totes les ràdios de proximitat, qui tingui equips amb un cert nivell o unes certes categories... estic convençut que fan transmissions. A partir d'aquí, clar que al veure cada ciutat o cada poble més especialista en un esport o en un altre. Per exemple, segurament, si parlem de Badalona, el pal de paller serà el bàsquet,
8: sí, sí.
9: I és lògic, si parlem de, no sé...
8: De Vic serà
9: de Vic l'hoquei patins, etcètera, no? Mm. Pues en el nostre cas, sí que hem fet altres anys i a vegades, quan podem, doncs, algun partit d'hoquei herba... però principalment parlem, doncs, en aquest cas, el primer equip de la ciutat, que és el Terrassa, doncs també és un històric a nivell de transmissions.
8: Jo el que et volia dir abans de que fessis aquest apunt, que ara estem a finals de... Bueno, encara queda una setmaneta i pico de juny, però hi ha una cosa molt important que ve ja, que és el primer cap de setmana de juliol, que és la Festa Major de Terrassa, que cobriu que es cobreix des d'aquesta emissora i també per la tele abastament, no? Això també requereix, doncs, una sèrie de... Com tu, com a cap de programes, doncs, de una mica de com s'estableix, el que es fa, que, perquè, clar, són dies, pocs dies, però molt intensos, no? De 300 i pico activitats. Suposo que això també ho esteu ja programant, no?
9: Sí, ja portem temps treballant. De fet, Terrassa té la característica de, clar, depèn del municipi, depèn del poble, la seva festa major està en algun lloc del calendari. En el nostre cas, és just abans de l'estiu. Uh-huh. Això que ens fa, doncs, que hagin de treballar en previsió i al mateix temps ens agafi en una etapa d'acabar. Està acabant la programació convencional, abans de començar la programació d'estiu, però hi ha aquest parèntesis que és aquesta festa major. En el nostre cas, el ser una tele, una ràdio, un diari digital, avui en dia també hem de parlar de que som un mitjà multimèdia amb les xarxes socials, etc. no ens plantegem la Festa Major com un esdeveniment només o per la ràdio o per la tele. Ha de ser un esdeveniment multimèdia. Amb tots els nostres recursos, doncs farem directes per la ràdio, també farem directes per la tele els divendres, també per la ràdio. Estarem molt actius en xarxes socials, al nostre canal de YouTube també hi haurà moltíssima informació, també es podrà seguir a través de la web. Intentem estar a tot arreu. En el nostre cas, coincideix que és acabant a final de temporada. En d'altres municipis o altres pobles, les festes majors poden trobar que és a ple estiu. Això també, imagina't, per un mitjà de proximitat en ple estiu, una festa major, on segurament és quan menys recursos tens per l'època estival. D'altres mitjans, per exemple, sembla, la festa major de Sabadell és tornant justament després de vacances, no? Que encara no has arrencat i ja tens allà una festa major. Bueno, depèn on toqui, ho has de treballar d'una manera o d'una altra. En el nostre cas és just abans de començar la programació d'estiu i això ens fa que, per una banda, és com a la recta final de la temporada, tots arribem cansats en aquesta època, però s'ha de fer aquest últim esforç i coincideix també amb la finalització dels programes, per tant hem de treballar a Festa Major i també ja deixar preparada la propera temporada.
8: Mm-hmm. De fet, però la Festa Major, totes les Festes Major tenen de les seves coses, però sí que la de Terrassa té que concentrar, per exemple, el primer dia moltes coses, no? El pregó, el cap gros, moltes coses, vull dir, això també fa que s'hagi de fer un desplegament humà que no es fa el dia a dia, no?
9: Sí, és que al final la Festa Major... Clar, al final nosaltres parlem, o la gent pensa o pot pensar que la Festa Major són 4 dies, però no ho són 4 dies, són més de 4 dies, perquè la Festa Major comença el 3 de juliol i acaba el 8 de juliol, que és un dimecres, amb el Castell de Focs i el Ron Cremat, i les Habaneres, no? Que és un clàssic, també. Què passa? Doncs clar, el divendres a la tarda és quan podríem dir que són l'inici, no? De la Festa Major, amb la baixada del drac, la descoberta del Cap Gros, la lectura del pregó... Allà comença realment la Festa Major. Sí que és veritat que jo crec que a nivell de programació ens trobem que Terrassa ha crescut moltíssim en els últims anys, ha crescut molt. Estem parlant que és la tercera ciutat de Catalunya amb nombre d'habitants ara actualment. Què passa? El créixer tant, jo crec que cada vegada costa més que la gent es faci seva la Festa Major, i això és el que s'està treballant, perquè hi ha molta gent que ha vingut, fa poc que ha vingut a Terrassa, sí, no coneix encara la història o els actes més emblemàtics, no? A nivell de cultura popular, de concerts, etc. No? I això jo crec que s'està treballant. Què passa també? El clima no ajuda. I això és una cosa que crec que tots els ajuntaments, o si més no, les persones que treballen per les festes majors, que són en èpoques estivals, principalment, el clima cada vegada fa més calor, Sergi. Sí, sí. Aleshores, hi ha actes que, segons quines hores del dia, es fa molt difícils de fer. I fa que cada vegada l'afluència pugui ser menor. Per què? Perquè tu no portaràs els nens o depèn de quines hores del dia, en ple sol, a fer segons quines activitats. Costa més. Algunes s'han de fer sí o sí, no hi ha més remei, no? Però clar, què passa? Que moltes coses s'intenten també moure per ubicacions i també pel clima, però clar, no hi caben més coses.
8: No.
9: Si passen tantíssimes hores... Mira, entre les 6 de la tarda i les 12 de la nit, tant de divendres, dissabte i diumenge, i pràcticament també dilluns, passen moltíssimes coses, però moltíssimes coses en molts espais de la ciutat. Això és molt ric, per una banda, però d'altra banda, a l'hora de fer aquesta cobertura es fa difícil, perquè tenim els recursos que tenim i som la gent que som.
8: Sí, sí.
9: Per tant, bé, és una de les coses que anem treballant i cada any anem ajustant. I el que ens fa moltes vegades és plantejar-nos fer canvis en el sentit de, bueno, doncs aquest any ho farem d'aquesta manera, destacarem això, treballarem d'una altra manera això, potser més primant la qualitat que la quantitat.
8: Doncs desitgem que hi hagi un bon desplegament, que hi hagi una bona cobertura i aquesta preparació de la programació de la temporada que ve sigui tot un èxit, com sempre. Gràcies, David Marcet, cap de programes de Canal Terrassa i Ràdio Municipal de Terrassa.
9: Sí, i sobretot això, recordar aquest últim que de cara al Connectats, el programa del que estem parlant, la temporada que ve jo crec que venen coses xules, coses diferents. Es mantindrà, jo crec, que una base d'aquests anys que portem ja en la trajectòria. I no repetir, jo crec que el Connectats també destaca que s'ha convertit en un programa clau a les emissores locals, almenys la nostra, amb aquesta franja de sobretaula de tarda que jo crec que està més que consolidada.
8: Doncs així és. Moltes gràcies, David.
9: A vosaltres.

0: avui canviem de secció, però no ens movem de Terrassa. Ens està quedant un programa molt terrassenc. Anem fins a les instal·lacions de l'emissora municipal perquè el Sergi Estapé i el Jordi Guillén ens han de parlar de les estrenes d'aquest cap de setmana. Nois, bona tarda.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí al Connectats aquest divendres de juny, amb, com sempre, que compta amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, aquest cinèfil que tenim gairebé sempre, que es diu Jordi Guillem.
2: Bona tarda.

0: Doncs comentarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen avui. La veritat, bueno, de fet, una es va estrenar fa dos dies, que és la primera que parlarem, que és Toy Story 5, aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, i després parlarem de la resta i acabarem parlant precisament de què ha significat o què és Toy Story, una nissaga que podem dir que és de les, en el tema de l'animació, doncs, de les potents. Va, què m'expliques de Toy Story 5, no? Que semblava que no es anava a fer, però finalment s'ha fet.
1: Sí, van dir que la quarta seria l'última. Finalment ha aparegut aquesta cinquena versió, dirigida per Andrew Stanton, amb guió de Stanton i McKenna Harris. És una pel·lícula segurament més madura que les quatre anteriors, que ja ho eren força, i en aquest cas tenim les veus, com era habitual en les anteriors, de Tom Hanks, també Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O'Brien, entre d'altres, ja tots són veus, eh? no és que surtin, perquè la pel·lícula és, òbviament, d'animació. També algunes curiositats, com per exemple que hi apareix la veu de Bad Bunny i Keanu Reeves, entre d'altres. La història és la de sempre. Les joguines que cobren vida, tenen vida, vaja. Aquest cop han tornat, trobarem els nostres amics Buzz Lightyear, Woody, Jesse, de la resta de la colla, en un nou repte. En aquest cas coneixen Lilypad, que és una nova tablet. En aquest cas, les joguines van derivant cap a les tablets.
0: És una mica l'arribada de la
1: nova tecnologia, sí.
0: I com l'afronten les joguines tradicionals. No?
1: Exacte, els hi pren protagonisme i, en fi, tot el que està a la societat, no? Els nens enganxats a les tauletes i els no tan nens, sí. I no a les joguines, doncs, bé, en fi, hauran de decidir què és el millor per la protagonista, aquella nena que es diu Bonnie, i veurem què passa.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Toy Story 5.
2: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
3: Vale. Quiero hablar contigo, aparato.
4: Por favor, llámame Lily.
3: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
4: Lo traduzco al inglés. Mira.
5: Now look here, me and the toys have been working all summer.
4: ¿Y ahora en español?
5: Los gemelos Jordan, al otro lado de la calle.
6: ¿Eh? Yo me pido detrás de la cómoda.
5: Woody.
7: Que sí. Hola.
0: Doncs després en parlarem una mica més d'aquesta nissaga, recordarem una mica com va començar tot. I ara marxem a França per saber d'un thriller que es diu Caso 137, seria en aquest cas.
1: Sí, és una pel·li dirigida pel cineasta alemany Dominic Moll, a qui molts de vosaltres recordareu perquè ha fet pel·lícules d'intriga interessants en el passat, per exemple, Solo las bestias, La noche de 12 años, o sobretot una pel·li que es deia Harry, el amigo que os quiere, que va protagonitzar l'actor de Vilanova, com es diu, l'actor de Vilanova,

0: descobreix que la víctima és de la seva ciutat natal. D'aquesta manera es transformarà el cas 137 del títol en una cosa més que un simple número.
1: Molt bé, doncs tornem cap aquí i sabrem cosetes d'una pel·lícula que ha dirigit i també protagonitza una persona que t'agrada molt a tu, que es diu Aina Clotet, que es diu Viva. Viva es diu la pel·lícula, no?
0: Viva, sí, sí. És una pel·li que va tenir molt reconeixement al passat Festival de Canes, va guanyar, de fet, el Premi de la Setmana de la Crítica i ens arriba aquest divendres, tots els que estigueu interessats, que demà dissabte, després del passi al Cinema Catalunya de 4:45, hi haurà un col·loqui amb la directora i actriu d'aquesta pel·lícula i guionista també, Aina Clotet, també presentarà la sessió posterior. La pel·li està dirigida per ella, interpretada per ella mateixa, Marc Soler, Nabil Dacli, Lloll Bertran, Guillermo Toledo i d'altres personatges secundaris. El guió l'han escrit a quatre mans Valentina Viso i la mateixa Aina Clotet i explica la història d'una dona que està fregant la ratlla dels 40 anys. Està ambientada en un futur marcat per la sequera i aquesta dona doncs li detecten un càncer de mama. Després de superar-lo decideix, com diu el títol, que viurà la seva vida i tota una sèrie d'històries que passaran. Coneix un noi de 23 anys que es diu Max i es planteja tota sèrie de circumstàncies sobre la seva vida. Una pel·li que ha tingut molt bones crítiques, el seu pas pel Festival de Canes i també per la crítica especialitzada. Es tracta d'una tragicomèdia, un cinema d'aquell de la joie de vivre, un feel-good movies que dirien els anglesos, i ens arriba ja aquest divendres.
1: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Viva.
2: Es que no sé qué le está pasando, pero se está como obsesionando conmigo.
3: Yo sí noté como electricidad.
4: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
5: No te preocupes, todo ha pasado ya.
4: Pero es como que me asfixio, ¿sabes? O sea,
6: mira, una crisis es normal.
7: No estoy en crisis, ¿vale? Déjame tranquila de una vez.
8: La vida es esto. Es imposible no vibrar con nadie más.
9: ¿Qué te pasa?
10: Que necesito estar sola.
1: Doncs aquest Viva de l'Aina Clotet ens dona pas a tornar a França, en aquest cas per saber cosetes d'un drama que es diu 15 pruebas de amor.
0: Sí, el títol original és...
1: Fixem-se que les dues pel·lícules franceses totes porten una xifra, 137 i...
0: En l'anterior sí que la portava...
1: 15 pruebas de amor.
0: Aquesta no la porta, però li han afegit aquí. Es deia pruebas de amor i han dit, va, 15. Quantes? 15. Aquelles coses. Està dirigida per Alice Duart, amb guió de la mateixa Duart i Laurette Polmans i Julie Deviton, una pel·lícula francesa que parla d'una parella homosexual de dues dones. La Céline és la protagonista, espera el seu primer fill. Ella, de fet, no és qui està embarassada, sinó la seva companya, la seva esposa, Nadia, que d'aquí a 3 mesos donarà llum a la seva filla. Sota la mirada dels seus amics, de la seva mare, fins i tot de la llei, la Céline, el personatge interpretat per Ella Rumpf, buscarà el seu lloc i el seu sentit de legitimitat en aquesta relació, amb aquesta nena, i lluitarà contra un sistema que li posa traves per fer senzill és a dir, per fer complicat el que realment és senzill, que és ser mare i tenir una filla. Veurem aquesta pel·li. Molt bones crítiques, per cert.
1: Molt bé, i tanquem amb aquest repàs a les 5 pel·lícules que ens porta el Jordi, tot i que aquesta la porto jo, en substitució d'una de terror de Suècia, que no interessa.
0: Una pel·lícula sueca de terror molt interessant,
1: molt.
0: Ha estat censurada, sí. Diguem-ho clar.
1: Sí, l'he censurat jo.
0: Hi ha censura?
1: Sí. Doncs sí, hi ha censura, perquè, clar, si la teva obsessió en posar pel·lícules de terror dolentíssimes, ja...
0: No, dolentíssimes, no.
1: Jo crec que estic amb la missió d'intentar, doncs, cauteritzar aquesta ferida. Bajo el mismo sol, un drama fet a Espanya. Què m'expliques?
0: Una pel·lículeta ambientada.
1: Sí, més ben puntuada que la que tu volies posar, però... Però bé, en fi.
0: Al segle XIX, a l'any 1919...
1: El que no pot ser és que quan ens interessa la puntuació és val i quan no interessa no. Aquesta pel·lícula estava més ben puntuada
0: que
1: la que em volies endossar.
0: No passarà la història, és una pel·lícula...
1: O sigui, en canvi, la de terror ens ha guanyat 12 Oscars.
0: No, ja veurem. Una pel·lícula dirigida per Ulisses Porra explica la història d'un jove hereu espanyol, d'una teixidora xinesa i d'un desertor haitià que lluiten per trobar el seu lloc i la seva humanitat en el tens creuament de camins i de cultures del Carib colonial, mentre s'embarquen en una ambiciosa empresa, que és fundar una fàbrica de seda al bell mig de l'illa La Española. Una pel·li basada en fets reals, que va passar pel Festival de Toronto de l'any passat. En fi, última hora.
1: Molt interessant. Doncs escoltem un tros d'aquesta pel·lícula, la qual he imposat per la llei de l'article 34.

0: tengo mi casa. Y más abajo, a 6 jornadas, tengo un cargamento varado junto al río.
1: ¿Cargamento de qué?
0: Una mujer y unas orugas. Hace 8 años mi padre trajo desde España 50 moreras. Las plantó en esta zona. Vas a fracasar.
2: Per què parlen d'aquesta manera?
3: Aquest bajo el mismo sol, aquest drama fet a Espanya. Parla de les moreres. Tu havies tingut cucs de seda?
2: Sí, amb una capsa de sabates, sí.
3: Doncs, escolta, aquest tema...
2: Però parlen d'una manera així com estranya, com si s'haguessin pres alguna substància,
3: sí,
2: no?
3: Sí, exacte. No, en canvi, la pel·lícula de l'Aina Clotet parlava diferent. Bueno... És igual. Escolta una cosa, també s'estrena aquest cap de setmana El placer és meu, una comèdia feta a França, Dreams, un drama fet a Mèxic, una pel·lícula intrascendent de terror feta a Suècia, que es diu Habitació número 13.
2: Aquesta.
3: La Quinta, un drama fet a Argentina, Antes de l'amor, una pel·lícula, un drama fet a Espanya, i un documental fet a Argentina que es diu El príncipe de Nahuana, que no sé què vol dir. Val, doncs comentàvem això del Toy Story. Jo t'he dit que l'altre dia vaig veure Toy Story 4, que la feien... per televisió espanyola, em va fer molta gràcia perquè a mi m'agrada, o sigui, jo
2: també soc fan de la nissaga,
3: pròxima a la senectut, doncs m'agrada, és una jo considero que és de lo millor que s'ha fet en molt temps, ja estem parlant de l'any 95, la primera es fa l'any 95.
2: 31 anys ja de la primera.
3: Produïda per Pixar Animation Studios i la va llançar Walt Disney Pictures, no? Bueno, com ha dit el Jordi, en què es basa? Doncs es basa en...
2: És un concepte molt senzill.
3: Els joguets que cobren vida quan estan... no hi ha els humans, i llavors aquí hi ha una sèrie, el que deia el Jordi, no? Doncs una sèrie de personatges, sobretot el Woody, que és el xèrif, i el Buzz Lightyear, i bé, llavors van passant cosetes, no?
2: Més que en cobrin vida, que també és una mica la reflexió de què dirien les joguines quan els nens no hi són, no? Quan no hi ha nens, no hi ha adults, i com parlen entre elles i com intenten guanyar-se al favor dels nens, no?
3: Sí, aquella obsessió, aquest, la seva premissa, sobretot, i es veu molt a Toy Story 4, de tenir un nen o una nena que tingui...
2: Sí, és com la seva funció, no?
3: Exacte, tenir un joguet abandonat en una tenda, com una botiga de joguines, doncs per ells és el pitjor, no? I l'important és tenir un nen o una nena que t'estimi, que et faci jugar i tal.
2: Les dues primeres pel·lis d'aquesta franquícia les va dirigir John Lasseter, i la tercera, el director va ser Lee Unrich, que va ser codirector de la segona pel·lícula, també, juntament amb Lasseter i Ash Brannon, i la quarta l'havia de dirigir inicialment Lasseter, però va abandonar el projecte per compromisos laborals. Com a director de Pixar i Disney, el van ascendir i l'oficialment codirector de la pel·li, Josh Cooley, va ser qui va prendre el seu lloc.
3: Les pel·lícules han tingut un pressupost alt, però han recaptat
2: amb escreix.
3: Amb escreix han superat.
2: Multiplicat per 5, gairebé.
3: Sí. I hem de tenir en compte que també s'han fet edicions especials de Blu-ray, de DVD, etcètera, no? Vull dir que aquí hi ha hagut una mica la fàbrica de diners i el merchandising, vull dir, molts aquests joguets es poden comprar. Vull dir,
2: sí. No?
3: Una cosa important, Jordi, que m'agradaria destacar, és que la cinquena és la primera vegada, és la primera pel·lícula de la franquícia que ha rebut la classificació PG. Què vol dir PG? És Parental Guidance Suggested, que vol dir que alguns materials de la pel·lícula poden ser no adequats pels nens i es recomana que els pares els orientin una mica perquè... pot ser que siguin continguts que no agradin, que els seus pares els vegin, no? Fins ara totes havien sigut qualificades com a G, que són les G, vol dir que ho pot veure tothom, i curiosament aquesta...
2: Seria el nostre per tots els públics.
3: Sí, hi hauria... serà interessant veure quines són les imatges que consideren els que decideixen perquè té PG i no una G, perquè fins ara, doncs, totes les pel·lícules són molt innocents, vull dir que no.
2: Home, jo imagino que aquesta també, no esperem grans gambarrades.
3: Sí,
2: ni grans,
3: no, però, bueno, que passa, situació... si avisen deu ser per alguna cosa, vés a saber fins a quin punt. Però bé, en aquest cas, doncs, com deia el Jordi, es reflecteix doncs, l'arribada, clar, s'actualitza doncs, amb el que passa ara, no? Que arriben les tablets, arriben els telèfons, arriben moltes coses que els nens potser deixen una mica aparcats aparcades les joguines.
2: Jo imagino que deu ser una mica de reivindicació de les joguines de tota la vida, no? De que els nens juguin amb joguines tradicionals, que els hi fan descobrir coses i tenir certes habilitats que no que estiguin connectats com zombis en una pantalla, no? Sí. Imagino que potser no hi vist la pel·li, però potser va per aquí la història.
3: No, i el bo és això, no? Que semblava que amb quatre pel·lícules acabaria, no sé si hi haurà mai una sisena, però de moment la cinquena està aquí ja, és a dir, ja la podeu anar a veure, i per tant, doncs, els que sigueu fans d'aquesta nissaga, jo personalment ho soc, els meus fills també els agrada molt, i, bueno, es pot veure, no? No té per què ser una pel·lícula només per nens, sinó que també els pares o la gent que no sigui pare també pot gaudir. Saps amb què marxarem, va?
2: Amb sí, música de Toy Story, no?
3: Amb la banda sonora original, la típica cançó de Randy Newman.
2: Bueno que hi ha en mi, com era?
3: Sí, You've Got a Friend in Me, tu tens un amic en mi, que és un clàssic ja de la història del cinema i d'aquesta nissaga. Jordi, ens escoltarem la setmana vinent, ja entremig la revetlla, espero que vinguis amb el teu estat millor després d'haver gaudit
2: Ja la revella, ja poca cosa. Una mica de cava i ja està.
3: I poca cosa. Fins la setmana vinent.
2: Que vagi bé, bon cinema. You just remember what your old past said, boy, you got a friend in me.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
4: Seguim en aquest tram final del Connectat, repassant ara l'agenda de les propostes que tenim pel cap de setmana. Anem novament a Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
5: Bona tarda, a Terrassa, dissabte a les 10 de la nit i a la sala Rasa 64, monòleg còmic a l'impostor, amb Toni García, que fa el paper d'un infiltrat en el món de la màgia. I diumenge a les 7 de la tarda i a la sala del Corubé del carrer de Sant Marian, concert de guitarra clàssica amb Rodrigo Alvarado.
4: Gràcies, Sergi. Les propostes de Sabadell, quines són? Júlia Ramon.
6: L'agenda del cap de setmana a Sabadell ve marcada per la cita d'avui a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. El Sabadell es juga l'ascens a segona divisió si guanya el Zamora en el partit de tornada. Recordem que l'anada va perdre per la mínima per 1-0 i que en les semifinals va ser capaç de remuntar 2 gols. Per tant, avui tot es decidirà aquí a Sabadell i, de fet, al carrer ja hi ha moltes samarretes arlequinades. Això, en cas que guanyi, comportarà una rua demà pel centre de la ciutat, però, en tot cas, el que tenim sobre el paper, el que tenim damunt de la taula, són les festes majors del barri de Can Rull i del Poble Nou, així com també el concert de Sau al Teatre de la Faràndula. Les entrades, però, estan totes exaurides per demà.
4: Gràcies, Júlia. Anem fins al Prat de Llobregat. Noelia Aguilar, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Escola d'Arts en Viu tanca avui la seva festa de fi de curs amb el concert d'estiu a la plaça Pau Casals. Anirà a càrrec de la Blue Band i la Young Band amb el projecte Correspondències. Al nucli antic i la Palmira podrem gaudir a partir de dissabte a les 6 de la tarda de la Fira de la Palmira i activitats com la instal·lació familiar a càrrec de la Xarranca o el darrer episodi en directe de la quarta temporada del Gran Podcast, que compta amb la col·laboració d'aquesta casa. Els Jardins de la Pau també comencen les seves festes aquest dissabte. S'allargaran fins diumenge amb propostes de balls, concerts, una festa de l'escuma o una botifarrada popular. Unes activitats que s'han organitzat des de l'Associació de Veïns i Veïnes dels Jardins de la Pau, conjuntament amb el suport del Centre Cívic del Barri. El barri de la Barceloneta començarà també les seves festes el dissabte amb el pregó de Blanca Pàmpols i s'estendran fins al 24 de juny i coincidiran amb la revetlla de Sant Joan. Algunes de les activitats d'aquestes festes són el karaoke musical després del sopar inaugural, una festa holi el 22 de juny o la paella popular del 24 de juny.
4: Gràcies, Noelia de Sant Cugat. Us proposem a 9:45 de la nit avui actuació de Manu Guix en el cicle de concerts a l'aire lliure de Valldoreix amb entrades exaurides al passatge de Can Bor. I si no, diumenge a les 7 de la tarda, ballada de sardanes a la plaça d'Octavià amb la Copla Ciutat de Terrassa. Ho deixem aquí, gràcies. Tanquem una nova setmana. Us hi esperem dilluns quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

Dono les gràcies pel que ens han donat. I ho faré per tu. Dona'm les ales, fes-me tocar els núvols. Si no ets tu ningú. Seguim la

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 19 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui en Robert Sabé, Lourdes Dalmau i Josep Amorós. Tot seguit parlarem amb la pregonera de la Festa Major d'enguany, la meteoròloga Gemma Puig. I després de les notícies de les 11, continuarem fent xup-xup de ciutat. De la mà dels tècnics de les biblioteques municipals, coneixerem quin paper tenen aquests equipaments a la ciutat a l'estiu i aprofitarem per demanar-los algunes recomanacions literàries per gaudir de les vacances. I afegirem un pessic d'inclusió amb el Nosaltres, on els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa entrevistaran l'activista i integrador social Álvaro Solà Pérez. I per posar la cirereta al programa i acomiadar la temporada, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran el dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xupar amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem posar el focus en l'última memòria que ha presentat Càritas Sant Cugat, que posa especial l'èmfasi en com la crisi habitacional ha fet augmentar els casos de relloguer a la ciutat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: El Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol. Bon dia.
2: Bon dia i gràcies.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada. Sí? Diguem així?
3: De bona vida, de bona vida.
0: De bona vida. Molt bon dia.
3: Em costava molt jo jubilar-me. Pensava, oi, per què? Si estàs bé, tal i qual. Però s'ha de reconèixer si està molt bé.
0: Veus? Bon missatge pels que s'hagin de jubilar.
1: Administrativament jubilat, jo sempre ho dic així, eh? Em vaig jubilar de cara en fi a Seguretat Social. I, sí. Administrativament jubilat.
0: Sí.
1: Però, ostres, no deixeu de trucar-me de la ràdio, de, en fi, cada dia més classes, etcètera. El tot...
3: La veritat és vaig tenir la sort de que mai em vaig sentir que treballava, sinó que jo disfrutava, m'ho passava bé. O sigui, vaig treballar per distreure'm, per gust i per disfrutar-ho.
0: Un dels privilegis.
3: Tinc una sort, tinc molta sort, jo.
2: Hi ha oficis que tenen aquest
1: privilegi. Sí, cert.
0: Entrem en matèria després del preàmbul de la jubilació. A mi em queden més de 30 anys per arribar-hi, per tant, ja us ho demanaré.
3: Quan, disfruta de quan la teva feina.
1: Arriba ràpid, eh?
0: Gaudirem
1: més,
0: del camí.
1: Més del que et penses.
2: Sí.
0: Bueno, intentarem gaudir del camí, poc a poc, sense anar amb pressa.
3: Les seves coses, però pots... És molt maca aquesta feina, també, de comunicar el que passa i el que...
0: I tant que ho és.
1: Mira, aquesta setmana hem fet 44 anys de la primera Ràdio Sant Cugat.
0: Sí, senyor, del 14 de juny vam celebrar el 44è aniversari, nascut correcte. El 1982. Sí.
1: I com cada any, o gairebé cada any, ens hem trobat, jo aquest any no he pogut anar, s'han trobat el grup inicial, els primers companys de la ràdio.
3: Jo me'n que estava allà al carrer Sant Jordi.
1: Ui, i abans al carrer Sant Antoni.
3: Sí,
1: carrer
3: però bueno, jo quan ho vaig trobar això... I llavors recordo que el meu fill anava al Patufet i que la Cèlia Cernades vivia a prop d'on jo vivia i li vaig demanar si em podia deixar el nen perquè ho tenia al davant durant una època que em va fer el cangur.
0: Cèlia Cernades, que aguanta també a Ràdio Sant Cugat.
1: O sigui que a Ràdio Sant Cugat el deixaves de cangur al teu fill.
3: Bueno, li vaig demanar si us plau em podia acompanyar
1: ostres,
3: el nen
1: i això apuntava a maneres de, s'ha dedicat a la ràdio o al periodisme si
3: el
1: més,
3: meu
1: no?
3: Fill? Sí. No va calar.
0: Escolteu, anem a entrar en matèria i és que la crisi de l'habitatge continua deixant empremta a Sant Cugat. L'última memòria de Càritas alerta d'un empitjorament de les condicions residencials per a moltes famílies i persones amb vulnerabilitat. Una de les dades que més preocupa l'entitat és l'augment del relloguer, que ja representa el 41% de les situacions habitacionals de les persones ateses per l'entitat, quan fa un any era del 32%. Càritas també ha detectat casos de persones que comparteixen una mateixa habitació i ho fan amb desconeguts per poder assumir-ne el cost. Segons l'entitat, 7 de cada 10 persones ateses no disposen d'un habitatge estable i la situació s'agreuja especialment entre les dones i les famílies monoparentals. Això és un breu context per posar en situació a l'audiència que no hagi pogut veure aquesta notícia que han fet els companys d'informatius i aquest informe que ha presentat Càritas aquesta setmana. Seguim parlant d'habitatge. És un tema recurrent en aquesta taula quan parlem de problemàtiques de ciutat. Ho hem abordat en diferents tertúlies i per diferents contextos. Però és que si l'habitatge ja era el principal problema del santcugatenc segons l'Observatori Sociològic, és la segona onada que ho referma, ara també ho és d'una entitat com Càritas, no? Ara ho dèiem, segons les dades de l'entitat, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui en propietat o de lloguer. La resta de persones ateses viuen en situacions de relloguer o acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatge o en algun dels casos més extrems al carrer. Quin impacte, no?, té aquesta crisi habitacional en la resta de necessitats bàsiques que cal complir per viure o per sobreviure, podríem dir ja en aquest context.
3: A mi, mira, em posa molt nerviosa. Em posa molt nerviosa perquè penso, moltes vegades els ajuntaments, no?, els polítics, en parlem de moltes coses que de vegades estan molt llunyanes. I en canvi, un tema tan bàsic per una persona poder-se anar a dormir a casa seva, tenir un lloc on acollir-se, i no hi ha manera, no fan res. L'Ajuntament, per demanar un permís d'obra, quant temps s'hi tira? Segona, no obren terrenys per construir habitatge públic. Falta habitatge públic per atendre aquestes persones. I jo, de debò, no acabo d'entendre que dir que vagin venint persones, perquè per tenir-les al carrer? De quina manera? Quan, no sé, trobo que és un abús i això, que en lloc de dedicar-se a coses que són primordials, o sigui, hi ha alguna cosa més important? La salut, tenir un accés a un habitatge i tot lo de més a mi, em perdonin, i l'educació, però tot lo de, els grans, persones de vegades estan malalts, aquestes coses, els recursos primer per lo imprescindible, i després si hem de fer festes majors, ho sento molt, però així ho dic, si hem de fer accions culturals o el que sigui, vindrà en segona instància. Primer és això, la gent necessita un lloc per estar. Robert.
4: Bé, és, ja, ho has dit molt bé, avui hem parlat amb altres programes i em referiré a el que havia dit amb altres programes. El problema de l'habitatge no és només construir cases, és aprofitar el que ja es té, val? Perquè a més ens estem quedant sense terme municipal, és tornar a densificar els barris respecte al plan que es havien generat, el fer una distribució dels habitatges respecte a coherències, podrien dir legals, no podrien dir aquest salt de mata que s'està fent. I el problema és molt gran, perquè és un problema de pobresa, i per mi és un problema sistèmic. Vull dir, no ho podrem arreglar simplement legislant coses, perquè som part del problema nosaltres. Amb el present, per mi, genera problemes importantíssims de salut, vull dir, física, perquè això, si no vols pagar-te l'habitatge, senyal que no vols pagar-te una bona alimentació, i tampoc podrien dir, et permet, podrien dir una salut social important, perquè moltes activitats socialitzants, tot i les grans activitats que hi ha per entitats públiques o privades, es fa molt difícil, podrien dir, la gent pobra poder-se socialitzar. I després hi ha un problema d'educació, i el concepte integral d'educació, més enllà de l'obligatorietat escolar que l'Estat proporciona per la gent, l'educació en un sentit ampli, la cultura. I això, sens dubte, en genera un problema de futur, perquè aquestes persones que estan visquent amb aquest llindar de pobresa seguiran sent pobres. I, per tant, tindrem una societat com a mínim partida en aquest sentit. Tant per mi és un problema sistèmic important, que va més enllà de l'Ajuntament, i va amb un debat d'idees i, consegüentment, amb un joc, podríem dir, important polític.
0: Josep.
1: Molt d'acord amb tots dos. És clar, és que, aviam, del que deia la Lourdes, certament, governar no és una altra cosa que prendre decisions. Aleshores, sembla que les decisions es prenguin per unes motivacions que probablement no són les mateixes que neixen de la necessitat de la població en general, no? Esclar, després, difícil solució, bé, és clar que transcendeix a l'Ajuntament, però hauria de començar per l'Ajuntament, és a dir, i no cal fer masses invents, és a dir, ostres, París ho ha solucionat força, Londres ho ha solucionat, Nova York fins i tot, el culmen del capitalisme i del mercat i del liberalisme també ho té força solucionat, tota la qüestió de l'habitatge, públic. Models n'hi han, és a dir, no cal que s'inventin massa coses, és a dir, s'han pres solucions i solucions que han funcionat i no tenen per què no poder-se aplicar aquí.
3: Jo crec que els polítics el que miren és el rendiment a curt termini. Clar, si ells fan un plan que no el poden inaugurar i tot això, sembla que ja no els interessi tant. I hauria d'haver-hi un consens entre tota la classe política del PUC que sigui tal i establir el model de ciutat. Clar, dius, no es poden créixer més perquè cada vegada es creix més i tal. Bueno, les poblacions anem creixent, ens anem multiplicant les poblacions. Aleshores, falten més habitatges.
1: Això és Churchill, Això és Churchill. És a dir, la diferència entre un polític i un estadista és que el polític pensa a 4 anys i l'estadístic pensa a 4 generacions. Aquesta és la diferència. Aleshores, necessitem estadistes. Coi, a l'Ajuntament també. És que els necessitem, perquè és que ens anem pel... de mal borràs, ens anem pel pedregar. És tremendo. L'altre dia, escolta, mig en broma, mig en sèrio, amb una colla d'amics, anem, escolta, tornarem tots plegats a la idea dels pisos d'estudiants. Sabeu què vol dir això? Perquè tu i jo, i el Robert ens posem d'acord, ens lloguem conjuntament una caseta i compartim, doncs, com quan érem estudiants.
0: Un segon, que en Robert... Sí.
4: Jo el que vull dir és que, aviam, estic d'acord amb els polítics, els estadistes, però per sort, des de fa ja bastantes dècades, la política és una cosa que podríem dir ens involucra a tots, d'una manera directa o indirecta. Per tant, a vegades, jo que he sigut del club de rugby Sant Cugat, hi havia jugadors que podrien dir, se'ls deia que eren grans passadors, no es comprometien mai. Quan rebien la pilota, la passaven. Hem d'assumir que estem a ple partit, i que ens hi hem d'involucrar, podrien dir, radicalment. O sigui, no és una decisió que pren un polític. El sistema més feble és... hem donat vots en algun, i en l'altre sistema és que podem involucrar-nos més amb els consells de barri, amb les organitzacions socials, etc, i demanar que realment siguin estadistes, o sigui, que pensin en la societat, no pensin en el seu partit. Pensin en tal com està plantejada la nostra democràcia, que és una democràcia parlamentària, o sigui, és a dir, diferents grups es posen d'acord per, podrien dir, per tirar endavant unes idees. El model de ciutat, que es va plantejar en el Consell de Ciutat de fa dues legislatures, i que segueix estant guardat, no se sap ben bé on. Com tot és millorable, com tot és revisable, com tot és destruïble, però com tot ha de servir com a eina, com a punt de partida per generar aquesta cosa. Sortirà amb una de les teves preguntes. Quan el següent punt, què es pensa dels polítics? Pues en Robert Sabé, el Consell de Barri de Mirassol i el grup en el qual estic vinculat, pensa que ha d'haver-hi un model. Sens dubte creixerem. L'IDESCAT ens ho diu cada mes, podríem dir, matxaconament. La vida ens ho ensenya. Biològicament hem de créixer. Però, bueno, possiblement hem de reformar també els nostres sistemes de créixer. O sigui, Mirassol, estem en una guerra per una piscina que no està oberta.
1: Fa 15 anys.
4: Quan a 3 quilòmetres i mig Rubí ja en tenia una des de feia temps. Sí. Potser ens tenim que pensar una mica, vull dir... I això és el que no està passant.
3: Bueno, doncs és això, dèiem, no? Fer un model de ciutat a llarg termini i d'una manera organitzada.
1: Sí, abans tu parlaves com Churchill, ara tu em sembla que és Josep Pla que va dir la política o la fas o te la fan.
4: Exacte, sí senyor.
3: Sí, però el que passa és que, per exemple, quantes persones, diguem-li, prou feina tenen a anar a treballar i a guanyar-se la vida i tal, diguem-li, comprometre's amb altres qüestions. Aleshores, què passa? El que dèiem, no? Els jubilats tenim temps. Però hi ha molta gent que, escolta'm, està treballant, té criatures, ha de fer això i ha de fer allò. Per això trien els seus representants públics.
4: Però el Martí Pol ja ens ho va dir també en una poesia ja que hem tret, podríem dir, aquesta guerra i estem tots involucrats i el nostre forat, podríem dir, no pot cobrir un altre. És a dir, jo penso que ens hem acostumat massa, parlo en primera persona, per favor, a queixar-me, i a renegar. I això, com a màxim, em llibera alguna hormona, com a màxim, però no m'arregla res. Has d'involucrar-me.
3: Però és això, vull dir, si tu tens unes hores, per exemple, la gent que té una família, amb criatures, els porta al col·le, els va recollir, que ha d'anar a comprar, que ha de fer la planxa...
0: Ja. Tot és polític, en tot cas.
3: No? Aleshores...
0: I la manera en què ens relacionem, la manera en què comprem a les entitats en les que militem, vegades sense dedicar molt temps, també estem fent política,
3: però
0: no?
3: Però ja triem els nostres representants, vull dir, hi ha unes eleccions i dius, mira, aquestes són les persones que, a més, tenen temps, ganes, voluntat i dedicació per fer-ho.
1: Sí, doncs, el que passa és que després potser no som tan coherents, és una mica...
3: Aquí passa...
1: Ens convertim en catalans emprenyats, com deia el Robert, però anem a comprar on no hauríem de comprar, comprem coses que no hauríem de comprar, i fem moltes coses que no són coherents fins i tot ni amb les nostres pròpies queixes.
3: Bueno.
1: És a dir, que quan ens queixem de com ens cauen les coses, però no fem res, no és que no fem res per activa, és que tampoc fem res per passiva, és a dir, no incorporem a la nostra pròpia vida la manera de pensar.
3: Com, per exemple, comprar-lo coses de què? De proximitat?
1: Bé,
3: per
1: és
3: exemple,
1: una, és
3: sí,
1: una,
3: però
1: és
3: quan
1: una
3: tu
1: de
3: tens
1: qüestions.
3: Una persona que té un pressupost superlimitat i ha de donar carn, peix i el que sigui amb la seva família i no li arriben els diners, normalment no de proximitat té un preu. I sí que és veritat, a tots ens agradaria poder comprar les maduixes d'aquí la cantonada, però després tens una situació i tens una realitat i això s'ha de comprendre.
4: L'alimentació ha de ser suficient i saludable. Vull dir, Sant Cugat, 100.000 persones, mai serà autosuficient. De fet, mai ho havia sigut, podríem dir. Sempre trec el mateix exemple, l'Alba em tirarà una pedra. A les 8 del matí, quan demanem el got de llet, 100.000 persones, vol dir que han d'haver-hi disponibles 25.000 litres de llet. No hi ha vaca suficient, ni pastures, etc. Per tant, ens tenim que repensar el model social basat en això, alimentació no, saludable i suficient.
3: Proximitat, diu Girona o diu Galícia, vull dir, és una proximitat relativa al volum que necessitem.
4: Catalunya té un 40% de suficiència alimentària. Aquesta és la gran xifra que podríem dir com a país. I amb això, sense tindre aigua ni energia, volem ser independents. Vull dir, tot això ens té que ajudar a replantejar-nos què volem ser de grans.
0: Tornem una mica a la situació de l'habitatge i al relloguer. Ho dèiem al principi, el 41% de les persones que tenen Càritas viuen en aquesta situació de relloguer i 7 de cada 10 no tenen un habitatge estable. Creieu que la crisi habitacional general en la que estem, i parlem de Sant Cugat, però evidentment això no és una qüestió local, tampoc és una qüestió fins i tot nacional ni estatal, sinó és una qüestió global, canviarà les necessitats de les persones que estan en situació de vulnerabilitat i això farà que aquesta roda, que també alertava el mossèn Emili Marlès, de sortir d'aquestes situacions de vulnerabilitat, perquè és el que haurien de ser situacions perquè tothom en pogués sortir, serà encara més fàcil? Estem parlant a Catalunya, on un de cada tres infants viu en situació de pobresa. No? Estem sumant aquesta crisi habitacional on veiem que gairebé tothom és susceptible de quedar-se sense llar, on en un any han pujat un 11% les persones que viuen de relloguer. Ja no és només compartir pis, el Josep ho deia una mica, jo crec que entre la veritat i la broma, no? Arribarem al punt que ens haurem de posar d'acord i tornar a aquell moment de pis d'estudiants. Un pis d'estudiants és un moment a la vida en què un s'està formant, té ganes de conèixer gent, de conviure, de provar. Però quan un té una família, potser no és el moment de viure tots tancats en una habitació o compartir habitació amb altres famílies, no? Clar, si no s'aborda la crisi, que jo crec que el consens hi és, que la crisi habitacional, potser hi ha el consens polític que existeix, el que no hi és com s'aborda aquesta crisi, perquè ve de canviar les lleis i de permetre o no permetre fer negoci amb un dret com és el de l'habitatge. Com podem revertir aquestes situacions de vulnerabilitat i pobresa si no tenim un sostre? La Lourdes ho deia, no? Prioritari per viure i per tenir salut és tenir un sostre, on viure, un llit on dormir. Per on passa l'origen de resoldre aquesta problemàtica i que les persones que estan en aquesta situació la puguin revertir?
3: Jo,
0: i si tingués la solució, doncs, aviam, possiblement estaria al govern.
3: Aquí Sant Cugat es va fer habitatge públic que després es va vendre. Jo recordo el mercat de Torreblanca, unes casetes que hi havia i tal, i després es van vendre. Vull dir, potser s'ha de fer un habitatge públic que sigui per atendre la gent, diguem-ne, que té unes necessitats.
0: De fet, està programat així a Can Ametlla, que hi hagi un percentatge d'habitatge protegit de venda, com s'havia fet anteriorment en Promosa.
3: Clar, llavors,
0: que això és perdre parc d'habitatge públic a futur.
3: Vull dir, el trobarem a faltar. El trobarem a faltar perquè hi ha més gent que necessita l'habitatge i tal. Llavors, quan deies això dels pisos estudiants, i t'ho venen, Què venen? La gent gran està molt sola, potser, si quatre amics hi ha, viudos, no? Es troben i comparteixen pis, tenen a companyia, I t'ho venen.
0: Quan és una decisió, no?, i una persona així ho tria des de la llibertat econòmica i personal...
3: Clar, si tens un amic i dius, escolta, anem a compartir, a viure...
4: Jo penso que com les coses nobles diuen que no tenen que tindre adjectiu, o sigui, l'amor, la Déu, l'amistat, etc.
1: Els bons substantius no necessiten adjectiu, això és molt literari, t'ho agraeixo.
4: Per tant, l'habitatge, ho sento, jo vull trencar ja la dicotomia pública-privada, val? Perquè les dues parts reben ajudes, podrien dir, de l'Estat, algunes podrien dir per fer un negoci més immediat, altres per fer-lo més enrederit, etc. Hi ha una crisi d'habitatge, val? I aquesta crisi, ho sento, des de la meva perspectiva, és una crisi de sistema capitalista, que fa que el lloguer estigui obert absolutament a mercat com qualsevol altra cosa. Quan és un dret constitucional, i a més és un dret que per mi sobrepassa la Constitució, és un dret moral, poder viure en un habitatge decent i suficient, podrien dir les persones. Aquest és un punt. El relloguer, que és ja el de les habitacions, estic totalment d'acord amb el que ha dit en Josep, ha sigut una gran experiència que alguns hem tingut la sort de poder viure, ens ha ajudat a formar, i ho has dit molt bé, Alba, forma part d'un període de la vida, però quan després hi ha l'evolució dels individus diferent, es fa insuportable. Què es podria fer? Sens dubte aplicar la llei. Vull dir, no hi ha cap norma que permeti l'especulació desfermada, val? Per tant, aplicar la llei. I això no és repressió, perquè torno a decidir que fa uns anys ens vam decidir que el millor model que podíem fer servir era el democràtic, i la participació directa. Dos, en el model de ciutat de fa dues legislatures, que només s'ha tractat de fer de moment per regidors de la CUP a Valldoreix, és tornar a redistribuir la superfície dels habitatges respecte a la població original en què s'havien constituït. És a dir, el meu barri Mirasol, tot el barri que va, podríem dir, des de l'estació fins a l'Escola Catalunya, és un barri pensat per 4 o 5 persones per habitatge. I en aquests moments la biologia fa que en visquem dos amb sort. Val?
0: O un, diu el Josep, que no el
4: per
0: veu.
4: Això dic, què podem fer? Home, podríem entrar a la roda aquesta perversa i rellogar-ho a lo bèstia i mira qui passa, o podríem anar cap a un sentit més legal, en què podríem dir hi hagués una distribució dels metres d'una altra manera, amb un sistema de lloguers, etc. Hi han sistemes, però com ha dit en Josep abans, hi ha, toca fer accions, no seguir marejant la perdiu.
1: Però i és obvi que no ho solucionarem en 10 anys, ni probablement ni en 20, ni en 25, però hem de pensar en 4 generacions, perquè d'aquí 4 generacions necessiten que això... Necessitem, tots plegats com a societat, pensar que això pugui estar resolt. I d'aquí 4 generacions, jo no ho sé, amb el model de ciutat que tenim actualment, si hi ha cap opció de que ho estigui de resolt o encara s'hagi graduat més. Perquè si tenim creixement poblacional, creixement econòmic sense fi, sense atendre ni infraestructures tan bàsiques com és habitatge, educació i salut, on està l'estat de benestar? Això que ens havien venut i que quan jo estudiava econòmiques com tu a la facultat de Barcelona, doncs era el gran paradigma, no? La gran epifania del segle XX. Bé, en el XXI es representa que en el segle XX no es va pensar en el segle XXI, doncs començàvem a pensar en el XXII.
4: Com que soc biòleg, allà a l'ecologia ens van ensenyar que el creixement infinit era impossible, que abans hi havia l'amor. I per tant, una mort específica, no una mort de la vida, i veig malauradament que anem una mica cap a... Com que no volem posar-hi aturador, anem, podríem dir, cap a un autèntic desgavell social. Perquè, està clar, estem parlant de coses bàsiques. Tu has fet el llistat d'educació,
1: no,
4: sanitat, habitatge... Vull dir que penses, si això no som capaços de complir-ho... Has dit el tema de Cal Ametller. Ha sigut com un petardo de fira com els que es tiraran d'aquí uns dies. Va sortir a tot arreu, van parlar tots. El silenci és absolut. Més que res, entre altres coses, perquè no hi havia cap d'aquestes tres coses que ha plantejat en Josep. Per tant, dir que faré cases està molt bé, però la gent hi va viure, i viure és quelcom més que dormir.
3: No, jo discrepo molt del, has dit,
4: ho trobo molt
3: abans,
4: bé.
3: Hi ha hagut un moment que, parlant d'habitatge, has dit, tots rebran ajuts, tant el públic com el privat. Escolta, jo he fet una casa i l'únic que he fet és pagar impostos per permisos i tal, no m'han donat mai ni un duro, tot el contrari, he pagat, bueno, no us diré el que he pagat de permisos i històries, o sigui, no tots s'han rebut ajuts en públic.
4: Hi ha una frase que es diu que es cobra amb diners o amb dinars. Una cosa és amb diners i l'altra és les facilitats que poden haver-hi, podria dir, per construir determinades zones municipals.
3: No, jo penso que amb això no ho tens ben entès. Llavors, quan parlem del preu d'una persona, alguna vegada ho he dit, jo tinc la llibertat al llarg de la meva vida d'agafar els meus recursos, destinar-me a viatjar o destinar-me a fer una casa o el que sigui. És una llibertat meva i tinc dret a tenir-la com el viatge, té dret a gastar-se els diners amb el que vulgui. Llavors, amb lo privat, hi ha un tema de llei d'oferta i demanda i, per tant, és democràtic el mercat, llei d'oferta i la demanda. I si no, per què no establim un preu de les mitjanes de vedella que no puguin pujar més d'un determinat preu, o del peix, perquè la gent pugui menjar? Que no es fa, perquè unes coses sí, les altres no. El què? A on no hi ha servei, per això tenim un organisme, un sistema públic per atendre a la gent que ho necessita, i a més el paguem, perquè no sé el que pagueu d'impostos, però t'asseguro que el paguem.
4: M'agrada el debat que em porta, podrien dir-ho, per mi és el moll de l'os, vull dir, no estem parlant de que cadascú faci el que vulgui, estem parlant d'un sistema que podrien dir no permet que tothom pugui fer el que vulgui.
3: O sigui, jo tindré que anar de viatge, però no tindré, per exemple, comprar-me una casa per viure...
4: No,
3: o sigui...
4: jo mai parlaré de tu, parlaré de mi. Jo tindré d'anar de viatge i tindria que tindré d'anar de viatge qualsevol persona que està en aquesta taula. Aquest és per mi el
3: concepte.
4: No,
3: a la vida no es té els recursos. Mira, les necessitats en economia, els hem estudiat, mira, economia, diuen, són, les necessitats són il·limitades, i els recursos limitats. Per tant, es crea la necessitat de triar. Sempre hi ha un cost d'oportunitat. Triar A significa renunciar a B. I no es pot tenir tot, per molt que vulguem, perquè no som fades.
4: L'economia, no seré jo qui ho rejutgi, però des de l'ecologia, que és on he donat classes i encara d'on, podríem dir, sabem claríssimament que els recursos són limitats i que els recursos limitats representen grans i greus problemes ecosistèmics. Val? Això, podríem dir, no ens passa res, o ens sembla que no ens passa res quan desapareix una determinada espècie, però al final ens hem donat compte que sí que afecta a la nostra societat, a la nostra espècie. I, per tant, discrepo a la Mallorca, diuen. Pots aplicar el sistema que vulguis, però és un sistema. Bueno, jo el que dic és que es té que parlar dels sistemes. No se'n pot dir, no tens raó. No, tinc aquesta opinió, que és molt diferent. És molt diferent. Això sí que és democràcia.
3: No, aviam.
0: Mira, la temporada que ve us convidaré a una tertúlia per parlar si hem d'erradicar el dret a l'herència, que em sembla molt interessant.
4: A mi m'agradaria erradicar-la perquè és que és molt de temps.
3: Així, sí, home.
0: Així seria un sistema més just, perquè tothom partiria,
3: que
0: tampoc tothom, eh? Perquè, no, ja parlarem l'any que ve, que seríem...
4: Perdona.
0: Que és un debat molt complicat.
1: El problema és que, esclar, estem aviam, fins i tot en els sistemes més... més centrats en el mercat té moltes perversions que fins i tot des de Keynes s'ha admès que s'han de regular, i òbviament que necessitem regulació.
3: Correcte.
1: I jo tinc una miqueta la sensació de que en aquest moment el mercat immobiliari de regulació pràcticament zero, per més que s'hagi legislat i el que vulguis, però al final hi ha una espècie de xarxa, una espècie de com de com un gran germà, de grans tenidors, etcètera,
3: l'efecte contrari en aconseguir tot el que són les limitacions al lloguer, tal, que és l'efecte contrari. Aquesta regulació han fet ha sigut
1: perquè han aplicat probablement solucions molt Chicago, ja m'entens, Milton Friedman, etcètera, quan verdaderament no és el que tocava.
3: No, Chicago, res, hi ha limitacions amb el preu de l'habitatge, tal, que dius a Chicago.
1: Tu ets miltoniana, ja et veig a venir.
3: Però on t'has vist?
0: Jo us deia que estàvem tots d'acord amb la crisi de l'habitatge, però que no ens posaríem d'acord en quin model s'havia d'aplicar per erradicar-la.
1: Només faltaria
4: afortunada.
1: Així sortiran solucions.
3: Debatent
1: quan... sortiran solucions.
0: Hem parlat de la vulnerabilitat a l'habitatge, però a mi m'agradaria assenyalar també un altre aspecte que trobo interessant que s'extreu d'aquest informe que fa Càritas, i és el biaix de gènere, que hi és en tot i també hi és en la vulnerabilitat. El 60% de les persones que tenen Càritas són dones i afecta sobretot les famílies monoparentals, que han passat del 12,8% al 21,4% en només un any. Què fa que les dones, no, segueixin sent el col·lectiu més vulnerable i amb més risc de pobresa?
3: Perquè
0: i que estigui creixent.
3: Tot. Perquè carguem en tot. Ara mateix, quan venen les vacances, la majoria de persones que agafen permís per atendre els nens seran dones. És així? O sigui, carguem amb la cura dels grans. En la cura... Tot... És més, de vegades una dona que està al món laboral i tal, té criatures. L'altre dia llegia un article d'una noia que advocada d'un bufet important i tal, i quan s'incorpora a la feina, el seu marit també estava, ella amb el seu marit, i el tenia dues criatures. I clar, el que li preguntaven amb ella és, i no et fa pena deixar els nens per anar a treballar? I el marit, que no li fa pena deixar els nens per anar a treballar?
4: Amb ecologia parlem d'espècies indicadores, és a dir, si deixem de veure oranetes, per exemple, que estan aquí, és senyal que hi ha hagut un canvi de clima important, i sobretot que no hi ha insectes. Però no ho valorem tot, valorem l'espècie indicadora.
3: Pues estan plens de termites. En
4: aquest sentit, les dones és una gran espècie indicadora, perquè malauradament encara recau amb moltes responsabilitats socials amb ella. Però aquest estudi de Càritas representa moltes disfuncions, les de gènere, les d'edat, les de procedència, etcètera. Per mi el que aflora és una cosa que Càritas ha dit moltes vegades, el famós tercer món, val? Que és una cosa que a vegades el volem situar només en algun barri perifèric del Raval, i no, el tercer món ens ocupa ja una part important de la nostra societat. I penso que cal seguir, podríem dir, aquests exemples que tenen a més d'estadística, el que ens diu Idescat contínuament, tenen cor, i tot i que no sóc creient, però podríem dir aquest tipus d'informes com els que fa Càritas o altres entitats, perquè el tercer món el tenim aquí i l'hem de resoldre.
0: I creieu que la ciutadania n'és conscient de totes aquestes situacions de vulnerabilitat que hi ha a la ciutat?
4: Penso que no.
0: Amb les famílies que s'arriben a atendre des de Càritas, i parlem de Càritas, que és una de les entitats que hi ha. No tenim la xifra sumada de Càritas, més serveis socials, més Creu Roja i tantíssimes altres entitats, sí, des de la societat civil organitzada, que donen suport a persones que estan en situació de vulnerabilitat. Clar, no? Quan no es parla de Sant Cugat, no sé si encara es parla de la ciutat aquesta, ha sortit aquesta, citaré la Roser Casamitjana, que ho diu sovint, aquesta ciutat pija, no? que hi ha la imatge. No sé si tothom que viu aquí n'és conscient,
1: sí,
0: que
1: jo,
0: en el seu veïnat...
1: La informació hi és, el que passa és que
0: sí,
1: es mira cap a una altra banda i ja està.
4: Sí.
1: Ja està, i vivim més tranquils i més còmodament si no mirem. És la diferència entre mirar i veure.
4: Totalment d'acord.
1: Ja està.
0: I aprofitant que tot això són problemes estructurals i que queda un any per les eleccions, menys d'un any, el maig del 2027, creieu que hi haurà canvis estructurals en el ple municipal de cara a les pròximes eleccions i que això pot condicionar la governabilitat i que ens podem trobar davant d'un altre escenari, o creieu que les coses seran més o menys igual amb els 7 grups municipals que tenim ara?
3: Home, potser millorarien les coses si hi hagués algun canvi d'escenari. La realitat és que el grup que tenim ara, partint dels que hi havia abans, doncs, clar, teníem moltes promeses i tal, i pensaves, millorarà, potser han passat del 3 al 4, però la realitat és que a nivell municipal, als carrers, jo surto a caminar cada dia. No hi ha dia que no m'ensopegui. I una vegada...
1: I no vius a Mirasol, eh?
3: No.
1: Què, Robert?
3: No, què? Fa anys que demano per escrit que posin llums en un tram que no s'hi veu res, que quan baixa un cotxe et deslumbra i no saps si estàs davant d'un port senglar o si estàs davant de qualsevol cosa. En quant, per exemple, els impostos, les escombraries, no?, que ja sabem que altres llocs ho han fet diferent que nosaltres. Ens pugen els civis per tot arreu. Però, a més, aquests containers que han posat ja, aquest sistema nou que han establert, jo, en el Consell de Barri del Centre, una senyora l'altre dia em deia, jo surto una hora a treballar i vaig amb els nens i tal, l'hora haig de baixar la brossa, és que no puc perquè faria tard per anar a l'escola, tal, i quan arribo ja han passat, ja no puc treure'l. Aleshores, la solució d'una responsable de l'Ajuntament diu que vagi a un altre barri a deixar les escombraries. Hem d'anar passejant la brossa, no és la manera. Però us haig de dir més, us haig de dir més, i personalment, el meu marit, que odia que la nit quedi la brossa a casa, se'n va a tirar-la. Amb la brossa obre i li pica una vespa. Bueno, passen els dies i tal, i va una altra vegada tot i anant al tanto, li pica una altra vespa. Ja la reacció va fer, vam haver d'anar a urgències perquè tenia un problema, podia fer un xoc anafilàctic. Inscrit a l'Ajuntament totes les vegades. Sí, sí, ja ho mirarem i enviarem al senyor.
1: Jo confio que el teu marit estigui recuperat i bé, però,
3: sí, sí, però
1: benvinguda, sobretot les abelles.
3: Tractat,
1: sí. Això no, és un bon senyal, perdona que t'ho digui.
3: Vespes. Sí.
0: El problema és la vespa.
3: Sí, sí.
1: Ah, probablement sí.
3: Els nius que hi ha...
1: Vull necessitem insectes.
3: El que estic parlant, sí, doncs de termites... No ho coneixeu ningú, tingui termites? Jo només sento gent últimament que té termites, tu.
0: I... Parlarem una altra tertúlia, són les termites, que ens anem de mare.
1: Termits.
3: Segur, jo els dic acabamites. Més que termites, acabamites. Perquè t'entren a casa, no te n'enteres, i quan ho veus, se t'han menjat mitja casa.
0: Breument, que arribem al final.
4: A mi m'agrada molt l'anagrama de l'escut de Cerdanyola, que és facta non verba. M'agradaria que el proper consistori que vingués a Sant Cugat, jo era més proper en el que va havia abans que no pas el d'ara, però així i tot m'agradaria que es convertissin realment en actuants del que proposessin. I això ho veig complicat. I com a risc, no tenim temps, em fa molta por l'entrada del feixisme, sigui amb la bandereta que sigui.
0: Josep.
1: No ho veig clar. Jo penso que una de les coses que plantejaves amb la informació prèvia que ens vas enviar era precisament si la gent es mou més per sigles o es mou més per persones, no? Jo crec que en els últims molts anys, en general, Sant Cugat s'ha mogut sobretot per persones, és a dir, a partir de... I penso, doncs, amb els mandats, doncs, d'un Aymeric, d'un Lluís Recoder, en fi, d'una Mercè Conès, etc. Quan es va moure... no sé si exactament per sigles, però quan la formació d'un tripartit, doncs, es va fer a partir de sigles, doncs no van reeditar. No ho sé, perquè no sé si tenim noms tan potents ara mateix com perquè es torni a organitzar a partir de noms, saps? Perquè la percepció I mira que hi tinc amics, eh? El govern municipal actual.
4: Sí, però...
1: Però...
3: A mi el que m'agradaria
1: però
3: que no fossin
1: la veritat
3: polític,
1: sempre
3: si
1: està... Perdona, acabo.
3: Dic,
1: i no vull afegir un però la veritat sempre està darrere, l'adversativa. Això ho diem en literatura i és una... És,
3: jo el que voldria són gestors, i sempre parlo de Sabadell. Sabadell va tenir un alcalde al Ferrés, que crec que era comunista, el va tenir molts anys, el votava a dretes, a esquerres i tothom. Per què? Perquè s'ocupava del poble. Jo, de debò, m'és igual la sigla que tu tinguis, si tu em treballes per al poble, i el poble es millora, es cuida i dona resultat.
0: Però som conscients de què pot fer i què no pot fer un ajuntament i de quins recursos té i quins li manquen per fer, més enllà després de les decisions polítiques que evidentment
3: són importants. Urbanisme ho té delegat, eh? És un tema d'ell, o sigui...
0: Sí, però volem pagar menys impostos en una ciutat molt extensa i volem que els carrers estiguin arreglats. Vull dir que els números també han de
3: sortir. Som una de les ciutats que paguem més impostos, eh?
0: Però el que paga un veí per 15 metres de carrer, en una altra ciutat el paguen... El paguen 20.
3: No, és el mateix el percentatge. Bueno...
1: I 500 quilòmetres de carrers, com deia el Robert, són 1.000 quilòmetres de ceres.
4: Sí, senyor.
1: Però tu que et queixes de que surts a passejar, no sé què, és obvi, tens tot el dret. Passeja't per Mirasol, t'ho dic de veritat, eh? O sigui, no hi ha una sola cera, ni una sola cera, en condició.
3: Però
1: ni una vol dir ni una.
3: Ni una.
0: Sant Cugat té 1,2 milions de metres quadrats de voreres i 441 quilòmetres lineals.
4: Doncs mira, m'he equivocat. Amb un carrer
3: bastant cèntric durant anys, al mig del carrer, el, com es diu això, l'asfalt, hi havia una fuita d'aigua. Era petita, però anava sortint l'aigua i tal. Jo, en hora del barri, vaig haver d'escriure, de dir, enviar fotografies i de dir quant de temps s'ha de mantenir això. I això probablement, potser era Sorea. Vull dir, no era ni càrrec de l'Ajuntament, sinó és demanar-ho a l'Ajuntament que gestioni, que exigeixi...
0: És la segona preocupació, segons l'Observatori Sociològic.
4: No ens hem donat compte del monstre que tenim. O sigui, penso que ens hem quedat amb el Sant Cugat, que jo vaig conèixer als anys 70 quan anava a l'Autònoma.
0: De fet, sent sovint al poble.
4: I això no té res, allà. Llavors, això s'ha de gestionar com una ciutat, no com un poble. I això voldrà dir que potser decidiran que Mirasol també forma part del poble, no és un barri perifèric i tal.
3: No.
4: Vull dir, és un canvi radical, perdoneu.
0: Ens acomiadem perquè arribem al final del temps de la tertúlia. Tenim ara l'entrevista amb la Gemma Puig, que serà la pregonera de la Festa Major. Veurem si també per sentim a parlar del canvi climàtic i de l'emergència climàtica en aquest pregó, que suposo que farà enllaçar la seva formació amb el pregó de la ciutat. La sentirem, ara li preguntarem en tot cas. Última tertúlia de la temporada, Lluís, Robert, Josep, pues... moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bones
4: gràcies i molt bon estiu, en efecte. Una abraçada molt forta.

0: Per disfrutar d'un verano mejor vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
4: Ah, no tens mans?
5: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
4: Red flag. Oi que sí?
5: Sí. Sí.
6: Ja disponible a Cugat.cat.
4: Mare meva.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La Festa Major de Sant Cugat està a punt de començar i aquest any la persona encarregada d'obrir oficialment la celebració serà la meteoròloga de TV3, Gemma Puig. Veïna de la ciutat des de fa anys, Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó aquest dijous al vespre a la plaça de la Vila. Avui conversem amb ella sobre aquest repte, la seva relació amb Sant Cugat i també sobre el missatge que vol transmetre als santcugatencs. Bon dia, Gemma, i benvinguda a Cugat Mèdia.
1: Bon dia.
0: Gemma, falta poquet per la Festa Major, tan sols una setmana. Com estàs vivint aquests dies previs?
1: Ara millor, perquè ara ja tinc el pregó, podria dir, acabat. Bueno, sempre hi ha algunes coses que es poden acabar de tocar, però aquests dies abans tenia nervis. És un repte, no?, això de fer el pregó de Sant Cugat, de tot arreu, però no n'havia fet mai cap, i llavors, per tant, és un repte afegit. Però bé, a veure, tinc els nervis de quan estigui allà davant, no?, de tothom. És com una sensació diferent.
0: Quina va ser la teva reacció també quan vas saber que series la pregonera d'enguany? Va rebre una trucada, com va ser?
1: Mira, em va enviar un missatge, un WhatsApp a l'alcalde. Jo amb l'alcalde havia coincidit amb el Covid, ell va fer un llibre de relats de com havies viscut, no?, el Covid, i em va demanar en aquell moment que hi escrivís. Jo vaig fer un dels relats. I llavors havíem tingut aquest contacte, no?, algun WhatsApp i això. I em va enviar un missatge i em va dir, vols quedem per fer un cafè, Gemma, que et vull proposar una cosa. Sincerament, o sigui, crec que si ho hagués apuntat en un paper, cap de les opcions hagués sigut fer el pregó de... És que no sé, pensava en alguna cosa, no sé, alguna cosa de canvi climàtic, no sé, clar, un mira cap a... No? I quan vam quedar per fer el cafè em va dir, mira, vull proposar que siguis la pregonera de la Festa Major. I la veritat és que vaig dir un sí molt ràpid, eh? Vaig dir, sí, no, em va fer il·lusió, la veritat és que em va fer il·lusió, però era com, vaig fer un sí, vaig dir sí, i llavors quan vaig arribar a casa vaig pensar, ostres, he dit que sí, no? I és com, no?, rumies, i dius, sí, he dit que sí, he fet el pregó. I llavors va agafar com, ostres, no?, què vol dir fer el pregó, no?, de la Festa Major, tot plegat. En el moment vaig dir que sí, molt ràpid.
0: Clar, perquè ara deies, és el teu primer pregó, de fet, vius a Sant Cugat des de fa anys, però ets de Berga, i a Berga, ara comentaves abans d'aquesta entrevista, no?, que hi ha la Patum, però no hi ha pregoners, per tant, tampoc no t'han fet mai pregonera de del teu poble natal.
1: No m'han fet mai. M'han demanat un parell de vegades, però mai ha coincidit de fer el pregó de la Nou de Berguedà, que allà sí que fan pregó, no?, els pobles del Berguedà, però just sempre em coincideix amb les vacances i sempre els hi he dit que no. Però a Berga, clar, a Berga és la Patum, més que la Festa Major, a Berga la Festa Major passa una mica com que no te n'adones, i llavors a la Patum no hi ha un pregoner, no? Hi ha altres figures, però no hi ha una persona que faci un pregó de sortida a la Patum.
0: I per tant, què significa per tu també una mica assumir aquest repte i com tu després, més enllà de la il·lusió també...
1: Clar, és un repte, no? Perquè, clar, en un pregó, doncs què s'espera d'un pregó, no? Doncs que sigui algú que connecti amb tots els que fan la Festa Major, no? Que busqui aquell vincle entre tu i el que és realment important, que no ets tu, que l'única cosa que fas és donar tret de sortida a la Festa Major, no? I llavors els que són importants són tots els que fan possible aquella Festa Major, i llavors, clar, també hi has de posar una mica de tu, no? És aquest repte entre buscar l'equilibri.
0: Veurem una Gemma Puig diferent de la que veiem a la televisió mirant els mapes i explicant.

0: imagines aquest temps que tindrem al país?
1: Home, serà diferent, però molt diferent, no. Clar, és evident que... Clar, cadascú tira cap a casa seva, no? I, per tant, veurem una Gemma Puig diferent, no? Que entrarà, doncs, en el que és la festa major, però sempre ficant aquella base de meteorologia, d'una miqueta, no?
0: M'explicaves, no? Vaig anar a fer un cafè amb l'alcalde, m'ho va dir, vaig dir sí molt ràpid. No sé si recordes també després què vas fer, si a qui li vas dir primer i com...
1: Mira, vaig arribar a casa i vaig dir... M'ha demanat l'alcalde de fer el pregó i... directament els meus dos fills van dir has dit que no, suposo? I jo dic, no he dit que sí. I diu, com? I dic, ai, bueno, no ho sé. I llavors van dir, mama, però... I llavors la seva primera reacció és dir, has dit que no, suposo que no faràs el pregó.
0: És bona de la vergonya.
1: Sí. Però després, un cop assumit, doncs sí.
0: Deies que el tens avançat, el tens plenament escrit.
1: El tinc plenament escrit, però... La veritat és que vaig polint cosetes, és a dir, del tot no, és a dir, el tinc fet, però hi ha coses que vaig perfilant, alguna cosa que encara he de buscar, però sí, el tinc escrit ara, sí.
0: Hi haurà un missatge, entenc, relacionat també amb la consciència ambiental, és una cosa que a tu et preocupa i t'ocupa també part de la teva feina. Per què creus que també pot ser important aprofitar aquest altaveu per donar un missatge sobre aquesta qüestió?
1: Bueno, perquè al final, no, s'ha d'aprofitar, no? Qualsevol moment en què puguis parlar davant de tantes persones, que arribi a tantes persones, doncs per donar la importància, no, de la responsabilitat que tenim, no? Com a ciutadans i com els que viurem aquesta festa major, doncs de fer-ho, doncs de la manera més sostenible possible, és a dir, no? Dintre de tot el que farem, doncs afegir-hi aquest afegit de dir ho podem fer tot, però ho podem fer tot d'una manera o d'una altra i intentar, doncs, que sempre aquesta protecció i aquesta visió més de futur no se'ns escapi pel camí.
0: De fet, aquesta qüestió et preocupa, has escrit diferents llibres també. En quin punt diries que estem actualment i quin és el missatge també que la ciutadania ha de tenir clar sobre el tema del canvi climàtic i l'emergència?
1: Clar, la ciutadania és complicat perquè un és molt conscient del canvi climàtic quan passen coses, no? Llavors, quan estàvem en plena sequera, la majoria de persones, doncs, era molt conscient, no? Que això era molt important. Per què? Perquè teníem unes restriccions, perquè ens afectava directament, no? Llavors, això és fàcil, en el fons. Quan estem en una època entremig, és a dir, ara tenim molta aigua als pantans, ha plogut molt... Costa una mica més que la gent tingui aquesta consciència. Quan torna a venir la consciència? Quan comença a fer molta calor. I llavors tornem a veure que vam passar d'una sequera que ens preocupava molt i arribem a un estiu en què, altre cop, les temperatures doncs, són més altes del que tocarien. Llavors, hem d'aconseguir... La nostra idea és aconseguir que aquesta visió de futur no només sigui en moments difícils, no? Com una mica com diuen els bombers, que els focs s'apaguen a l'hivern, doncs una miqueta això, no? Les sequeres també s'apaguen quan hi ha aigua, per pensar què hem de fer quan no n'hi haurà, i a nivell de canvi climàtic, doncs, és una realitat que tenim. Tampoc cal ser catastrofistes, perquè al final és una realitat. Llavors hem de tenir... Jo sempre dic que hem de tenir aquestes dues vessants, una la mitigació i l'altra l'adaptació. I les dues són molt importants. No hem de deixar... O sigui, no hem d'adaptar-nos només i dir, bueno, mira, això és el que hi ha, però també... Sinó que també hem de mitigar, hem d'aconseguir... Però també és molt important adaptar-se, perquè hi ha una part que ja no podem arreglar, com qui diu, no? Per tant, mitigar i adaptar haurien de ser les nostres fites de futur, no? De present i de futur.
0: Quins hàbits diries que hem anat canviant, però que encara podem fer i que no som del tot conscients d'uns hàbits bastant més simples, més enllà de les polítiques que després han de fer els polítics sobre emergència?
1: Jo crec que la ciutadania, en defensa de tots, som bastant conscients, eh? És a dir, jo crec que cadascú a la seva manera, no? Però que tothom intenta, no? Reduir, o reciclar... És a dir, les petites coses que un pot fer, les intentem fer. Què ens passa a vegades? Que algunes coses que potser podríem fer, però no les podem fer. És a dir, no puc anar a peu a tot arreu, no puc anar amb transport públic a tot arreu, no? Per tant, acabem agafant el cotxe, no? Potser l'agafem menys que abans, però l'acabem agafant. Però sí que la consciència aquesta de les coses petites, perquè a vegades un diu, oh, clar, però nosaltres ja ho fem, no? Això ho han de fer els polítics. Això és, la resposta és sí, no? Però, clar, a petita escala nosaltres també som molts. És a dir, el nostre efecte també és important, perquè som molts en aquest planeta. També el canvi climàtic i l'emergència climàtica s'ha agreujat perquè som molts més. O sigui, ho fem molt més malament. En algunes coses sí, en altres no. però realment la quantitat també és diferent. I com que continuarem sent tots els que som, o més, doncs hem d'intentar que cada cosa que fem, no, aquell estalvi d'aigua, aquest estalvi d'energia, intentar fer-ho amb normalitat, no esperar que... És a dir, que ara no se'ns hagi oblidat que hi va haver una sequera. És a dir, això és, jo crec que l'important és això, no? És a dir, abans tu, no, aquella aigua que agafàvem la galleda i la ficàvem a la dutxa, potser ja l'hem treta, però potser no l'hem de treure. O aquella consciència que teníem, potser no ha de ser tan extrema, ni hem de fer que les persones estiguin obsessionades en això, però no d'explicar-ho, és a dir, no ens oblidem que tornarà a venir una sequera. No? I aquesta idea de, per exemple, no, quan va pujar tant la factura del gas, doncs la gent que feia, s'abrigava més a casa, doncs continuem-nos abrigant més a casa els hiverns i baixem les persianes a l'estiu perquè no entri la calor i no haguem de posar l'aire condicionat tot el dia. És a dir, aquesta consciència intentem mantenir-la sempre, independentment de les coses que passin a fora. I això suma.
0: Aquest és un dels missatges que segur que escoltem el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila. Gemma, abans dèiem, no, que tu ets de Berga, però que ara vius a Sant Cugat. Fa uns quants anys que vius a Sant Cugat?
1: Fa
0: que...
1: 13 anys.
0: 13 anys, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Per què vas arribar a patar aquí i una mica la teva relació amb la ciutat? Quina és?
1: Va ser una coincidència, és a dir, nosaltres havíem viscut a Manresa, havíem viscut a Sant Vicenç dels Horts, i llavors, bueno, buscàvem un altre tipus de ciutat, potser una ciutat un pèl més gran, que tingués de tot, no? La sensació de que no havíem d'anar a Barcelona a fer res, no? La idea de que nosaltres som tots dos de Berga i, per tant, tenim aquell lloc sempre allà ficat, no? I Sant Cugat, doncs, ens va semblar i ens ha donat tot allò que necessitàvem, que és una... Per mi, clar, la gent... Quan parles amb gent de Sant Cugat tota la vida, no té la mateixa visió que tinc jo, eh? Però per mi Sant Cugat té que és una ciutat gran, però que ha mantingut molt la idea de poble. És la sensació meva que no hi he nascut. Per tant, jo m'hi trobo com... No m'hi trobo com una gran ciutat. Jo no tinc la sensació, passejant per Sant Cugat, que això sigui una gran ciutat. I això és el que m'agrada. I això és el que ens agrada a tots, no? I llavors que té molts espais verds, que és una ciutat on pots fer-hi de tot, tots els dies de la setmana, no és una ciutat... potser en alguns punts no sé que és dormitori, però té un centre que té, és molt viu, no? És una ciutat, jo crec, molt viva. I, per tant, manté aquest equilibri. I vam arribar-hi una mica de coincidència i ens va agradar i ens hi hem quedat.
0: I tindrem Sant Cugat per d'estona?
1: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
0: Tens algun racó preferit o algun lloc que te sentis, no sé si com a casa, però sí allò que dius, ostres, aquí m'agrada estar-hi?
1: M'agrada molt el monestir, m'agrada molt la zona del monestir, els carrers aquests peatonals, això és un lloc que m'agrada molt. Sí, la veritat és que és caminar per allà em dona molt sensació, és el que et deia abans, em dona molt la sensació de poble, no? De carrers, de botigues de tota la vida, de botigues que canvien, de bars que canvien. Té una mica barreja de tot, però és aquella sensació de tranquil·litat.
0: I de la Festa Major, no sé si la vius, l'has viscut, te la sents teva...
1: Sí, per mi la Festa Major és com... des de fa anys, és el tret de sortir de l'estiu, no? Per mi és com, suposo que per tothom, no? És com, clar, normalment la Patum sempre és abans i llavors ve Sant Joan, tot i que per mi Sant Joan és una festa que no ha sigut mai molt important, també és veritat perquè per la gent de Berga, com que hi havia la Patum, que era molt a prop, Sant Joan sempre quedava una miqueta, bueno, és un, sí.
0: Més rebaixada.
1: Més rebaixada. I llavors ara, des de que visc a Sant Cugat, doncs la Festa Major de Sant Cugat és com el tret de sortir de l'estiu. Ara llavors ja sí que per mi és estiu, encara que no faci vacances. I sí, l'ha vist en diferents àmbits, no? Trobo que la Festa Major de Sant Cugat té això que la pots viure a diferents edats, a diferents moments, a diferents llocs. Està molt ben repartida.
0: On serà el primer lloc on veurem a la Gemma, més enllà del pregó, també?
1: A veure, m'agrada molt el Pagal i Joan, tot i que aquest any hauré d'intentar veure què puc fer. Perquè...
0: Has ballat alguna vegada?
1: No, ho vaig a veure. No,
0: diuen
1: no.
0: Que si no ets Sant Cugatenc fins que no el balles.
1: Ah, d'acord, no sé si el ballaré, però no em veig molt ballant. Però sí, és una cosa que em va sobtar molt la primera vegada que la vaig veure, no l'havia vist, bueno, clar, no l'havia vist mai, i em va agradar, i la veritat és que és una d'aquelles fites que, si puc, intento sempre anar-lo a veure. Què més? Els arrossos, també els primers anys que es feien allà als carrers, el primer any que ho vaig veure, dic, verge, però quina amb aquella calor i aquells arrossos i una... I llavors a la nit també m'agrada, els concerts, moure't de concerts, moure't de plaça, moure't de música, moure't d'ambient, està molt bé.
0: La pregunta estrella d'aquests dies i de la teva vida, no sé quin temps farà. Quin temps farà? Encara falta uns dies.
1: Falten uns dies. O sigui, la calor la tenim assegurada. I de moment sembla estable, però falten uns dies. La calor és quasi bé el que puc assegurar més.
0: Aquesta pregunta te la fan de tot, no?
1: Sí. La veritat és que sí, intentaré que el dia de pregó, és a dir, és com, no? És el primer repte que tenia, que abans no he dit, és que el dia de pregó no plogui, eh? I aquest no puc fer-hi res, però clar, sortir al balcó i estar plovent és com... difícil.
0: Hem parlat amb la Gemma Puig amb aquesta entrevista de la Pregonera, que no volem desvetllar més coses, perquè així dijous 25 a les 7, si no m'equivoco de l'hora, tothom que estigui a la plaça de la Vila, després de també el seguici d'inici de Festa Major, veient aquest pregó amb aquesta meteoròloga que cada dia ens acompanya a la tele, que tant ens agrada, no?, els catalans també, a parlar del temps. Això és una cosa molt nostra, oi?
1: Sí, és una cosa força nostra. Sí, a més és una cosa nostra que s'ha com expandit, és a dir, que els catalans anem deixant empremta i ja estem afectats en altres regions on potser no era tan important l'espai del temps, i sí, aquí a casa nostra l'espai del temps és molt col·laboratiu i és un espai que tothom, no?, que la gent li agrada, i la gent li agrada veure'l.
0: I ens espera un estiu calorós també, no? Més enllà d'aquests dies?
1: Sí, de moment sí. De moment els mapes estacionals, que a vegades s'han d'anar concretant, sembla que tindrem un estiu càlid.
0: Perfecte, doncs no us perdeu, com dèiem, aquest pregó de la Festa Major de Sant Cugat amb Gemma Puig. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ja falta poc per entrar oficialment a l'estiu i el que ja tenim aquí són els dies llargs i calorosos que conviden a relaxar-nos i a baixar una mica el ritme de tot plegat. Durant l'estiu, les biblioteques continuen obertes i són, com sempre, un refugi de pau, de cultura i també climàtic. I per això avui ens acompanya l'Arnau, que ens ve a parlar del que podem fer durant l'estiu a les biblioteques de Sant Cugat. Arnau Padilla, què tal? Com
2: què
1: estàs?
2: Què tal? Bon dia, Carme.
1: L'Arnau és tècnic auxiliar de biblioteca, de la biblioteca de Volpelleres, sí. I a banda de donar-li la benvinguda, el gràcies. Felicitarem per aquest premi de poesia que has rebut.
2: Bueno, encara no és oficial, però sí. Estem fent l'exclusiva, crec.
1: Ah, sí?
2: Sí, estem fent una exclusiva, crec.
1: O sigui que ets poeta?
2: Escric. Escric
1: escrius.
2: Coses, sí.
1: Sí? Fa temps?
2: Veig que t'han fet la... fa temps,
1: les
2: sí.
1: Les meves fonts m'han informat.
2: Sí, fa temps... sí, des que tinc memòria d'adult, diguérem, des de l'adolescència, ja saps que comences a escriure sí? més així, poeta turmentat i coses d'aquestes, i vas evolucionant cap a una més, una escriptura més serena i més pausada.
1: I més madura, no? Sí. Molt bé. Sí, sí. I quan recolliràs el premi?
2: Això al desembre. A desembre, al poble d'Alfafara, crec que ho dic bé, que és on fan el festival, és el Premi Mariola a Poetes Inèdits del 2026.
1: I és el primer que reps?
2: Jo sí. Poeta
1: Home,
2: inèdit,
1: quina il·lusió,
2: ara.
1: No?
2: Sí.
1: Mare meva, doncs bueno, escolta, felicitats, eh?
2: Gràcies, moltes gràcies, una sorpresa.
1: Sí. Que el gaudeixis. Escolta una cosa, anem pel que comentàvem
2: Vinga,
1: abans.
2: Anem
1: el tema
2: feina,
1: de les biblioteques, perquè sí que és veritat que la gent desconeix... què fan les biblioteques a l'estiu? Tanquen? Obren? No, obren.
2: Clar, les biblioteques estan obertes tot l'estiu i volia fer una mica de subratllar això perquè no sé, la gent a vegades arriba a l'estiu i tothom espera una mica, fluixa l'activitat, però les biblioteques seguim allà, canviem una mica l'horari, però seguim allà al peu del canó per tot el poble i la ciutat de Sant Cugat. Al juliol mantenim el mateix horari, però de dilluns a divendres. L'únic que canvia és que els dissabtes no obre, però la resta, la biblioteca manté els mateixos horaris. La Gabriel Ferrater està oberta sempre, menys els dilluns al matí, i després Volpelleres obre els matins de dimecres i divendres i Mirasol al revés, dimarts i dijous. Es combinen, i totes les tardes, sempre. A l'agost tanquen les biblioteques petites, les locals, la Mirasol i Volpelleres estan tancades, però la Gabriel Ferrater es manté oberta tot l'estiu als matins, de 10 a 2. O sigui que tothom que necessiti serveis bibliotecaris, llibres, revistes, pel·lícules, passar una estona...
1: Refugiar-se de la calor,
2: si fa molta
1: no?
2: calor, no saps què fer, llegir un conte amb els nens... De 10 a 2, tots els matins, poden anar a la Gabriel Ferrater.
1: Que bé. Sí. Activitats, però...
2: Sí.
1: Sí, hi ha programades activitats?
2: Sí, també hi ha algunes cosetes. També baixa una mica la intensitat de les activitats, no és com durant el curs, però també es manté. Jo volia destacar, mira, tenim molt interessants dos viatges literaris a la Gabriel Ferrater, que són com petites teatralitzacions de textos que fan actors i estan dirigides. La primera, el dimarts 7 de juliol, Pla per Roig, es diu, que fan com una interpretació d'una entrevista que li va fer la Montserrat Roig al Josep Pla, el 1972, doncs faran com una interpretació d'aquest moment. I el dimarts 14 es fa un altre viatge literari a través de al voltant de la figura de Pompeu Fabra. Això per més adults, diguem, pel públic més infantil i familiar, a Volpelleres, a la Biblioteca de Volpelleres, podreu trobar... Cada setmana es farà una activitat. La primera setmana es farà un taller de ciència i després doncs, hi haurà diferents espectacles i narracions. Un cop a la setmana... Pues és dijous, un altre és el dimecres 15, el dimarts 21 i el dilluns 27, que es farà l'última, pel públic familiar. Teniu tota la web, al tríptic, a les biblioteques, allà on trobaran.
1: L'important és que la gent sàpiga que encara es manté l'activitat a un altre ritme i que estaran obertes.
2: Les biblioteques segueixen obertes i seguim allà pel que es necessiti.
1: Perfecte. Et sembla que fem un repàs, perquè veig que vens carregat amb llibres, com sempre.
2: Sí, sí, sí.
1: Amb
2: sí,
1: la teva motxilla...
2: Hem portat...
1: Tipo Doraemon, que van sortir llibres.
2: Sí, no els hauria de portar tots, però els porto. Sí, i m'acompanyen.
1: I farem un repàs per diferents propostes relacionades amb aquesta època de l'any, no?
2: Sí, hem fet una selecció, també m'ajuden els companys a seleccionar llibres per venir aquí a la ràdio. Hem fet una mica selecció de diferents...
1: Gèneres?
2: Sí, diferents gèneres, tipus també de llibres. Ja veureu, també vull recordar, també m'ho van recordar ahir, els meus companys, que també hi ha moltes guies de viatge a la biblioteca, no oblidem. Hi ha un gran assortiment ara que arriben els...
1: Que hem de preparar.
2: Correcte.
1: Les sortides.
2: Que la gent ja ho fa, eh? La gent sí, ja es prepara amb molta antelació, comences a veure el abril-maig que comencen a desaparèixer les guies de viatge. Això és que la gent ja està amb el xup-xup
1: ja,
2: estiuenc.
1: Clar, amb temps.
2: Sí, sí, sí. Hi ha un gran assortiment de qualsevol país, qualsevol regió que vulguis descobrir, la trobaràs segur a les biblioteques.
1: Molt bé, però quina proposta ens portes?
2: Però us porto, sí, primer us porto un còmic d'adults, que es diu Aigua Jim, de la Marina Sáez, editat per Finestres el 2024, i és un còmic molt original i molt vistós i molt, molt estiuenc. És un còmic documental, vull dir, no és una ficció en si, és com si diguérem que és una pel·lícula documental feta còmic, que narra l'experiència autobiogràfica de l'autora, que durant el 2018, del 18 al 20, es va apuntar a Aigua Jim, en un gimnàs. Ella és una dona d'uns 35 anys que viu a Gràcia i s'apunta a classes d'Aigua Jim i en aquestes classes va coneixent a poc un grup de dones més grans que ella, d'entre uns 70 i 90 anys. El còmic està fet amb un dibuix molt divertit, uns colors vius i un to d'humor que el fa molt, molt fresc i molt, molt agradable de llegir, però en realitat, sota aquesta aparença tracta temes una mica més... més profuns i bons de tractar, com serien l'edatisme, la gentrificació, la soledat i les noves amistats que es fan entre la gent gran, que no, a vegades no es parla tant d'aquest sector, diguem. Entre classe i classe d'Aigua Jim, doncs anem descobrint i aprenent més sobre les seves vides. És un còmic que reivindica la gent gran, a les seves històries, i nosaltres també volem reivindicar la seva autora, perquè ens ha agradat molt i esperem que segueixi treballant i dibuixant.
1: Molt xulo, i és veritat que l'aparença que té amb aquesta portada, tapa dura,
2: sí, sí, sí.
1: I amb uns...
2: És molt divertit, eh?
1: Sí,
2: és molt divertit,
1: sí,
2: el còmic.
1: Pinta.
2: Però et fa pensar, a la vegada.
1: Que bé.
2: Sí.
1: Doncs Aigua Jim, de la Marina Sáez. Seguim ara amb una proposta infantil.
2: Sí, el públic infantil de nens de 0 fins a 6 anys, portem Carrer del Mar, un llibre que podria ser un llibre joc, és un llibre visual, un llibre de poesia que juga amb els caligrames, que no sabem si saps què són els caligrames, que són aquests dibuixos que es fan amb les paraules, que el va fer famosos, per exemple, en Salvat Papaseit.
1: Sí.
2: Doncs aquestes, a la pàgina es van fent dibuixos amb les línies, amb els versos, i és un llibre que està fet bàsicament un col·laix d'il·lustracions i fotografies i amb diferents formes de llegir. Ara l'hem de posar en vertical, ara l'hem de posar en horitzontal, i comença amb una advertència, que a veure si la trobo. Si saps estar-te dret en una barca, també saps ballar. I a partir d'aquí, el llibre s'obre, el anem repassant visualment i és com un viatge a través del mar, de la platja. Ens va com suggerint inicis d'històries. Per exemple, hi havia una vegada un pescador tan valent que no sabia de quin color era el cel perquè mai no el mirava. I va suggerint històries, inicis, juga amb les formes, amb els dibuixos.
1: Molt és original,
2: no? Sí, és en tota regla és un llibre-joc molt rítmic, molt musical i que convida a inventar històries i a llegir amb els més petits.
1: Un llibre per compartir, El carrer del mar, del Joan Barrets. I ara, per aquells que, bueno, que necessiten una història amb inici, nus, desenllaç i aquestes històries, la novel·la, no?
2: Una novel·la.
1: En tota regla.
2: Sí, bueno, tota regla. Bueno, és una novel·la, ja és del 2017, no és una novetat, i a mi m'agrada molt destacar-la i donar-li valor. És la primera novel·la de la Irene Solà, la famosa de Canto jo i la muntanya balla, que va tenir el gran boom, sí que tothom gairebé l'ha llegida. Doncs va fer una novel·la anterior que es diu Els dics, que la va publicar el 2017, va guanyar el Premi Documenta, I és un, a mi em sembla que és una novel·la molt encertada, que ja, per descomptat, ja es veia la, la qualitat de l'autora. És molt fresca, molt original, i com sempre les seves novel·les, és més la, el contingut és molt bo, però la forma acompanya molt. Com està escrita, com, com se t'emporta el text que estàs llegint i ja no pots parar de llegir perquè escriu d'aquesta manera que sembla un riu. I sí, aquesta, la història és bàsicament passem un estiu amb l'Ada, que és una noia que torna al seu poble després d'estar 3 anys visquent a Londres, i una meca, aquestes dificultats d'una jove, ja jove cap a la trentena, que torna a poble després d'haver viscut fora, i una mica les diferències i aquestes ganes de viure que xoquen amb la realitat més quotidiana del dia a dia d'un poble. Mm. És molt interessant.
1: Tens algun fragment?
2: Si voleu,
1: vinga.
2: Sí. Vinga, una mostra, perquè veieu com és el to. Aquesta és l'aigua, tèbia i clorosa i a punt. Aquesta és l'aigua que s'enfila a les parets de la piscina, pelades i turqueses. Aquestes són les línies fosques al fons de la piscina que marquen el camí. I aquest és el socorrista, moreno i avorrit. I aquests són els vidres amples que reflecteixen el matí clar de fora. I les rajoles al voltant de la piscina encara seques. I el rellotge que marca les 8 i els flotadors i els tubs blaus i pacients a la seva caixa. I aquest és el cos de l'Ada, que sap què ha de fer, encara que hi vingui tampoc últimament a nedar. Els braços i les cames i el coll i la boca que es mouen a l'uníson, sense haver de donar ordres. Com quan respires i el cos en sap, sense que li diguis de respirar. L'Ada no sua i no es cansa sota l'aigua, i el cap li pensa coses. Aquest és el cap de l'Ada que pensa, per exemple, que no troba a faltar Anglaterra. De la mateixa manera, preocupant que no trobava a faltar casa quan vivia a Anglaterra. Pensa en l'Ivan dient, com els nens, que quan no ets amb ells és com si no existissis. Pensa què tal li fa. Pensa en quan vivien tots 5 a casa. Pensa en la Teresa dient-li, no vull que m'apressis, però visc amb el teu pare i l'estimo i seré allà quan sigui el seu aniversari i quan sigui Nadal i quan estigui a l'hospital i quan ens morim i l'enterrin. I en com li va sortir el cor per la boca i no va poder respondre res. I pensa què tal li fa. I neda, i més.
1: Déu-n'hi-do, en un fragment no gaire llarg ens fem una composició bastant completa.
2: Està molt bé, i és, a més el que fa ella és, en aquest es titula els dics, com aquesta contenció, no? I tot el llibre està fet amb aquesta... aquesta és l'Ada, aquesta és no sé què, aquest tal, així com molt musical també, i molt crea aquest ritme i aquesta construcció plàstica que és molt interessant.
1: Irene Solà, els dics. I ara anem amb una altra proposta.
2: Sí, en aquest cas un diari, podria ser una novel·la, pràcticament és una novel·la, però és el diari real d'una autora, la Míriam Cano, que és escriptora i traductora, de 2 estius que va passar al poble grec de Metamorfosi. Metamorfosi és un poble de Grècia. Bueno, sí. Hi ha molts pobles a Grècia que es diuen Metamorfosi. Ella aprofita aquest joc de paraules i és el títol del llibre. Bàsicament és un cant a l'amistat, a la vida mediterrània, on trobarem molta gastronomia, molta sobretaula, però sense tòpics. L'autora aconsegueix transmetre una serenor molt d'estiu que ens transporta molt aquests dies que s'allarguen, tranquils, en què s'oblida el rellotge, el calendari...
1: Fantàstic.
2: Sí. I també molt de qui sap que els canvis més grans moltes vegades es fan dins nostre, molt a poc i sense fer soroll. Aquests estius que canvien coses però no te n'adones fins que arriba el setembre, mm-hmm. que ets com un altre... No saps, hi ha hagut un clic.
1: Sí.
2: Doncs aquest és un llibre que...
1: I et notes diferent.
2: Explica aquest clic. I mira, si voleu, també us he portat un petit fragment aquí assenyalat. A veure, és veritat que Grècia, almenys la Grècia que jo he conegut, té alguna cosa de sagrat, de lloc poc tocat. No només per la bellesa del paisatge, també per l'hospitalitat i l'humor de la gent que hi viu. Metamorfosi, després d'un parell d'anys prou durs, m'ha fet reconnectar amb alguna cosa molt senzilla, que té a veure amb el més essencial de la vida, amb menjar, amb conversar, amb no pensar gaire, amb saber que, en certa manera, jo pertanyo molt més a això que a tots els models que m'he imposat i que encara que me'ls segueixi imposant, tornar aquí físicament i mental serà un bon antídot contra les ximpleries. Un dels meus versos preferits, de l'Oda Pítica 2 de Píndar, diu «Arriba a ser qui ets, quan ho hagis après». Segles més tard, l'ex-homo a Nietzsche li agafarà com a subtítol i com a promesa d'unes instruccions que al capdavall són tan críptiques com les paraules que el poeta grec va dedicar als atletes. Jo no ho sé, com s'arriba a ser el que s'és, però sospito que té a veure amb el que he estat fent aquests dies. Seria fàcil dir que tot passa per l'autoconeixement, per saber qui ets o què vols o què no vols, però jo m'agafo més aviat al procés infinit que és aprendre-ho i que sospito que té més a veure amb el desaprendre, amb treure't capes i anar-te fent cada cop més lleuger. Molt estiuenc. No?
1: Sí, i també molt interessant, no?
2: Sí.
1: Perquè és precisament en aquesta època de l'any quan podem posar a prova això, no?
2: Quan t'atures, no? A vegades
1: exacte.
2: Quan atures,
1: exacte.
2: Dius, què estic fent? No? Una mica...
1: Pots començar a veure amb més claredat.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Ens queden un parell més de propostes, a veure si ens hi caben.
2: Vale, sí, sí, serem ràpids. També és un clàssic de l'estiu, a mirar el cel de nit, no?
1: Fer oh,
2: un...
1: sí.
2: Sí, tenim les... A més, aquest any que tenim l'eclipsi solar, que coincideix amb la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, el 12 d'agost.
1: 12 d'agost.
2: Sí, és el 12 d'agost.
1: Sí.
2: Doncs mira, us porto a Orbital, de la Samantha Harvey, que ens transporta directament a l'Estació Espacial Internacional, o sigui, ja a les estrelles. Ja.
1: Vinga.
2: I vivim 24 hores amb la vida dels astronautes que viuen allà dins, els seus somnis, el seu dia a dia... És, per exemple, és molt curiós, que jo això no ho sabia fins que vaig llegir el llibre, que des de l'Estació Espacial Internacional, clar, es fa de dia i de nit cada hora i mitja. O sigui, com fan 20, crec que fan unes 24 voltes a la Terra... durant 24 hores, llavors cada hora i mitja veuen una posta de sol i una sortida, i estan, clar, el bioritme és una mica difícil.
1: Sí, oi tant. Imagina't.
2: Sí, molt interessant. Si vols, passem a l'últim.
1: Vinga, sí.
2: Perquè també he pensat, porto un de poesia.
1: Clar, home, vinga, acabem amb la poesia.
2: Acabem.
1: I així vinga. Hem començat amb el premi, doncs ara acabem amb poesia.
2: Perquè, sí, mira, perquè he pensat, bueno, tant de bo arribi algun dia com a la que porto, l'autora que porto. Els llibres de poesia tenen una cadència que els fa, he pensat, companys perfectes per aquests dies, no? Per aquests temps de l'estiu. Sempre portem a vegades un llibre gruixut, d'aquests hem d'aprofitar per llegir un clàssic, però també a vegades portar un llibre lleuger, petit, com la poesia, que... pots agafar una pàgina, una altra, no fa falta que el segueixis.
1: Petites dosis.
2: Sí, petites dosis, petits moments de descans, de que no estàs fent res. Doncs crec que portar sempre a mà un llibre de poesia, qualsevol, el que t'agradi, el que et cridi l'atenció, pot ser una bona proposta.
1: Mm-hmm.
2: Tu porta'l, i si no l'obres no passa res, però si potser l'obres una pagineta, dos, en tot l'estiu, doncs ja haurà fet alguna cosa. Us porto, per exemple, una proposta a Ocell Roig, de la Mary Oliver, una autora d'Estats Units, que va morir fa poc, i que té un to molt de pau, molt de tranquil·litat, molt de viure el moment, d'observar, de l'atenció. Crec que...
1: Sí, per l'època és el que
2: sí,
1: toca.
2: Sí,
1: hauríem
2: sí,
1: d'aprofitar
2: sí.
1: Almenys.
2: Sí, i mira, per exemple, Invitació, un poema de la Mary Oliver, al llibre Ocell Roig. Oh, tens temps per sortir només una estona del teu dia, important i atrafegat, per sentir les caderneres que s'ajunten al camp ple de cards, en la lluita musical... per veure com entonen la nota més alta o la més baixa, o el goig més festiu o el més tendre. Els seus becs durs i esmussats veuen l'aire mentre lluiten melodiosament, no per tu ni per mi, ni tampoc per guanyar, sinó pel pur plaer i gratitud. Creu-nos, diuen, és una cosa ben seriosa, tan sols està viu. Aquest matí fresc en aquest món romput, t'ho suplico. No passis de llarg sense aturar-te i assistir a aquest espectacle una mica ridícul. Podria significar alguna cosa, podria significar-ho tot. Podria ser el que Rilke volia dir quan va escriure «Has de fer una altra vida».
1: Doncs jo crec que la proposta, a banda de poder anar a les biblioteques, perquè encara hi ha activitat al llarg de l'estiu, és aprofitar aquest temps... per desconnectar, que vol dir fer aquest viatge tranquil...
2: Reconnectar una mica, sí.
1: Sí, cap a... desconnectar d'unes coses i reconnectar amb altres.
2: Sí.
1: Arnau, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon estiu.
2: A vosaltres, igualment.
1: Que vagi molt bé i l'enhorabona un altre cop.
2: Gràcies.
1: Vinga, que vagi molt bé. Adéu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
3: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
4: No, Peyu, tu no hi seràs.
3: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
2: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
8: La ràdio amb samarreta.
7: La informació més propera a tu
8: i la millor música.
7: La ràdio amb samarreta.
9: FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostre a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te a nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, però en tant que ara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com te dic. I a més, per mi no és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
3: ¿Por qué has escogido este título?
2: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara, per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·lés tant qui llegeix el llibre com qui participa.
3: Gràcies.
1: De què entrada el llibre?
2: De què habla el llibre? Vale, el llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
0: Per quin motiu vas decidir escriure aquest llibre?
2: Doncs mira, vaig decidir escriure per una ciutat molt profunda, d'una veu a realitats que sovint queden fora del mapa, invisibilitzades. Vivim en una societat on moltes històries importants no tenen cabuda. Des de l'espai jo volia contribuir a canviar això, a modificar això, i també ho vaig fer perquè crec en la força del periodisme social i en la paraula per transformar mirades i per generar un canvi de paradigma, un canvi de mirada social vers la discapacitat i vers la societat i vers les persones que formen part.
1: ¿Qué es lo que más te motivado para escribirlo?
2: Pues mira, m'ha motivat sobretot el d'estar de les persones. Al final, cada entrevista, t'ho puc dir, ha estat una experiència real, sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte a la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important, que al final que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat.
3: Què significa aquest llibre per tu?
2: Doncs mira, significa moltíssim per mi. És una barreja de projecte així personal, de compromís social i d'experiència personal. Al final és una manera d'expressar qui sóc, què penso i quins valors defenso. Al final defenso la justícia social, els drets humans, la dignitat humana, l'accessibilitat, la justícia social, tantes coses, i també és un pont entre moltes persones i realitats diferents. I per mi és una eina, al final, per construir un món més just, més digne, més humà, etcètera, etcètera.
3: ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, et diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferent, les correccions, les autoritzacions a cadascuna de les persones que surten, si tenia que les tenen que portar, bueno, d'una assignada o un via assignada. Llavors ha estat molt guai.
3: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, et diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions, les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que es faci ràpidament.
3: Vale.
0: En algun moment vas començar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
2: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran on surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el mitjatge, la sensació que està fent alguna cosa útil per la societat, al final, alguna cosa per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
1: ¿Cuánto te gusta? ¿Te gusta más escribir de día o de noche?
2: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments, ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva idea és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
1: Quan et venen més idees?
2: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que la meva inspiració principal és, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa sentir-me bueno, inspirat, dir-ho així.
4: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
2: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si teniu bueno, la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associï a la reflexió de la creativitat, però el faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agradi i així m'inspira.
5: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
2: Doncs fa 2 o 3 setmanes, això. T'ho puc dir, perquè entre les correccions i tal fa 2 o 3 setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció, orgull també una mica de 8 entre cometes, perquè és veritat que aquest projecte no trobo al final. Vull dir, les entrevistes creixen cada dia més entrevistes. Per mi tanco una etapa al final del llibre, una primera etapa de la meva vida molt guai, que vull seguir, vull fer. A ma mare és veritat que ara estic amenaçant en que vull fer més llibres i m'estaria que tranquil·litzi, que dintre de 2 o 3 anys ja parlem.
1: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de este proyecto?
2: Pues mira, han estat les entrevistes. Al final, quan connectes amb algú, quan t'explica la seva vida amb sinceritat, sense matisos, és molt, molt una experiència d'aquelles que dius voila, vale? Perquè jo pensava, dic, jo quan vaig començar és veritat que jo pensava que no arribaria tant i mira, he arribat a tant, he fet el llibre, he fet més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix, t'ho puc dir. Llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
5: Com ho prepares les entrevistes?
2: És mira, les preparo amb molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes, i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida. Al final és així, com preparo totes les entrevistes que feia mitjans de comunicació, doncs també.
1: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
2: Te diria que la intel·ligència artificial, que també és veritat, els mitjans de comunicació també, evidentment, perquè molt surten entrevistes anteriors, llibres que m'he llegit d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia, també a partir del que m'expliquen ells mateixes o que veig que pot ser interessant.
0: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre?
2: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat, tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir, i al final només me queda agrair públicament a totes aquelles persones, de veritat, a totes les persones del projecte, que si a les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, només és el 51, però ho vull agrair públicament al 51, com ho he fet sempre en privat en totes elles.
3: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
2: Doncs mira, diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única. Aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha gent així com Juan Carlos, un tue, el sisè president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes, podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
4: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
2: Doncs mira, especialment aquelles, com t'he dit, aquelles que parlen de malalties com la ELA, com Juan Carlos Onzue, com el Javier Gámez Martí, o de vivències familiars, et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de ma mare. Saps?
3: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
2: Pues mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que, malgrat això, tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
5: ¿Qué has aprendido de las personas que las he entrevistado?
2: Pues no, mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un camí que no té final i si principi.
5: Sí, ha donat més suport durant aquell camí.
2: Doncs pues mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, que forma part essencial del projecte, i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat, i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, bueno, al final, el diari Discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent, al final.
1: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
2: Pues que sóc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament.
4: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
2: Sí, bueno, professionalment, mig ja em dedico perquè escric articles, però bueno. Però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal. Tinc molts projectes. Tinc.
0: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
2: Doncs mira, si diria que no renunciïn mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit, sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha. Que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDAH, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final els límits no ens han de posar ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
6: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista.
2: A tu.
6: Et donem molta força i,
2: bueno,
6: i que tinguis molta...
2: I us espero el
7: 29.
6: Sí, ens esperes el dia 29, que faràs la presentació del llibre a Tarragona. Anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio. I
2: que... Hombre, i us presentaré al president del Parlament i el convencerà, si convencem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
6: Exacte.
7: Vale, gràcies.
6: I, bueno, que tinguis, bueno, molta sort amb que la gent et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el plantar encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
2: Cuideu-vos.
4: Aquí acabem...
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
4: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem i fins al curt vinent. Bon estiu a tothom!
6: Bon estiu!

0: avui. No sé si va ser real quan em parlava...
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Si escoltes la ràdio,
6: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
5: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
6: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
5: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Bé, les portades i molta senyora, eh?
1: Sí, però diversitat de personatges, sí. I algun senyor, eh?
0: Algun, sí.
1: Perfecte.
2: D'acompanyant de dones, d'acompanyant, eh? Que això ja comença a canviar, eh? La cosa.
1: Marido de, marido això està de. Bé. Escolteu, doncs arrenquem. Mira, Hola porta una entrevista amb Patricia Pardo i Cristian Gálvez. No és una parella gaire estimada. A veure, hi haurà potser qui li caigui bé, però no és una parella gaire estimada, sobretot per ell, per com es va deixar amb la seva exdona, l'exgimnasta Almudena Cid.
0: El públic no està del costat.
1: No has acabat de ser... No sé si amb aquesta revista Cuca... Ai, aquesta revista, amb aquesta entrevista Creus han volgut fer com una entrevista amable, és blanquejament...
2: És que ho fan sempre, entrevistes blanques. A mi em sembla una parella una mica, com direm, de pastisseria. D'aquestes pasteleres, no? Com es diu en castellà, perquè és una mica empalagosa.
1: I després diu molt la cita que han triat, nos salvamos mutuamente. A veure, s'haurà de llegir el context, però si tu salves a l'altra persona de la seva relació anterior és que abans estava molt malament, no? I bé, llavors deixes una mica malament tant Patricia Pardo, que estava casada també, com bueno, Cristian Gálvez.
2: Es van separar una mica...
1: De què estem parlant?
2: Les males llengües deien que hi havia rotllo i es van separar... Bueno, això bueno, són
1: es van separar dels respectius, no?
2: Exacte. Però això bueno, que l'amor es va... O sigui, que han volgut arreglar una mica la seva història per no dir que van fer les banyes. Això és una percepció meva, eh? Però jo, per lo que he pogut veure...
0: Les van posar, les van comprar fetes
2: i jo crec que
0: s'han posat.
1: O si més no, que es van començar a enamorar quan encara estaven...
2: És que el que donen de si les redaccions, eh? I els programes...
1: I els passadissos, tot. Ens n'anem a la revista Semana, i aquesta sí una relació consolidada, la de Luis Miguel amb Paloma Cuevas, però el protagonista és Luis Miguel perquè ha estat ingressat a Nova York, li han fet una operació molt delicada, pel que he pogut llegir, deu ser alguna cosa del cor, perquè l'ha anat a operar expressament un cirurgià espanyol, que és una eminència en cardiologia, i ha anat allà a Nova York, o estava allà, que l'ha operat allà a Nova York. I no és la primera vegada que se sotmet en aquesta operació.
2: Bueno, llavors, deu patir ja de...
0: Ens hem de cuidar, que el cor... Sí. Té...
2: No, i a part, deu estar tan enamorat, perquè està molt, de la Paloma. És que és una parella que a mi m'ha sorprendre.
1: I a mi m'encanten.
2: Però dius, és d'aquestes parelles que dius, igual han estat enamorats tota la vida i no ho han destapat fins ara.
1: És que eren amics tota la vida, van fer els dos la seva vida, ella amb l'Enrique Ponce, Luis Miguel amb les parelles i les dones que ha tingut... I després ara s'han tornat a retrobar, a mi em sembla meravellós.
2: Un amor madur i un amor de... Que jo dic sempre que aquests amors són més amics potser que parella, no? Llavors, són aquestes relacions que tenen durada.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí. Va, a 10 minuts ja teníem l'altra, la setmana passada, Esther Expósito amb Mbappé ja a la platja, moto d'aigua. Doncs a 10 minuts tenim Veranito amb Cristina Pedroche, amb biquini, amb un barret, molt bé, perquè el sol és molt dolent, i posa Cristina Pedroche, Trabajo y Amor en Ibiza.
0: Que
1: Ibiza s'està molt bé, també, a la platgeta.
2: Ibiza també es treballa, no?, per el que veiem.
0: Home, clar.
1: Sí.
0: De dia es treballa i de nit...
1: És que el teletreball, avui dia...
2: Públiques.
1: Des d'una maca et pots connectar a tot arreu. I a la revista Lectura s'aposten per una entrevista a Candela Peña, l'actriu, però que li estan anant molt bé com a col·laboradora a diversos programes.
0: La Revuelta,
1: a la Revuelta,
2: no?
1: Amb el Giro.
2: I a la 2 està fent el seu propi projecte, no?
1: Sí, també té el programa aquell d'entrevistes. Sí, i això que li va molt bé és com que hem redescobert una gran actriu, perquè ella és una actriu amb Goya. Sí. Però ella sempre reivindicava, no em truca ningú, no? I sembla que la televisió li ha donat com una segona oportunitat com de visibilitat.
2: Home, és bona, sí? té aquest punt humorístic. A mi em recorda molt a no tan exagerat, a la Yolanda Ramos,
1: sí,
2: però té aquest humor
1: mica...
2: irònic, humor que a vegades fins i tot l'has de pensar per veure si ho està dient en sèrio o no, però m'agrada molt la Candela Peña, tant com a actriu com ara en aquesta vessant de comunicadora.
1: Doncs sí. I mira, l'última sèrie que he vist d'ella està molt bé. Es diu Fúria.
2: Ah, ell, a on?
1: Sí. A on?
2: L'apuntaré.
1: Doncs ara no me'n recordo la plataforma, però res. Era un estil Mujeres al borde d'un ataque de nervios, doncs Fúria. Tot de senyores, també sortia Cristina Roth, sí, oi?
2: Sí.
1: La germana de l'Ariel Roth.
2: Sí.
1: Grans actrius sortien en aquesta sèrie.
2: Mira, ara que tindrem una mica de temps, aquesta setmana de mig vacances.
1: Va.
0: Sí, tenim festa major, també.
1: Hem repassat les revistes, anem al lío, que com cada setmana hi ha coses, i a mi aquesta setmana m'ha donat la vida la publicitat que ha fet Irene Rosales, exdona de Kiko Rivera, que jo crec que ha pres la millor decisió dels últims mesos, que és marcar-li un zasca al seu exmarit i a sobre cobrant

0: perquè una coneguda marca d'aperitius ha comptat amb la Irene Rosales per publicitar els seus quicos, que en català correcte direm blat de moro torrat, però blat tothom, torrat, si diem sí. Quicos,
1: quicos,
0: ens entenem,
1: sí.
0: Quicos.
1: Quicos, Quicos Rivera.
0: Sí, i ha folrat tot una bastida amb una campanya que a mi em sembla increïble perquè diu així, diu, un mix con un mal quico es un mal mix. Elige Grefus Amics, elige el mejor quico.
2: És una gran campanya de publicitat,
0: a mi em sembla increïble.
2: És de les últimes campanyes així més potents que hem pogut veure.
0: I a mi em sembla també una mica un riure's d'ella mateixa, no? De tot el que ha passat al costat d'aquest personatge.
1: Home, o dir-li a l'altre que, nen, és que és malo.
0: Cobrant,
2: no, de cobrar, i a parar de continuar visquent, que ha de mantenir la seva família també. I hem de comentar que hi ha hagut una contracampanya, no sé si l'heu vist.
0: Sí, l'he vist,
2: del
0: sí.
2: Quico Rivera, amb, sabeu les torrades aquestes que són sí. Típiques, no sé d'on són.
0: Les
2: Inés Rosales.
0: Sí.
1: Ah,
2: pues han fet una
1: les
2: campanya.
1: Tortes, les tortes.
0: La busco en un moment, que la vaig veure ahir.
2: Han fet la contracampanya, com dient, toma ja, otra. O sigui, està ben aquí una guerra de publicitat.
1: Bueno, aquí les
0: mireu,
1: marques, els creatius, estan donant-li al coco.
0: Les persones que estan més del bàndol de Quico Rivera han fet una contracampanya. Això no existeix, eh? Vull dir, és un muntatge.
1: És una IA.
0: La campanya de veritat és aquesta.
2: Sí, però val. Això donarà per una campanya.
0: I llavors...
1: Què diu aquesta?
0: Diu, una Rosales que no te cruje no és una autèntica Rosales. Elige autèntiques, elige Inés Rosales. Les tortes aquelles d'anís.
2: D'on són típiques aquestes tortes? Ara no ho sé.
1: D'Andalusia, no?
0: Andalusia,
1: no?
0: Andalusia, les tortes sí. D'aceite. Sí, aquí posa sí. Sevilla. 100% aceite... Sí.
2: Pues mira, i els dos són d'allà, sí. O sigui que... Perquè la Irene Rosales és de Sevilla.
0: Per això que la polèmica està servida, perquè, clar, anem, aquesta campanya d'Inés Rosales és inventada, no? Però, clar, la que és de veritat és aquesta del Quico. El Quico Rivera s'ho ha pres de la pitjor manera possible, perquè és un infantil, i va dir coses com... referint-se a la mare dels seus fills, la mente no le da para más, i va dir una cosa molt lletja, que és, tengo madre, que eso es muy importante hoy en día. Cosa molt lletja, tenint en compte que la mare d'Irene Rosales fa uns anys va morir, i que mentre aquesta senyora s'estava morint, el Quico Rivera li va posar les banyes a la Irene Rosales. O sigui, és que és tan llet.
2: Bueno,
0: és tan lleig.
2: Jo crec que els Pantoja són una família, a part de desestructurada i que no tenen els valors molt així, molt intrínsecs de família, crec que és que es creuen amb el dret, com es diu en Pantoja, de que tothom els hi vessi els peus, no? Llavors, crec que amb aquesta dicotomia ho tenen una mica que es perden. No sé, perquè fan uns comentaris que no corresponen.
0: No, aquí l'única que té senderi i no és biològica dels Pantoja és la Isa Pantoja, per cognom, però enteneu-me, perquè va ser adoptada, perquè avui venint cap aquí veia un vídeo d'ella que parlava de com l'havien tractat de petita i jo penso, és que a mi se'm queia la... Sé cada cop que fa una
2: també...
0: entrevista se'm cau l'ànima a terra quan diu que el seu tiet li va deixar de parlar amb 9 anys.
2: Sí, és molt fort. És que és molt fort. Per això et dic que no tenen els valors molt
0: ben posats.
2: També hem de dir que, a favor una mica del Quico, que les noies que amb les que va, que ja saben el que hi ha, no? O sigui, no hi ha dubte. Tots tenim clar quin tipus de persona és. A part d'infantil, és un tio que s'ho creu molt, no sé.
0: Però bueno. Mira, el que dèiem de riure és d'ella mateixa. Després ella, al programa on ara col·labora, al Tiempo Justo, ha dit si he sido conocida para lo malo, también para lo bueno, que por ser la cornuda d'Espanya, bien me las he tenido que comer yo. Pues clar, filla, pues molt bé, a sobre que has hagut d'aguantar aquest penques, doncs cobra-ho. A mi em sembla estupendo.
2: Sí, sí, no, si al final...
0: Va,
1: molt bé.
0: Anem
1: campanyes publicitàries.
0: Parlant de Pantoja, ens n'anem a parlar de la Más Grande, perquè s'han filtrat les primeres imatges del biopic de Rocío Jurado, que s'està gravant a Chipiona, a Cádiz. Acull aquests dies el rodatge d'algunes de les escenes d'aquesta sèrie de Rocío Jurado, que arribarà en format minissèrie de 4 episodis, que repassarà la trajectòria vital de l'artista. I a més és que aquest projecte coincideix amb el 20è aniversari de la seva mort i s'han filtrat unes imatges on l'actriu Carmen Raigón, jo personalment no he vist res d'ella, no la conec, però he posat aquí una fotografia per si us sonava d'alguna sèrie.
1: No. A mi em sona la cara, però no sé dir-te.
2: No, a mi tampoc no la tinc ubicada.
0: La gent s'ha quedat parada de com la feina de maquillatge i d'estilisme, de com l'han transformat,
2: home, perquè l'han vist igual. Home, sortien unes imatges d'ella com reinterpretant quan van fer l'oració amb, amb la Rocío Jurado i l'Ortega Cano a l'església de la Virgen de Regla, de la que era tan devota, sortint amb el xandall, us recordeu del xandall verd quan la Rocío va dir que estava, que tenia càncer, que tenia, que estava malalta, i realment s'assembla molt, eh?
0: Sí, l'escena que just diu la Cuca, que s'està gravant, és l'escena en què, com has dit, Cuca, després de la roda de premsa on ella, al jardí de casa seva, va anunciar que tenia càncer, va anar a Ortega Cano a la Virgen de Regla. Doncs això és el que els paparazzis han caçat, perquè estaven al carrer, en el santuari, no? I
2: a mi el que m'ha sorprès és el Martiño Rivas com a
0: Pedro Carrasco.
2: Pedro Carrasco. És que no m'assembla res.
0: És que tan guapo era Pedro Carrasco, de jove, com perquè el faci Martiño Rivas.
2: Jo crec que no. És que a mi m'ha sorprès, eh?
0: Vamos, Pedro Carrasco allà on estigui deu estar donant palmes.
1: Aquest Martiño té els ulls una mica clars,
2: blaus,
1: no?
2: Està fent ara aquesta sèrie que es diu... Maldita Alma o algo així, ara no me recordo com es diu.
0: No sé, perquè no...
2: Sí, que fa de cura.
0: Ah, mira.
2: Recorda una mica el Pájaro Espino.
1: Mm. Ah, mira, mossèn.
2: Sí, sí.
0: Doncs això, mira, dos guapos interpretant Rocío Jurado, a Pedro Carrasco, Ortega Cano, ara mateix no sé qui l'interpreta, però en paral·lel a aquest biopic de Rocío Jurado, si us interessa, el 25 de juny s'estrena a Movistar Plus el documental de Rocío Jurado, i aquest sí que està produït per la seva filla, Rocío Carrasco.
2: Llavors està agafat, no?
0: No ho sé. Té molt bona pinta.
2: Perquè tot el que toca, pobreta...
0: Té molt bona pinta. Només l'ha produït, eh? Ni ella és la directora, ni és la guionista...
1: No,
0: però la pasta. I no és l'única productora. No. Hi ha dos productors més. Llavors, els trailers que estan penjats als perfils de Movistar Plus... Té molt bona pinta, i el documental es diu La Más Grande.
2: I a la vegada també hem de comentar que la Glòria Camila es veu que també ha obert una altra vegada que possiblement...
1: Més melons?
2: Denuncia la seva germana per coses de drets d'autor i coses d'aquestes.
0: No sé, perquè la Rocío Carrasco és l'hereva universal,
2: exacte,
0: de totes
2: no sé
0: aquestes coses.
2: Fins a quin punt té sentit.
0: I no sé si Glòria Camila té tants diners per enfrontar-se també a la seva germana, però bueno, en fi, s'han de fer molts programes de
1: I'm
0: televisió.
1: I'm fine, serà fine.
0: Va, escolta, Carme, la Cuca i jo ens preguntàvem si has estat atenta a aquesta temporada, a totes les coses que s'han anat parlant, per això, abans de marxar de vacances...
1: Em voleu examinar.
2: Home, això va ser una proposta de principi de curs.
0: Sí.
2: Vam dir...
0: Sempre fem test.
1: Sí.
0: I volem saber si el passaràs o no. He de dir, Carme...
1: És com el Rosco? Puc passar palabra? No.
0: Ah, diré...
2: T'ajudarem, vinga.
0: Et podem ajudar descartant alguna opció. Però escolta, Carme, t'he de dir que tot són preguntes de coses que hem parlat recentment, eh?
1: De la setmana passada i l'altra.
0: N'estic segura que ho sabràs.
1: Vinga,
0: què et sembla? Arrenca, Cuca, va. Vinga, arrenca.
2: Com es diu el nòvio de la cantant Aitana? Aaron Piper, Paul Grange o Daniel Alonso?
0: No, si val, eh? No, hòstia. Miris, eh? No miris, que veig que has fet aquí una ullada al guió de la Cuca.
2: Té un nom,
0: no.
2: Té un pseudònim, però clar.
0: Clar, però aquest noi té un nom, clar.
1: El de l'Aitana. Torna'm a dir els noms.
2: Aaron Piper, Paul Grange o Daniel Alonso?
0: Et podem descartar un, si vols.
1: Daniel Alonso.
2: Molt bé!
0: Molt bé, Carme, bravo!
1: Home, ja estava dubtant, eh? Però dic, no, home, no.
0: És que Plex no és el seu nom, està clar.
2: Oh. Clar, és el youtuber, el Plex, aquell que l'Hormiguero el van honrar...
1: Si tu em dius que li digui el nom allò popular, tampoc no m'hagués sortit.
0: Mira tu. Va.
1: Què més?
0: Carme, on es va oficiar el matrimoni civil de la cantant Dua Lipa? A Londres, a Los Angeles o a París? I això n'hem parlat recentment.
1: A París.
0: No, Carme, no. A Londres...
1: Bueno, que hi ha uns quants quilòmetres.
0: Sí. Mira.
2: Bueno, en avió 2 hores,
0: I agafant l'Eurotúnel ja hi ets.
1: Bueno, no cal, sí, no cal. El Canal de la Mànega i el que vulgueu, però tampoc no és de continent europeu.
0: Vinga, la següent és molt fàcil, eh?
1: Què més?
2: Com es diu la cançó de Shakira pel Mundial 2026? Dai Dai, La Copa de l'Amor o TQG? World Version.
0: TQG, World Version... Dai Dai o la Copa de l'Amor?
1: Dai Dai.
2: Molt bé. Aquesta era fàcil, eh?
1: Vinga.
0: O sigui, et diré jo perquè és fàcil.
1: Home,
0: perquè
1: podria ser Guacaguana.
0: Té un ull posat al teu guió, Cuca.
1: No, però no estan marcades les respostes.
2: Sí, sí, estan una mica sobre-resaltades.
0: On s'ha instal·lat principalment Isabel Pantoja després de deixar Cantora? A Madrid, a Gran Canària o a Màlaga?
1: Gran Canària.
0: Molt bé.
2: Ha estat atenta, només sí. Ha fallat una de moment, eh?
0: Vinga, va, l'última.
2: Vale. Què ha estudiat Jules Janeiro, la filla de Gesolini Campanario? Res, cicle formatiu en administració i finances, o formació en imatge personal estètica i maquillatge professional?
1: La última.
2: Molt bé.
0: Molt bé, Carme. Veus? Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Això va, soc un alumne exemplar.
0: Perfecte. Doncs ha tret un nou. Ha tret un nou.
2: Molt bé.
0: Va. I després, també és veritat que aquesta temporada, no, Cuca, heu estat aquí donant les faves, després ens hem aquí posat amb les faves i havíem pensat que hem triat una fava de bronze, una de plata i una d'or. Què et sembla?
1: Doncs som-hi.
0: Vinga. Vinga.
2: Anem a fer la fava de...
0: bronze?
2: De bronze?
0: Vinga, per Alejandra Rubio, perquè creiem que no acaba d'entendre que viu de la televisió, de parlar de la seva família. Aquesta noia es pensa que és escriptora, ara es pensa que serà periodista, perquè
2: bueno, això anàvem a comentar, que ara començarà periodisme, pel que ha dit.
0: Sí.
2: O sigui que no sé jo, però bueno, és una fava ben donada, eh?
0: Vinga, la de plata. A Iñaki Urdangarín, perquè, escolta, va fer una gira quan va presentar les seves memòries, que semblava quasi la víctima. Pobre, que és que el van portar a presó perquè, mira, pobre, jo no sé què va passar. Anem a la fabada ràpidament, va. Per Quico Rivera, perquè, Cuca,
2: ben
0: crec
2: guanyada.
0: Que és la persona que s'ha endut més faves, no, aquesta temporada.
2: Aquesta temporada s'ho ha guanyat. Bueno, Alejandra Rubio i ell van a la part, eh?
0: A la part.
2: O sigui que ho tenim clar.
1: El favot d'or se l'emporta Quico Rivera. Noies, moltíssimes gràcies pel que ens heu anat explicant al llarg de tota aquesta temporada i que tingueu gaudiu de l'estiu, sobretot.
2: Home, ja estarem.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Vall d'Oreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu el veïnat de l'avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Cuidar de la família, començar a córrer, Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
13: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
14: No, Peyu, tu no hi seràs.
13: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
15: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
17: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat podríem dir que tens... Has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
17: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
17: Totalment.
0: Sí?
17: Sí, sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
17: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
17: Correcte.
0: Sí. Ser tu pròpia chef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat també i el podem veure.
17: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia. No? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
17: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si, perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
17: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada veure com la gent disfruta amb algo que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors a poc vaig anar incorporant elements com per exemple això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica... I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
14: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
17: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algun molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
14: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre nivell?
17: És difícil, perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin algo mediocre. Llavors, jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
14: Pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
17: Sí, espera, eh? Crec que el que més em transporta diria que és un salmó cru en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. Mm-hmm. És fàcil, però és de restaurant. I admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
14: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
17: Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
14: creixent. La de trufa?
17: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que de fet la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar, me'n recordo que jo estava a la platja, i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
14: Rebre, no?
17: Exacte, rebre...
14: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
17: Exacte.
14: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
17: Doncs... Jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig ser una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això i el tema de la cuina és més... un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
14: Mm. Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
17: És molt complicat combinar-ho, també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no? Ara mateix. Abans tenia 4 perquè també era professora. però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional, si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc he anat arribant a tenir un
14: equilibri.
17: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
14: Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys vas ser professora universitària de Política Internacional, sí, a La Salle. Què tal aquesta experiència?
17: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble, o sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
14: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
17: Sí.
14: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
17: Doncs, bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
14: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
17: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni. Crec
14: és curiós,
17: que,
14: eh?
17: És curiós. No sé si té a veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls. Que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica. Bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no? De metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni. Jo només me'n recordo que estava al Parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
14: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
17: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà. A l'Erasmus vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
14: no,
17: de marxar.
14: No, és que ja parles alemany o no avances.
17: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
14: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
17: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per al moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
14: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
17: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
14: El teu bressol.
17: El meu bressol, i he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà, tinc família encara a Castellà del Vallès, i vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
14: Mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
17: Correcte.
14: Sí, no?
17: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
14: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
17: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat, i com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes, perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva, i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
14: Que bé. Ets més de peix o de carn?
17: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
14: Sí?
17: És que m'agrada tot. Tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
14: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
17: Doncs... a cuinar suposo que no és l'opció.
14: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
17: Sí,
14: no?
17: Això és una connexió-desconnexió. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga, també m'agrada molt els esports d'hivern, o inclús estar a la platja llegint un bon llibre, m'encanta la lectura, i a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie, perquè això també alimenta l'ànima.
14: Amb amics o sola, en solitari?
17: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
14: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
17: Ui, jo crec que sí.
14: Sí? L'has trobat?
17: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... no me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
14: Can Bernet.
17: Pot ser, sí.
14: Sí.
17: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
14: Tu anava a dir, tens gos?
17: Sí.
14: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs... molts amos amb gossos.
17: Totalment.
14: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
17: Vale, jo crec que a l'ordre. Soc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no? A també a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno, i crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això, i el tema dels idiomes, òbviament, l'haver viatjat a Cuba, es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
14: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia. I és un viatge gastronòmic al Japó.
17: Correcte.
14: Hi has anat ja alguna vegada?
17: Mai, mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
14: Tens data? No encara.
17: No tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte. Però si ets anar sola, aniré sola, cap problema,
14: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
17: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
14: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
17: Jo crec que sí.
14: El Japó gastronòmic.
17: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Tinc aquest anhelo.
14: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
17: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent, crec que estic en un bon camí ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir, no vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai, perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. Però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges. Jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials, per seguir expandint i evolucionant amb el món.
14: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
17: Ui.
14: Ja més madura?
17: Doncs sí, però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
14: I ja arribarà el futur, no?
17: Exacte, sense presses.
14: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
17: Jo crec que no.
14: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
17: Moltíssimes gràcies.
18: La ràdio amb samarreta.

0: La intel·ligència artificial està deixant de ser una eina reservada a les grans corporacions i comença a obrir-se pas en la gestió financera de les petites empreses. Però fins a quin punt és viable i rendible per a una pime? Doncs avui intentarem respondre a aquesta qüestió de la mà de l'Andreu Travé, que és consultor sènior de Secot. Andreu, benvingut.
1: Ben trobada, bon dia.
0: Per on recomanes començar perquè la implantació sigui útil, que sigui assequible?
1: A veure, el primer, hem d'estar convençuts de que ens agradi o no ens agradi, la IA ha vingut, ha arribat i es quedarà. Primer, estar convençuts d'això. Mm-hmm. Segona, el que hem de fer, d'alguna manera, és veure a on ens pot ajudar. I, sobretot, no tenir por de que ens traurà feina. És a dir, perquè si... hem de començar per les coses que són més repetitives, més senzilles, és a dir, i primer, per exemple, t'has de plantejar on estàs, no? O sigui, primer, és a dir, quant temps, per exemple, si estem parlant una mica de finances, quant temps dediques setmanalment a la conciliació de dades amb els bancs?
0: Sí.
1: És a dir, perquè és una feina que en general no t'aporta cap valor.
0: Sí.
1: No t'acorda cap valor, no? Llavors, per exemple, aquesta, no? O sigui, primer abans de tot, no? Segona, amb les previsions de tresoreria, les encertes, t'equivoques, tens que tenir una pòlissa per si, no si t'has equivocat, que no tenir un descobert.
0: Que et cobreixi.
1: I això té un cost que igual no tindries que tenir. Te n'adones de quan hi ha anomalies, és a dir, un intent de frau, algú que et cola una factura falsa, algú que t'envia un correu electrònic que és fraudulent i que sembla que és bo, te n'adones d'això? L'estat del teu negoci, és a dir, tu quan entres cada dia al dematí, aconsegueixes tenir 4 o 5 indicadors claus per saber si hi ha alguna cosa que no va bé i has de reaccionar? O has d'esperar a final de mes a tenir el exercici tancat per veure, ostres, ja
0: fa... Ha anat bé o ha anat malament,
1: sí. Malament, no? Però, és a dir, totes aquestes coses... Llavors, la teva gent, el teu equip, la gent que t'ajuda, és a dir, li encanta les coses rutinàries o, de debò, estan frisant per poder gaudir més del negoci, o sigui, no fer les coses que són de rutina de cada dia i faig sempre el mateix, sinó que de debò puc aplicar la meva manera de pensar, de dir, tinc temps per planificar, per pensar i per millorar una mica el negoci. Perquè si el teu equip no ho fa, el del teu competidor sí. El teu amic de la botiguer de davant que ven el mateix que tu, sí que estarà mirant els clients i tu no. I, per tant, és possible que et trobis enredarit d'una manera molt ràpida. Vull dir, per tant, primer és dir, crec que em fa falta...
0: Fer un mapa, no?
1: Fer un mapa.
0: Sí.
1: I llavors, un cop que estàs convençut de que tens... De que primer, que t'has autoauditat i dius, sí, necessito fer coses, llavors has de fer una mica quines són les coses més repetitives i que t'aporten menys valor. Que les tens que fer perquè les has d'assegurar el negoci, però que, en canvi, no t'ajuden a arribar més al teu client o estar més pendent dels clients o dels proveïdors o del sistema, sinó que simplement són coses que les tens que fer perquè si no et trobaries que no saps com va, no? Llavors has de veure quines coses t'agafen temps i quina rellevància tenen pel negoci. Llavors, un cop que tens, normalment et sortiran amb una petita empresa, normalment sortirien de l'ordre entre 15 i 20 accions que són rutinàries, no? Llavors, un cop que tens aquestes accions que són rutinàries i que les vas fent d'una manera repetitiva, veure quines són les que aporten menys valor i amb quina relativa rapidesa les pots plantejar substituir-les i, per tant, engegar-les amb una intel·ligència artificial, etc. Avui m'he fet una promesa, no fer servir cap paraulota tècnica, sinó només és dir què és el que necessites, d'alguna manera, perquè això funcioni, no?
0: Val. Entenc, doncs, que tenint en compte tot això que ens comentes, amb això podem avaluar, no?, la viabilitat del projecte.
1: Exacte. O sigui, saps quins, per exemple, un dels efectes típics és la conciliació bancària. Vull dir que has de comprovar, has de baixar-te les dades del banc o dels 2 o 3 bancs que tinguis, comparar-les amb les factures que tens, que tot estigui quadrat, I això, lo normal és que... O sigui, lo lògic és que estigui bé, però en canvi s'hi dedica.
0: S'ha de revisar.
1: Dedica,
0: sí.
1: S'ha de revisar i dediques molt de temps.
0: Però de quina manera pot ajudar la IA a automatitzar tot aquest procés i quins resultats està donant actualment?
1: O sigui, la IA el que fa és que el que et munta és un sistema de manera que recull les dades dels teus 2, 3, 4 bancs que tinguis, les posa totes juntetes, llavors les compara amb les teves. Llavors, si tot quadra, doncs et diu tot això, ja està. I això t'ho fa en minuts, no en hores. Llavors, normalment, el que passa és que de tot aquest procés de la conciliació bancària, que normalment poden ser, no ho sé, en una empresa, diguem-ne, mitjana alta, poden ser doncs, des de 20 hores setmanals, només et diu quins són els que hi ha discrepàncies. I, per tant, la persona ha d'actuar només amb les discrepàncies i això normalment pot reduir una relació de 5 a 1 el temps que s'hi dedica a la conciliació bancària. I, a més, com detectes, pots veure quins són els errors manuals que hi ha hagut i que, per tant, baixen molt i per tant, els podràs reduir per l'any següent. I com a conseqüència, el tancament comptable, que normalment el pots tenir i pot ser lent, feixuc, no? Pues el fas en un 2 dies, el pots tenir llest de final de mes. No?
0: O sigui que ens oblidem ja d'aquells llibres de comptabilitat, no? A la B, al D...
1: El concepte de llibre hi és.
0: Sí.
1: El que passa és que no és el concepte de la persona a mà que va emplenant el llibre, perquè... És a dir, en una empresa tenir un llibre molt bonic amb lletra gòtica no li ajuda a ser més eficaç. Mm. En canvi, que aquest procés sigui efectiu i sigui ràpid, això sí que li ajuda.
0: Doncs aquest és un dels casos on es pot intervenir amb la IA, la conciliació bancària. Exacte. També has parlat abans de la previsió de tresoreria.
1: Previsió de tresoreria.
0: Sí?
1: En principi, la tresoreria... El que fas és, tu suposes que t'ingressaràs una sèrie de diners i tens uns pagaments i el que has de tenir és que et quedi un diner de caixa per poder seguir fent tots els pagaments, no? Llavors, la IA el que et permet és fer unes previsions en funció de la teva història, és a dir, de quan regulars són els teus clients, si et paguen bé, no et paguen bé, si els hi tens que reclamar. I, per tant, et pot avisar quins són els clients que normalment has d'avisar, però en comptes d'avisar-los després, quan ja no t'ha pagat a temps, pots fer una trucada, amable trucada, dir hola, què tal, bon dia, recorda que demà és el dia, o d'aquí una setmana, tens aquest venciment, i hi ha hagut algun problema amb la factura, no m'ho diguis després, digue-m'ho ara, i per tant, avancem les qüestions que puguin haver de problemes, no? Llavors, amb això, normalment el que fins ara és amb un criteri...
0: A veure
1: què et sembla, sí. No? L'altre li posa una mica més de criteri i t'ajuda a reduir aquestes necessitats, no? I per tant, saps amb més certesa o amb més probabilitat cap a on aniràs aquesta tresoreria. Per tant, les pòlisses que tens obertes no fa falta que siguin de tanta quantitat, sinó que siguin més baixes, i sobretot pots evitar descoberts, que és quan llavors els bancs se n'aprofiten i et carreguen. No?
0: Uh-huh. Anem a una altra de les qüestions que tu has comentat abans, la detecció del frau, que és habitual... que les grans empreses estiguin molt a sobre i preocupades per aquesta qüestió, però clar, les petites també. Quines solucions basades en la IA ens pot aportar avui a les petites empreses?
1: L'altre dia estava parlant amb una directora financera d'un banc suís, que per un altre motiu estava parlant amb ella, i llavors una de les condicions que han posat ells és que qualsevol correu electrònic que arriba amb un link no deixen que entri al sistema del banc.
0: Uh-huh.
1: És a dir, període que, pel que sigui, no? Que no t'ho mires, no sé què, i cliques en un lloc que no devies. No? Pues per evitar-ho, resulta que han arribat a aquesta conclusió i no els hi deixen que entri ni un sol mail amb un link. O sigui, si s'ha de clicar o s'ha d'enviar, has de primer enviar un mail, que no sé què faràs, i després tens tot un sistema per evitar qualsevol tipus de frau, no? La intel·ligència artificial també està ajudant als malfactors i, per tant, cada vegada ens arriben mails més creïbles.
0: Sí.
1: És a dir, el que abans... a mi hi ha un que m'arriba redundantment cada 15 dies, i em dic Andreu, doncs diu hola, Pablo, no? I després em diu no sé què.
0: Detectat.
1: Aquest és molt fàcil, no? Però cada vegada el que estan fent, la redacció, l'idioma és més cuidat, inclús en català, comença bé ja amb bona sense falta d'ortografia de català. Vull dir, per tant, estan entrant molt en rebaixar el teu nivell de defenses, no? I per tant, has de passar cap a un altre, no? Llavors, la intel·ligència artificial el que d'alguna manera et fa és et permet tenir entrenat el sistema de manera que saps com són els teus proveïdors, típicament quan t'envien els correus electrònics, amb quins horaris, qui el signa, de quina manera, és a dir, t'ajuda a... És a dir, el que fa és que t'avisa que hi ha alguns que t'arriben amb molta probabilitat de que no siguin correctes. No?
0: Esperem que en el futur això encara es pugui gestionar, perquè el pas que anem, fins i tot la IA jugarà a favor de...
1: Sí, juga a favor de...
0: dels delinqüents.
1: Juga a favor de tot el que la fa servir. No?
0: Perquè, clar, els delinqüents també, a través de la IA, doncs poden saber efectivament com són els nostres clients, a quina hora ens envien els d'allò, si són pagadors puntuals, si no... Uh-huh. Vull dir, tota aquesta informació, el mateix que nosaltres li estem requerint a la IA, el defraudador també ho estarà fent.
1: Però per això t'has de muntar la IA amb un sistema que no sigui obert. És a dir, t'has de muntar una IA amb un lloc que sigui només informació teva de la pròpia empresa, amb un proveïdor certificat, és a dir, hi ha normes, hi ha proveïdors més fiables que uns altres, vull dir, això sí que has d'entrar una mica en un proveïdor que sigui fiable, que tingui les normes de qualitat i de servei adequades, de manera que la teva informació la tinguis només a disposició teva i no estigui en xarxa per tothom. És a dir, això que diuen que jo faig servir el xat GPT per fer les meves ofertes i no sé què, resulta que aquestes ofertes, si no estàs treballant amb una IA privada, poden ser públiques. Yeah. I, per tant, la IA les pot fer servir per qualsevol altra. Uh-huh. Llavors, això és una mica el que sí que ens hem de... Aquí sí que hi ha una part una mica més tècnica, és dir que el que estem treballant estigui amb el meu entorn i no pugui sortir d'aquí. I llavors, una de les coses que pots fer és, com se'n diu ara, fer anònimes les teves dades, de manera que no surtin ni DNIs, ni surtin dades concretes de segons quins clients, o no estiguin totes, o sigui, les controlis, però en diversos llocs, de manera que estan privats teus, i no surten en conjunt al públic. Uh-huh. O els pot fer servir la IA per qualsevol altra, no?
0: Clar, estem parlant que tot això va molt ràpid, però tot i així la IA encara doncs, té escletxes. Per tant, fins a quin punt confiar en les decisions o recomanacions que ens fa la IA? I una altra qüestió és el paper que ha de tenir la supervisió humana en aquesta gestió financera.
1: La IA, mentre sigui tal com està ara, és a dir, en el fons, té que ser una eina que ens ajudi a fer les coses, diguem-ne, més rutinàries i més simples. I el que tenim que plantejar-li és que ens avisi de tips d'alerta de les coses que poden no ser adequades i que, per tant, sempre hi té que haver algú a darrere que es dediqui el seu temps a validar aquesta informació, que efectivament està correcta, però no dedicant-li tot el temps que dedicaves abans, sinó una mínima part del temps. Llavors sí, està plantejant de quina manera el teu negoci pot evolucionar i pot seguir d'una manera més propera als teus clients.
0: Mm-hmm. Per garantir doncs, la seguretat i la protecció de dades, el que comentaves abans, d'aquest entorn privat, de distribuir en el nostre propi entorn inaccessible, diríem, al públic, tenir tota aquesta informació.
1: Llavors hi ha sistemes, si vols podem entrar. Però,
0: podríem, per exemple, citar algunes aplicacions d'IA que es puguin fer servir?
1: hi ha, des del punt de vista de financer, hi ha una que és la saga, que és la que s'utilitza més, però en el fons si tu no has treballat mai amb la intel·ligència artificial, no t'hi poses directe, sinó busca primer algú,
0: un assessorament,
1: que d'alguna manera algú en què confiïs, que et doni una mica l'assessorament i per tant et validi la manera que ho estàs fent, com ho fa la IA, perquè llavors la curva d'aprenentatge és molt més ràpida. I llavors, en el fons, el que t'interessa és anar aprenent, o sigui, has d'entrar, has d'aprendre, però amb algú que tingui un cert coneixement expert i que t'ajudi a no cometre els errors habituals. No?
0: Mm-hmm. Per tant, la IA pot ajudar les petites i mitjanes empreses?
1: Ja ho està fent.
0: I avui hem volgut a introduir-nos en aquest món per saber quina és la situació a hores d'ara, i segurament que això anirà avançant, anirà a
1: segur,
0: més.
1: Segur, segur.
0: I com deies tu al principi, això ha vingut per quedar-se i hem d'aprofitar-ho, no?
1: Efectivament.
0: Andreu Travé, consultor sènior de CECOT, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que
1: gràcies,
0: tingueu un bon estiu.
1: Igualment, i bona festa major.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Una setmana més donem la benvinguda a la Naila Martínez, la nostra nutricionista, My Nutritionist a Instagram. Naila, benvinguda.
2: Hola, què tal, Pili?
1: Doncs ja estem en rutina.
2: Doncs sí, ja hem establert rutines o
1: hem començat
2: a reorganitzar la nostra vida. Recordo que sense que sigui un càstig, progressiu, i ja som aquí de nou.
1: I ja som aquí de nou per també parlar d'un dels temes, diguéssim, pel que fa a la nutrició, que més hem escoltat a l'estiu, que és el tema de les tonyines, de la tonyina en llauna, no? De les llaunes de tonyina, que s'han prohibit en algunes escoles franceses el consum d'aquestes llaunes de tonyina.
2: Doncs sí, és una notícia...
1: Perdona, no de les llaunes de tonyina, de la tonyina de les llaunes.
2: En llauna. Doncs és una notícia que ha fet molt soroll a Europa, perquè a França ciutats com París, Lió, Montpellier han decidit prohibir la tonyina en llauna als menjadors escolars. Per tant, doncs això ha creat una mica d'alarma a nivell europeu. I per què a nivell europeu? Doncs perquè això ve arrel d'un informe de dos ONGs ecologistes que han trobat mercuri a totes les llaunes analitzades a diferents països d'Europa, no només a París. Què ha passat? O què passa? Doncs que la normativa europea fixa un límit per la quantitat de mercuri que contenen els peixos. O sigui, els peixos tots contenen més o menys quantitat de mercuri. Sí que és veritat que els peixos blaus en contenen molt més, no? O és on hi ha més acumulació de mercuri, perquè el mercuri s'emmagatzema a la part greixosa del peix, no? Per tant, els peixos blaus, que són més greixosos, doncs tenen més acumulació de mercuri. I també, doncs, com més gran és un peix, més acumulació de mercuri té, no? No és el mateix l'acumulació de mercuri que pot tenir una sardina que la que pot tenir una tonyina vermella. Llavors, doncs, hi ha normatives que fixen un límit per a poder comercialitzar aquests productes de mercuri, no? I el que, doncs, ha passat és això, que han trobat llaunes que contenen més quantitat d'aquest límit, que és un mil·ligram per quilo de peix fresc, i en el cas de la tonyina en llauna és una mica més aquest límit, val? Llavors, a França què han fet? Doncs han aplicat el principi de precaució, és a dir, no hi ha una normativa francesa, no, que hagi establert o les autoritats no han establert que s'hagi de prohibir, sinó que hi ha escoles que el que han fet és, doncs, per principi de precaució, no oferim aquesta tonyina en llauna. Què passa a Espanya? Perquè nosaltres no estem a França. Què passa a Espanya, què passa a Catalunya, no? Doncs, segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, hi han controls fets del 2024, per tant, són controls molt recents, sí, que mostren que la tonyina en conserva, o sigui, en llauna, que consumim aquí, està molt per sota del límit legal, amb una mitjana de 0,26 mil·ligrams per quilo, val? Per tant, estem molt per sota i no hi ha una recomanació de que realment s'hagi de retirar el consum d'aquesta tonyina en llauna.
1: De tota manera, és com estrany, no?, que aquí hi hagi menys mercuri que a França.
2: No, o sigui, no és que a França n'hi hagi menys. O sigui, aquestes dues ONGs el que han fet és analitzar a l'atzar diferents llaunes de diferents països, i totes les llaunes, o un percentatge molt alt de llaunes, sortia que contenien més quantitat de mercuri del que se limite. Uh-huh. Llavors, doncs... però... són dos informes, no?, que al final, doncs, tampoc s'han analitzat totes les llaunes i tots els peixos, no? Llavors, quina és la recomanació, no? Perquè no ens hem d'alarmar, vull dir, al final ens hem d'esperar que les autoritats, doncs, realment facin recomanacions, com per exemple amb la tonyina vermella. La tonyina vermella fresca, si hi ha una recomanació, que està recomanat que no es mengi en menors de 10 anys, ni en dones embarassades, ni lactants, o sigui, dones que estan donant lactància. I en el cas de nens i nenes o ja preadolescents de 10 a 14 anys, està limitat el seu consum per aquest motiu, per la quantitat de mercuri. Però estem parlant de tonyina vermella, és un peix molt gran. Val? Després tenim la tonyina blanca, sí? I després, o sigui, el bonito, no? Seria. Uh-huh. I després tenim l'atún claro, val? Que conté, aquest és més petit i conté encara menys quantitat de mercuri, val? Per això, les limitacions estan fetes amb la tonyina vermella, que és molt més gran i té molta més acumulació de mercuri, però en el cas de la tonyina en llauna, com que està feta amb tonyina
1: més petita,
2: doncs no hi ha tanta quantitat de mercuri. Que no vol dir que no en tingui, perquè ja hem dit que inclús a la sardina n'hi ha, però la quantitat és molt més inferior. Llavors, hem de mantenir la calma, o sigui, aquí actualment al nostre país no hi ha cap recomanació

0: nació de retirar el consum de llauna a les escoles ni per als nens i nenes, però sí que doncs una de les recomanacions que ja es porta fent des de fa molts anys és diversificar el tipus de peix que consumim, no? Peixos més petits, peixos més grans, o sigui, que no sigui sempre menjar llaunes de tonyina. I, de fet, uh-huh. hi ha una limitació del consum, tot i que les llaunes de tonyina o la tonyina que hi ha a la llauna no tingui tanta quantitat de mercuri, al final, si mengem cada dia una llauna de tonyina, doncs al final l'acumulació també Clar. Serà superior, no? Llavors, això és per sentit comú, no? Uh-huh. Llavors, doncs, diversificar, doncs, no només menjar tonyina, sinó menjar sardines, seitons, no?, que tenen menys quantitat de mercuri, i la tonyina, doncs, no sobrepassar les dos llaunes setmanals, val? I si en nens i nenes més petitets, doncs, menys d'una llauna a la setmana.
1: De tota manera, hem d'aclarir, o t'ho pregunto, perquè ho aclareixis, no és per la llauna, és que hi ha mercuri, és pel peix.
0: No, és pel peix.
1: D'acord.
0: Sí, aquesta notícia i aquesta prohibició a França és per la quantitat de mercuri que conté el peix. I el mercuri, al final, és un metall pesant, perquè no ho hem parlat, però és un metall pesant que pot afectar el desenvolupament neurològic, sobretot dels infants.
1: D'acord. D'acord. Per tant, una mica de sentit comú, no eliminar-ho, sí, limitar-ho. Uh-huh. Ja, és que una llauna de sardina, de tonyina al dia, també una mica massa, excessiu.
0: I reprenent una mica amb l'eix de la notícia, no?, que és els menjadors escolars, doncs els menjadors escolars ja tenim, ja diversifiquem, no?, i per tant, doncs, no es consumeix tonyina. Però si fos el cas que en el menjador escolar dels vostres fills i filles, doncs a la setmana hi ha un parell de vegades tonyina, que no serà una llauna el que tindran, no? O sigui, amb una amanida, o... doncs, si veieu que ja hi ha tonyina, doncs eviteu oferir-lo amb un entrepà o, no?, la resta de setmana. Però sentit comú.
1: En canvi, el consum de peix blau sí que és un consum que s'ha de menjar, no? Això ens recomaneu, que el... O com a sí. mínim, dins, no?, del nostre ideari, el peix blau és saludable. Però també limitar aquests peixos tan grans i, no sé,
0: exacte, però tenim
1: menjar
0: salmó,
1: seitons.
0: Exacte, seitons, sardines són els peixos que són més petitets, però bueno, el salmó, doncs, també és un peix gran, però no tan gran com la tonyina vermella, també en podem menjar. Llavors, doncs, amb aquests tres i la tonyina, no?, la tonyina amb llauna, el salmó, el seitó i la sardina, doncs podem anar variant i ja està.
1: Doncs hem tret, mira, anava a dir ferro l'assumpte, però serà mercuri, no? Aquesta notícia que tant rebombori ha anat fent durant l'estiu i que continua, i hem aclarit termes. Naila Martínez, et seguim a Instagram? Perquè, de fet, a Instagram ja ho vas explicar, o sigui, sí. Que si hi ha seguidors i seguidores teus que ens estan escoltant ara a la secció, ja ho sabien. Et seguim a @my_nutricionist i, bé, t'esperem la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
3: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
2: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla si sentim un poema que parla d'una nit molt especial? La nit de Nadal. El sentim?
4: Hola, em dic Victoria Castillo. Vaig a l'escola Els Cossetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit se'n diu com a títol La nit de Nadal. L'he escollit perquè m'agrada la nit de Nadal. A la plaça hi ha un fanalet, brilla fort com un estelet. Els finestres van cantant llum de colors il·luminants. Els infants juguen contents, esperant regals i moments. A la taula hi ha calor, famílies plenes de bon cor.
2: Moltíssimes gràcies, Victòria. Gràcies per escollir aquest poema i per recitar-lo amb tant d'amor. Aprofitem aquest moment per desitjar-vos un bon Nadal, embaladits. I gràcies per estimar, amb tant de carinyo, la poesia infantil. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Vall d'Oreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu el veïnat de l'avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena, no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
11: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant l'avinentesa que hi ha s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
9: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
11: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania. Tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, uh-huh. les unes amb les altres. I també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Uh-huh. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
9: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treball en equip i penso automàticament en els castellers, no?
11: Correcte.
9: Són com els més...
11: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no? que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Has parlat tu de la colla castellera, no? dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una, no, en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estarien patint perquè un, que pot passar, evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre. Però hi ha aquest sentiment també de confiança, no? De tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
9: Molt maco. Què més ens pots explicar? D'on ve tot això?
11: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Uh-huh. Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara, el 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica. Les danses, les cançons, les tradicions transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. Mm-hmm. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com una manera de fer-nos millors. Què és allò que podem recuperar del nostre passat per fer-nos millors? Llavors, per exemple, val tot a la tradició, val tot a la cultura popular i tradicional?
9: Entenc que no, no?
11: Des del meu punt de vista, clar, hi ha pràctiques, clar, ens remetríem doncs, als correbous i coses que per sort aquí a Sant Cugat no passen, però que sí que hi ha un cert maltracte d'animals o hi ha, per exemple, tradicions que no permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar, que és cultura popular, perquè s'ha fet durant molt, molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
9: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
11: Totalment d'acord, i si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència, en què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? Acull persones nouvingudes, ara això no ho hem dit abans, però... Hi ha molta gent que pren el català apuntant-se, per exemple, a una colla gegantera o a una colla de diables. Doncs és l'excusa perfecta per aprendre una llengua i generar aquest sentiment de comunitat, no? Uh-huh. Però, clar, hi ha moltes coses bones que són les que a mi m'agrada parlar en aquest programa, però a la vegada hi ha aquest perill de convertir la cultura popular en un tòtem que ens digui no, això sempre ha sigut així, i sempre serà així. Per tant, les dones no hi cabran en aquests espais. La festa, hi ha festes molt vinculades amb la tradició catòlica, no? La Setmana Santa, etc., que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, aquest búnquer de cultura popular per sempre igual, a mi no, per mi no em serveix.
9: S'ha de revisar, no?
11: Correcte. El missatge que a mi m'agradaria, doncs, una mica transmetre és que si realment volem que la cultura vagi de la mà de l'educació i que sigui realment transformadora pels ciutadans i ciutadanes del futur, que tingui un impacte positiu, que ens serveixi per cohesionar aquesta ciutat tan bonica que tenim, que és Sant Cugat, que ens serveixi perquè els carrers s'omplin de diversitat i de tota la gent que a dia d'avui és santcugatenca, hem de pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
9: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
11: Moltes gràcies, Sara, igualment.

0: La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta el per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La Unió Centre Cultural reunirà especialistes en geopolítica, desinformació, economia de guerra, vigilància digital i construcció de pau per analitzar el nou paradigma bel·licista. Per parlar-ne ens acompanyen Alfa Vescomtades, l'Ares Perceval, directora de la Unipau. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia, Neus, benvinguda.
2: Molt bon dia, gràcies.
0: La Unipau arriba aquest estiu a la 41a edició del seu curs d'estiu. Aviat és dit, 41 edicions. Suposo que això significa, en tot cas, que continua sent necessari crear aquests espais de reflexió crítica sobre la pau, de conflictes, de drets humans, tot i que hagin passat ja 41 cursos d'estiu.
2: Sí. No només que continua, és que sembla que és encara més necessari que fa 20 anys. No? És veritat que quan va començar la Unipau també estàvem en un període, encara que ja fos llunyà, però no era... Es va inaugurar el 84, o sigui que feia 40 anys que vivíem en pau, diguem, però encara quedava, no?, una mica el record de les guerres i de l'horror de les guerres. Després, a poc a poc, van evolucionant i vam com ampliar el concepte de pau, molt més cap a pau positiva, cap a aquelles altres coses que fan necessària, que són necessàries per construir pau, no? També vam mirar una mica més cap en fora, cap a Amèrica Latina, cap a Àfrica, cap a altres llocs, perquè que encara, no?, que estaven amb... que hi havia més conflictes, perquè ens semblava una mica llunyans, i en canvi ara tornem a un paradigma bel·licista que fa molts anys que no havíem viscut, ha anat creixent, i ara estem en un moment que sembla més necessari que mai parlar de tot això que tu deies, no?
0: Hem de rebobinar en el temps per saber quin va ser l'origen del curs d'estiu de la Unipau. Neus, com va néixer aquest projecte? 84.
2: 84, de fet va néixer el 84, o sigui, fa 42 anys, que si recordem l'Arcadi sempre parlava d'aquesta diferència entre els anys d'Unipau i els anys de cursos d'estiu. Va néixer quasi... Bueno, ens hauríem de remuntar als moviments pacifistes cristians del franquisme. Bueno, ens hauríem de remuntar a Pax Christi, per exemple. D'aquí hi havia un nucli... Clar, hi havia un nucli important de gent... de gent pacifista, no?, que es movia en aquests àmbits. En aquell moment era qui aglutinava més l'àmbit pacifista. I precisament de Pax Christi va néixer una entitat que era l'Institut Víctor Seix de Polemologia. O sigui, ja era una entitat que es dedicava a l'estudi de les polèmiques, dels conflictes. No? I va ser aquesta entitat, l'Institut Víctor Seix, que concedia el memorial Joan 23 per la Pau, que ara hem assumit Unipau ja fa molts anys, no? I que l'havien concedit a l'Adolfo Pérez Esquivel. L'Adolfo Pérez Esquivel, bueno, no m'extendré amb la seva història, però per qui no ho sàpiga, va ser Premi Nobel de la Pau posteriorment, l'any 80, crec. L'Adolfo Pérez Esquivel va passar per aquí, es va reunir amb el Frederic Roda i l'Arcadi Oliveres, i xerrant, se'ls va córrer la idea de... I per què no fem una Universitat de la Pau? Això va ser idea del Frederic Roda, que, com sabeu, tu coneixes bé l'Àlvar, no? La família Roda genera tres idees per minut. I llavors la idea era, emmirallant-se en la Universitat d'Estiu de Prada de Conflent, no?, fer a Sant Cugat una universitat temàtica, no?, una universitat d'estiu que aglutinés gent i que es tractessin temes de pau. Això li van proposar l'alcalde llavors, l'Àngel Casas.
0: Que em sembla més que es feia alguna celebració, no?, quan Pérez Esquivel passava per aquí, i van trobar l'alcalde i van aprofitar la benentesa per
2: llegar-ho tot. Es feia els Tres Toms.
0: Els Tres Toms.
2: Els Tres Toms. I estaven, bueno, van portar l'Adolfo a veure els Tres Toms, van trobar l'alcalde i li van proposar la idea. L'alcalde va dir que sí. I dit i fet, van començar a preparar-ho, a organitzar-ho tot. Quan es va inaugurar, l'alcalde ja no era Àngel Casas, ja era Oriol Nicolau, i així va començar la Unipau com a una universitat d'estiu que es feia al Centre Borja, i fins aquí. Fins aquí ha anat canviant molt, però
0: Com ha canviat així a grans trets, Neus, des d'aquells orígens amb aquesta trobada? Jo crec que a l'alcalde li devia costar molt dir que no. No? Tenim Pérez Esquivel allà també, amb el Roda, amb l'Arcadi. Com havia de dir que no?
2: Com li dius que no a un Premi Nobel? No? Un Premi Nobel per un Premi Nobel de la Pau, i que t'està proposant fer una universitat d'estiu a la teva ciutat, i com li has de dir que no? Pues li dius que sí. I la veritat és que al principi l'Ajuntament es va abocar molt. Després la cosa va anar canviant. Ara la veritat és que també l'Ajuntament respon molt, no? Però al principi va néixer com una cosa molt gran, no? S'hi van abocar molts recursos, es van convidar els millors especialistes, que tampoc eren tants en aquella època, i es va estructurar la universitat d'estiu com en dos cursos. La gent feia primer i segon, i no, en realitat no donaven cap títol oficial, perquè la universitat no és una universitat, en realitat, no? És una entitat, és una fundació. Llavors, però la gent feia dos cursos que es repetien, saps? No era com ara que tractem cada any un tema diferent, sinó que es feia més com una educació més de conceptes de pau, de què significa conflictes, de com, bueno, de militarisme. Van participar molts militars també en aquella època, i, bueno, era com potser, no diria més acadèmica, perquè la d'ara també ho és, però sí que tenia aquest sentit, no?, més d'estudis. Potser
0: més semblant una formació més reglada.
2: Sí, com una formació més reglada, i com una formació més amb... Sí, amb temes de pau, com més similar potser a el que és l'Escola de Cultura de Pau ara. Que pretenia, en realitat, formar persones especialistes en pau i conflictes.
0: Si l'any passat es va abordar el nou entre parèntesis, ordre mundial, el títol d'enguany torna a portar un nou.
2: Sí.
0: No? El nou paradigma belicista, poder, discurs i seguretat en transformació. Per què heu escollit enguany aquest lema? Ho explicava la Neus, no? Cada any a la Unipau es centra el curs d'estiu en una nova gran temàtica, per dir-ho d'alguna manera. Hem passat d'un nou a un altre nou, però seguim parlant de coses que fa 41 anys que parlem.
2: De fet, estem en el mateix nou.
1: Sí, jo crec que feia uns anys que la Neus deia el nostre objectiu és desaparèixer, no? I feia uns anys que potser no dèiem, bueno... I ha tornat a ressorgir. El discurs belicista torna a estar en auge. Tornem a posar sobre la taula temàtiques que semblaven totalment fora de la taula. Llavors, aquest any, com sempre, ho dividim en quatre blocs. El primer explicarem com està.
0: L'ordre global.
2: És com si el primer bloc enllaça amb el curs anterior.
1: Exacte. Sí, fem com de context a com estem, no? Com està Estats Units, com està Europa, també la part de les tecnològiques, i ve la Susi Sidner, que és la directora de programes d'ICANN, a parlar sobre nuclears, recordem. ICANN va ser Premi Nobel de la Pau el 2017, o sigui que, bueno, de Premi Nobel a Premi Nobel. El segon bloc, com diu la Neus, aquest és una mica un enllaç amb el de l'any passat, perquè creiem que s'ha de tornar... El món està canviant molt i molt ràpid, i s'ha d'anar ficant context al que està passant. L'any passat vam fer tot el curs, aquest any només el primer bloc, però, bueno, que creiem que era important aterrar-ho. El segon, com està canviant el discurs, la importància de l'educació, com ens ha canviat Palestina, també, que ve la Cristina Mas a parlar sobre com ha canviat el paradigma Palestina a nivell de dret internacional, i ella centra-se més en els mitjans de comunicació, però com ens ha canviat l'esquema. També sobre la guerra digital, i després incorporem una xerrada més científica a l'Uso, no? Vull dir, ve una persona a parlar-nos del cervell, que això també em sembla interessant, com afecta el cervell, no la part social, sinó la part científica de neurociència. El tercer bloc parlarem dels interessos en joc, el neocolonialisme, venen l'Òscar i l'Alejandro, Òscar Mateus i l'Alejandro Pozo, ja uns històrics de la Unipau, parlar sobre economia de guerra. I també, com no, havíem de parlar sobre l'extrema dreta i el perill que està per la democràcia. I un dels temes que s'està parlant molt i s'està començant a fer sobre la taula, el retorn del servei militar, no? I que creiem que és important tornar a recordar el que significa el servei militar, que com que gent com la meva generació que no el va viure, és important tornar a recordar el que significa el servei militar en qüestions de drets, en qüestions de també a nivell de marc mental i com normalitzem les violències, no? Treure aquesta narrativa de com el documental que es va fer a TV3 de Faran un home, sí, sí. No?
3: Tenim testimonis de la ciutat, de fet.
1: Exacte. Com en realitat no va ser uns campaments d'estiu o una manera, sinó va ser un adoctrinament. Hi ha gent que es va suïcidar per culpa de la mili, gent que va quedar tocada de per vida per les violències que va viure, i hem de tornar a recordar això perquè els joves d'ara això no ho tenen al cap. Després farem un taller sobre el que significa les violències policials i el perfilament racial en els cossos racialitzats, i després, com sempre, intentem acabar amb una mica d'esperança, no? Ve la Judita Fontana, que la nostra tècnica de comunicació ens diu que us avisem de que no es gravarà, llavors aquesta s'ha de veure de manera presencial. És una politòloga que ve de Birmingham, que ha fet el primer estudi sobre com què passa quan les dones s'inclouen dins dels processos de pau. I diuen que el ressorgiment del conflicte passa del 37 al 11% si les dones estan implicades dins d'aquests processos de pau. Llavors serà molt interessant. Ve la Tatiana Romero a parlar sobre pau descolonial i l'Agus Morales a parlar de resistències, no? Que això que dèiem, que si no sempre ens quedem en tot està molt malament i com diu al principi de la introducció, la por a vegades ens atura i no volem això. El que volem és agafar aire, veure com està el món, però també veure quines són les coses positives que s'estan fent. Uh-huh. I després pues, acabarem amb comunicació transformadora i una xerrada final sobre com pensar aquest futur. No? Perquè sempre ens imaginem, quan pensem en el futur, sempre és apocalíptic. No? Sempre és gris, és ple de fum, amb cotxes volant, però malament, no? Ciutats molt contaminants, no?
2: Com Blade Runner.
1: Com Blade Runner, exacte. Sí. I la Marc Griera, la idea és que vingui per la sobre un imaginari d'esperança.
3: Perquè estem obligats a no perdre mai l'esperança.
1: Exacte.
3: Deia Ricardo Oliveras.
2: I ara que l'hem de recordar...
3: No? Més que mai.
1: Més que mai, sí, sí.
2: Ara, justament aquest any, que fa 5 anys de la seva mort.
1: Total.
3: L'Ares ens ha fet una mica un repàs d'aquests grans quatre blocs, no? Deies l'últim, es parlarà d'aquesta construcció per la pau, però de ben segur que ha fet esforços perquè en cada bloc, des de l'anàlisi i el rigor, hi hagi aquest punt també d'esperança, perquè és l'única manera de construir aquesta pau. A més, aquesta edició compteu amb diverses persones vingudes de fora, tant de l'Estat com de perfil més internacional. N'ha repassat unes quantes. Per què creieu que és important també portar aquestes veus a Sant Cugat i que tinguem l'oportunitat de sentir anàlisis, punts de vista que a vegades doncs, són més difícils d'escoltar a casa nostra?
1: Sí, jo crec que...
2: Tu ho has dit.
1: Sí, que és molt important. Sí, portem gent de fora...
3: Massa.
1: No. Portem gent de fora... tornem a posar la traducció simultània que durant uns anys no, però hem tornat a introduir-la per aprofitar veus internacionals, tant la Judita com la Susi, que venen de la Susi Sidney, que ve de fora, però també ve el Sant i la Dan, que parla de neocolonialisme, aquesta persona viu a l'Estat, o la Inoa i el Xeix, que venen d'aquí a Barcelona, però són persones racialitzades, que és important també portar persones racialitzades o no blanques perquè porten un context situat i com els atravessa directament aquestes violències, que també és important que portem veus en primera persona.
3: De fet, des de la Unipau, en molts dels vostres projectes també busqueu aquestes persones, aquestes veus de persones racialitzades, justament per incloure aquest punt de vista que possiblement a molts se'ns escapa perquè no ho vivim en pròpia pell.
1: Total.
3: I necessitem que algú que ho viu ens ho expliqui, no?
1: Sí, sí. Per dues qüestions, no? Vull dir, la Inoa i el Xeix, que vindran a parlar sobre perfilament racial, per exemple, és una cosa que si no t'ho expliquen tu pots anar pel carrer i no te n'adones que existeix aquestes parades per perfilament racial. I també, per una altra banda, per una qüestió de representativitat. Perquè els joves d'ara racialitzats com no blancs també vegin persones com ells que poden parlar de temàtiques acadèmiques o no, però que ocupen espais, que tenen veu, donar espais i veu, no donar veu perquè la veu ja la tenen, però sí que posar-los perquè gent jove vegi que també es pot...
3: Que hi hagi referents.
1: Exacte.
3: No? En múltiples disciplines. Una de les ponents, has parlat d'ella en dues vegades, la Susie Snyder, és la directora de Catalunya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears, de l'ICAN. Ho deies abans, havia guanyat el Premi Nobel per la Pau, l'organisme, el 2017. Sembla mentida que tornem a posar sobre la taula qüestions com és l'armament nuclear, no? Que potser semblava que la Segona Guerra Mundial ens podia haver ensenyat definitivament que no es pot fer servir a la vida, i 2026 en tornarem a parlar, no? Per què creieu que és important tornar-ho a posar sobre la taula en un context on els... I permeteu-me la paraula, perquè no m'agrada fer servir paraules bèl·liques en contextos informatius, aquest bombardeig constant d'informacions que ens arriben a través de mitjans de comunicació a vegades i per xarxes d'altres, i on aquest context nuclear està cada vegada més present?
2: Perquè jo crec que, primer, perquè és un context molt perillós, no? Perquè tots sabem, tots, la gent de peu sí que sabem el perill de les armes nuclears i sí que vam aprendre, no?, després de la Segona Guerra Mundial, el que significava. Però com que ara estem en un canvi de paradigma on, com anem analitzant ja el curs anterior i aquest, no?, on hem passat de la necessitat i de la importància dels organismes internacionals, de la regulació de lleis, de com ens estructurem, de com ens dotem de normes per conviure, no?, per conviure a nivell mundial, com hem passat d'aquell paradigma a l'ús de la força. Llavors, la bomba nuclear és com el... Jo tinc això, i com que tinc això, no em pots atacar, perquè tinc la, no, perquè tinc màxim, la pitjor amenaça.
1: És el màxim exponent de l'ús de la força.
2: Clar, i llavors és, jo tinc l'arma nuclear, per tant, tinc tota la força, tinc tot el poder sobre tu. No? I per això, i en canvi, i estem veient ara mateix, no? Constantment estem admirant amb l'ús de l'arma nuclear, l'hem atacat, ja veiem en quina guerra absurda ens hem ficat, no? Israel també té l'arma nuclear i no li diem res. I jo confio en que ningú farà servir mai l'arma nuclear, perquè, per exemple, Israel no la pot fer servir contra els palestins, perquè li arribaria a ells també. O sigui que és absurd, no? Però si pogués la utilitzaria. Però jo confio en que el sentit comú prevaldrà sempre i que ningú la utilitzarà, perquè ja seria el colmo de la inhumanitat, no? Però serveix com el màxim exponent de, no, del poder.
1: I que escala, perquè el que nosaltres, no, l'ideal seria desescalar i tenir armes nuclears, cadascú es vol armar cada vegada més, no? I llavors, si tu la tens, jo la vull, si tu en tens dos, jo en vull quatre, i llavors, clar, això escala. No, per molt que no es faci servir, és un marc mental, no? La finestra d'Overton cada vegada s'obre més i cada vegada està més a acceptar armar-se cada vegada més, no? Llavors, per molt que no es faci servir, tota la resta, tot lo que les conseqüències és augmentar l'armament de cada país.
3: Per això també serà, jo crec, molt interessant poder escoltar la Judita Fontana, no? que és aquesta politòloga especialista en transicions de la guerra a la pau, que potser és el moment ara d'abordar molt aquesta qüestió, perquè té moltíssim sentit. És interessant el context que ens pot aportar justament en un moment on tenim la guerra a la portada cada dia, a buscar aquesta transició cap a la pau, amb una persona, doncs, que ho ha estudiat a fons.
2: Sí, sobretot també la importància dels tractats, no? Que ens sembla... Sentim a les notícies i no li donem gaire importància, no? Quan els Estats Units no ha firmat el tractat per la no proliferació, no? I que és molt important que tots, no?, que tots els estats signin aquests tractats. perquè és l'única manera que ens comprometem i tornem...
3: I es compleixin, no? Clar, signar-los i complir-los i que algú velli per aquest compliment.
2: Clar, i tornem a la necessitat de donar-li la importància que tenen... Ui... Perdó.
1: Sí, sí, la importància d'aquests tractats i també la importància de la diplomàcia, no?
2: Clar, i dels organismes internacionals, exacte, no? La importància que tenia i que té el dotar-nos de normes i d'organismes que tinguin, no, que regulin la convivència, que regulin les lleis i que ens obliguin a complir-les. Uh-huh. No? Que això també ho estem, no, s'està fent desaparèixer substituint-ho per la força de les armes.
3: Aquest canvi de paradigma.
2: I això no pot ser.
1: Sí, sí. Uh-huh.
3: És possible construir discursos de pau en un moment en què sembla que la confrontació ocupa cada vegada més espai públic? És evident que sí, perquè aquí hi ha els esforços, eh? Aquí, clar, hi ha el curs d'estiu de la Unipau.
1: Ho hem de fer. Vull dir, no és una qüestió de... Clar, s'ha de fer.
2: I ho hem de fer, jo crec que per fer-ho d'una forma positiva, també hauríem de separar, no oblidar aquest marc general, però també pensar que la pau també es construeix dia a dia. Mm. I que la pau a la ciutat igual no té res a veure amb les armes nuclears i amb l'ús de la força, però que sí que té a veure amb la convivència, amb el respecte, amb, no, amb que la gent, tothom tingui accés cobert a les seves necessitats bàsiques, no, amb resoldre els conflictes entre nosaltres de forma positiva i de forma pacífica. Vull dir, que crec que això també cal
3: aterrar. Començar per la base, pel que tenim, sí, més a proper, no?
2: Sí, i potser aquest tema el tractarem més a l'hivern.
1: A l'hivern, sí.
3: Doncs escolta, us tornarem a començar, perquè ens expliqueu.
1: Sí, perquè sempre diem, no? Vull dir, conflictes sempre n'hi haurà. El problema no són els conflictes, però els conflictes són intrínsecs a la societat i a conviure amb altres sí, persones. La qüestió és com resolem aquests conflictes. Dotar-nos d'eines per resoldre els conflictes de manera pacífica. I aquest macroescenari fa que traspuï, no, en el dia a dia que explica la Neus, si tu tens aquest context internacional, en el dia a dia també traspua que es resolguin els conflictes de manera violenta, no?
2: Uh-huh. Sí, llavors... per exemple... Perdó.
1: No, ja està.
2: No, el dilluns tractarem de l'extrema dreta i això té molt a veure amb el que estàvem parlant ara.
3: Uh-huh. Doncs tothom convidat a aquesta 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Serà del 2 al 8 de juliol al Centre Cultural La Unió. Hem fet una pinzelladeta, digues, Neus.
2: Uh-huh. I tant. Volia fer un incís. Només recordar-vos també que farem el divendres a la tarda la pregària de guerra, que és una petita representació teatral sobre això, sobre la violència i sobre com vivim la guerra.
1: I el dimecres fem l'acte de clausura amb la companyia Minimíssima, que ens fa una peça poètico-musical
3: de resum.
1: Sí. Jo crec que ja és el quart any que repeteix. No, qual? El primer. Bueno,
2: sí.
1: El quart any que repeteix i estem encantades que repeteixi.
3: Us podreu mirar el programa sencer, el tindrem penjat a la nostra web, a la nostra agenda, també la notícia que sortirà d'aquesta conversa i també, evidentment, a la pàgina web de la Unipau, on teniu, a més, amb una imatge que estreneu enguany,
1: sí,
3: amb unes molt bones descripcions de tots els ponents, sí, i totes les xerrades. Tothom convidat, ho hem dit, hem fet una pinzellada molt, molt, molt breu, però l'important passarà del 2 al 8 de juliol, en parlaran les expertes, en parlaran els experts i serà molt, molt interessant escoltar-los. Ares, Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: Quin dret descobrirem avui?
3: Doncs avui parlarem d'un tema del qual ja vam avançar en un programa anterior sobre successions, que és la importància de fer testament.
2: Carai, és veritat, vam estar parlant de l'herència i de tot això i ens vas repetir unes quantes vegades que fer testament és molt important.
3: I barat, dins de tot.
2: I tant.
3: Per tant, per què? Doncs perquè molta gent es pensa que fer testament és una cosa de gent gran, és una cosa de persones amb molts diners, o pitjor encara, que porta mala sort. Aleshores, jo el que vinc avui és a desmentir aquestes qüestions i a animar a tothom a fer testament i que surtin d'aquí amb la idea de per què aquesta importància és real. No? Posarem un cas doncs, que es pot haver trobat gent. No? Imagineu-vos el vostre oncle, no tenia fills, i mor de cop, no? I ell sempre havia dit, escolta'm, tu que ets el meu nebot, jo, quan no hi siguis, aquell piset que tenim a la platja, allà a l'escala, doncs serà per tu, que ets qui m'ha cuidat, no? Però resulta que l'oncle no va fer mai papers.
2: Ah, carai.
3: No va fer papers, ja la família s'ha de tancar en un despatx amb un notari, buscar papers i certificats, i discutir, doncs, a veure això com s'ha de fer. I què passa amb el piset de la platja? Doncs que acaba en mans d'un cosí amb qui el tiet no es parlava. Per tant, per evitar tot això, escolteu, gasteu 50 eurets per fer testament.
2: 50 euros és el que costa fer un testament?
3: Més o menys. Entre 50, 60, 70, depèn. Això són uns diners més o menys que estan establerts. I per què? Doncs perquè fer testament, i això és una qüestió històrica, sempre ha tingut un component social. I aquest preu és justament per donar-li aquest component social. I aquest component social vol dir qualsevol persona, independentment del que tingui, ha de poder fer testament. Mm-hmm. Perquè fer testament vol dir indicar quina és la teva voluntat posterior. I tothom ha de poder tenir aquest dret. I perquè tothom el pugui tenir, ha de tenir un cost raonable. Per tant, per això no va en funció de les propietats que deixem i no va en funció de cap altra qüestió que no sigui aquesta que està estipulada.
2: Doncs som-hi, anem a veure on està regulat tot això del testament.
3: Doncs tornem novament al llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, ens aplica el dret propi, i aquí el dret civil ens diu com hauríem d'heretar si no hi ha testament, i també ens parla de les tipologies de testament que podem fer. Com que estem parlant de testaments, us parlaré dels tres tipus de testaments que es poden fer a Catalunya. Tres, que els agrupo en dos, perquè el primer, que té dos subgrups, és el testament notarial. Notarial vol dir que el fem amb un notari, i és el que recomano entusiastament a tothom perquè és el que té una fiabilitat més gran i perquè el notari doncs, s'encarrega d'una part. Però compte, perquè dins de notarials en tenim dos. Tenim l'obert i el tancat. L'obert és el que ordinàriament la gent sol fer. No? És el que tu vas al notari, li expliques què tens i com ho vols determinar, i el notari li posa lletra. Aquest seria el primer, el més segur, el més fidedigne, perquè ho fa el propi notari. Però en el notari també pots fer-lo de manera tancada. Què vol dir això? Que tu portes escrit per tu mateix el teu testament, el portes segellat en un sobre segellat, i el notari el que fa és protocolitzar-lo, el guarda i el manté doncs, fins al dia que correspongui. Aquest té un risc, perquè si no redactem de manera correcta la nostra voluntat, perquè no estem avasats al llenguatge jurídic, potser la nostra voluntat després, quan la llegeixi qui l'ha de llegir, resulta que no era tal. Per tant, jo recomano testament notarial obert.
2: Es pot malinterpretar, vols dir?
3: Es pot malinterpretar, podem fer servir paraules que no corresponguin i que, per tant, portin a confusió, podem no instituir hereu correctament. Hem de mirar ben bé què s'hi diu, perquè, com deia abans, no? Són paraulotes de l'argot jurídic que s'han d'emprar de manera correcta. No?
2: Per tant, per més seguretat, sempre és millor l'obert.
3: Testament notarial obert, correcte.
2: I ens has dit que hi havia un tercer tipus?
3: Sí, el testament hològraf, manuscrit. Aquest testament és vàlid, és plenament vàlid. Jo puc agafar un paper a casa meva i deixar allà les meves voluntats. Ara bé, ha de ser, efectivament, manuscrit. I signat completament per tu, amb lloc i data. I hem de tenir en compte que aquest testament, evidentment, no es pot fer en ordinador, però què és el que ens pot portar més problemes? Si bé la normativa regula i et diu exactament de quina manera ho pots fer, i després en parlarem, no el recomanaria. Mm-hmm. No el recomanaria, perquè el cost que t'estalvies en vida el tindran els teus descendents, els teus hereus, quan tu ja no hi siguis.
2: Per tant, aquest seria una mica com el tancat, però sense dur-lo al notari.
3: Correcte, sí. Mm-hmm. Sí. Tancat en un calaix, si vols, fins i tot. Sí, exacte. Per tant, hi hem de tenir en compte també que en funció de qui volem deixar les coses, la normativa ens obliga a fer-ho d'una determinada manera. Perquè ho dic, imaginem-nos que una persona gran té un cuidador i li vol deixar el pis en el que viu. Això no ho podrà fer mai en un testament ni notarial tancat ni hològraf. Haurà d'anar acompanyat de la persona, anar al notari, i el notari comprovarà que efectivament estan pleus de les capacitats

0: paraula llatina, i aquí la llei catalana, l'espanyola i la de qualsevol lloc del món, ens diria quina és la línia successòria. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que hi ha vegades que hi ha gent que diu no, jo és que no tinc hereus, perquè són, han quedat sols o no tenen fills. Tampoc és cert. Mite desmuntat. Tothom té hereus. No tenen per què ser els fills. Poden ser el cònjuge, poden ser els pares, poden ser un cosí segon. I en última instància, la Generalitat de Catalunya. Per tant, tothom té hereus. Tothom.
1: I si no tenim persones de la família, són la Generalitat, els nostres hereus.
0: En última instància, sí. Per tant, això de que no tenim hereus no és cert.
1: Per tant, hem d'anar a veure una mica aquesta línia successòria, no?
0: Exacte. En el cas de la normativa catalana, primer van els fills, els descendents, després anirien el cònjuge o la parella, de fet, després aniran els pares, anem cap amunt, i així fins al quart grau. Llavors anem pujant germans, tiets, cosins, etc. No? Però quines són les conseqüències de no fer testament i pel qual recomano entusiastament fer-ne? Perquè en el cas de no haver-ne de fer, hem d'anar a la llei, però tota la burocràcia i tots els tràmits associats a descobrir quins són els possibles hereus legítims és farragosa i més cara. Per què? Hem de començar amb una declaració d'hereus. Hauríem d'anar al notari, hauríem de fer un acte de notorietat per veure qui són els hereus i investigar qui hi ha per poder cridar-los en la successió. Això es retrasa. Es retrasa perquè mentre hi ha un testament, declaració d'últimes voluntats, sabem el que és, anem a veure-ho i establim el que correspongui, doncs sense això iniciem un periple que no sabem quan durarà. No? I té un cost econòmic més elevat. Evidentment, més enllà de totes les despeses que ja tindrem associades segurament a l'enterrament, etc, li haurem de sumar totes aquestes despeses doncs, dels tràmits extres que sortirien molt més car que haver fet un testament en vida.
1: Per tant, no surt a compte, això de morir sense testament?
0: Gens, ni mica. Encara que només tinguis un pis o una plaça de pàrquing. Si tens clar a qui vols que hi vagi, facilita-li la vida. És un acte d'amor, al final. És a dir, és gros dir això, perquè estem parlant de la mort i és un tema feixuc, que a vegades a casa costa parlar-ne, però jo recomano que s'obri aquest meló.
1: Doncs som-hi, anem, com sempre, a mirar casos pràctics.
0: Vinga, posarem l'exemple que deia abans, no?, que hi volia tornar, d'un testament hològraf, manuscrit, no?, imaginem-nos una senyora, que no ho sé, li direm Carme, doncs que escriu el seu testament en una llibreta de la cuina, una mica com el Messi quan va signant un tovalló, i el guarda en un calaix. I quan la Carme mor, els fills troben aquest paper. Clar, primer, què fem amb això, no?
1: Clar.
0: Doncs això hauríem d'anar al jutge, al notari... No, hem d'anar al notari. Aquest document, aquest testament hològraf, s'ha d'advarar, per tant, comprovar que la lletra és de la Carme. I això només ho podem fer en un termini de 4 anys. Si ho fem quan han passat 4 anys i un dia, ja no
1: ja
0: val.
1: Ja està.
0: Ja no val. I en aquest cas, clar, el notari ha de veure-ho clar. Ha de tenir clar que allò ho ha escrit la Carme i que la seva voluntat queda allà disposada, perquè si no això no val per res, si aquesta validesa no hi és. Per tant, testament, hològraf, consell, no en feu.
1: Consell, directament,
0: no en feu.
1: Eh?
0: No, el meu consell és no fer-ho, perquè allò que et pot semblar gratuït et sortirà car. És com quan compres una coseta d'aquelles amb llocs que venen de tot i d'una qualitat dubtosa per pocs duros i després resulta que se't trenca l'endemà. Clar. Més val gastar-ne uns quants més i fer-ho bé.
1: Clar, perquè jo ara estava pensant, s'ha de comprovar que la lletra és d'aquella persona i si no aconseguim comprovar-ho, llavors aquest document queda invalidat?
0: Bueno, és a dir, això és una feina que ha de fer el notari i com que la certesa d'aquesta comprovació és volàtil, doncs és complicat. I per què? Doncs perquè la llei, com deia, té uns requisits claríssims per dir quan un testament hològraf pot ser vàlid o no. La persona que el fa ha de ser major d'edat o menor emancipat. Obligatòriament han d'instituir hereu, és a dir, ha de quedar molt clar qui és l'hereu al qual tu li disposes els teus béns. Ha d'estar escrit totalment a mà i signat per la persona, com dèiem, no es pot fer en ordinador. I en el cas de que tu facis una modificació en aquell mateix document, tatxis, modifiquis, etc., cada ratllada s'ha de salvar amb la signatura al costat. Escolteu, no us compliqueu la vida. Si el voleu fer hològraf, feu-lo de nou. No sé
1: com dir-te. Exacte. Val més tornar a començar el text, no?, que no pas a cada tatxada haver de posar la data en què ho hem modificat.
0: Exacte. Però la norma ho contempla. La norma ho contempla. I s'ha d'incloure el lloc i la data completa, dia, mes i any. Val? Aquest seria el cas del testament hològraf. I un segon cas, que això

0: hi he trobat, famílies preocupades, doncs, per què passa amb aquesta successió, perquè, per exemple, tenen dos fills i un dels fills té una discapacitat. I jo tinc un pis i tinc claríssim que vull que aquest pis sigui pels meus fills, però sé que un d'ells té una situació de vulnerabilitat. Aleshores, clar, si jo no faig testament, aquest pis anirà, per exemple, a parts iguals en els dos fills. El que té una discapacitat se li hauran d'atribuir una mena d'administrador que pugui disposar per aquest fill en benefici d'aquest fill. Per tant, si volem vendre, tindrem molts problemes. Per tant, suggeriment, per exemple, si vull deixar els dos fills coberts, doncs podria, en el testament, deixar-li l'ús de fruit en el fill amb discapacitat, per tant, el gaudi d'aquell bé, per tant, hi podrà viure o llogar-lo, però no vendre-ho, fins que es mori, ús de fruit vitalici, i li deixo la nua propietat, és a dir, la propietat material, un cop ja no hi sigui, a l'altre germà. Per tant, he dividit el pis en dos, el qui el pot gaudir mentre visqui i el qui en té la propietat plena de disposició un cop l'altre no hi sigui. Per tant, aquest cas doncs, és un altre exemple de per què el testament és important fer-lo i permet traspassar doncs, la nostra voluntat.
1: Clar, i aquí entra una mica en joc allò que ens deies, que és important el llenguatge que fem servir, no? Si l'escrivim nosaltres, perquè això que deies, ús de fruit, la plena propietat, s'ha d'anar en compte, no?, amb quines paraules fem servir perquè no se'ns malinterpreti el que dèiem.
0: Exacte, exacte. Per tant, en el moment en el que tenim una voluntat concreta, no costa res anar al notari i fer-lo, o fins i tot sol·licitar que un advocat ens assessori, que digui, escolti'm, el meu patrimoni és aquest, encara que sigui un pis només, repeteixo, que és la situació doncs, d'un gruix molt important de la població, o alguna cosa més, i que per tant es pugui fer doncs, d'una manera ordenada, d'una manera que permeti evitar maldecaps posteriors. No? I finalment, bueno, en aquest punt no m'hi extendré perquè la gent pot recuperar els drets de butxaca quan vam parlar del desheretament, però sapiguem que tenim no, la legítima, aquest 25%, que la resta de l'Estat és el 66,6%, dos terceres parts, una barbaritat, del dret que sí que han d'anar en els fills. I que, a no ser que hi hagi maltractaments o absència de relació familiar continuada, no els hi podem privar.
1: Doncs som-hi, després d'aquests casos pràctics, anem a uns consells finals abans d'acabar.
0: Tanquem amb tres idees, no? Aquest testament, el testament en general és flexible. Un cop l'he fet no vol dir que no em pugui fer de nous. De fet, sempre hi ha una clàusula, quan em faig un de nou, que revoca l'anterior. Per tant, cap problema si algú diu, no, és que jo em vaig fer, no pateix, no sé on és, no passa res. Perquè com que n'hi haurà un de data més recent, quedarà absolutament anul·lat l'anterior. Per tant, cap problema amb això.
1: I es pot canviar tantes vegades com vulguem.
0: Tantes com vulguem. Anem pagant 50 amb 50 euros i, escolti'm, fins a que ens gratem la butxaca i no hi hagi res. Una segona idea que volia trencar tòpics, no és per rics. No només, evidentment, els rics tenen altres mecanismes, pactes successoris, això, si no ja en parlarem un altre dia. Hi ha molts mecanismes. Escolti'm, la gent ordinària, la gent de classe mitjana, treballadora, té també una utilitat que ho facin per tot el que m'ha explicat. El cotxe, els estalvis, una pensioneta, anar a un pla de pensions que he anat posant cada mes. Tot això, escolteu, decidiu què voleu fer-ne. Cadascú que vulgui, però que ho tingui per escrit en un testament. I finalment, una qüestió que no hem comentat, però perquè la gent la tingui en compte, la novetat, de les voluntats digitals. És a dir, ara nosaltres podem establir i posar-ho en el testament qui vols que et gestioni les xarxes socials, si les vols tancar. Què em vols fer? El teu correu electrònic, les fotografies que tens guardades al núvol. Clar, això que és no, com una mica estrany, però clar, la gent que té xarxes socials també es va morint.
1: Clar.
0: I per tant, doncs, això que està més al l'ordre del dia cada vegada, doncs també podeu escollir de quina manera volem que es mantingui o no, un cop ja no hi siguem.
1: Home, això és molt important, no? Perquè avui en dia cada vegada deixem més petjada digital, llavors és important deixar escrit com volem que aquesta petjada continuï.
0: Efectivament, no? Efectivament, i bueno, és un tema doncs, en el qual el dret ha d'anar actualitzant-se, doncs, perquè al final és una de les professions, jo crec, que requereix d'una formació contínua i permanent, justament per això, no? Perquè van apareixent qüestions noves. Per tant, escolteu, fer testament no és cridar la mort, és ordenar la vida. Per 50 euros jo crec que estàs comprant la pau familiar, fins i tot, perquè evites discussions posteriors, perquè clar, si ho deixes tot a mitges perquè no has escrit res, ostres, després no, jo vull vendre, ho deixes una mica més, ho deixes una mica més endreçat, i per tant això, com que és un dret i un deure, jo crec que també és un deure moral, fins i tot, no?
1: Bueno, és un deure, però no és obligatori.
0: No, evidentment que no. És un deure moral. Per això dic que és moral, no legal.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per avui que hem reprès una mica el fil aquest de les herències, avui amb el testament, i ens has recalcat aquesta importància de fer testament. Jo crec que ens ha quedat molt clar avui ja tots els motius que tenim per anar al notari i deixar-ho tot per escrit.
0: Efectivament.
1: Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
0: Moltes gràcies, fins la propera.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
3: Calaix actiu amb la gran dama del misteri, Agatha Christie. El 12 de gener de 1976 ens deixava Agatha Christie, la dama del crim, a l'edat de 85 anys.
4: 50 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i és inspiració per a molts autors i autores. Agatha Mary Clarissa era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
3: L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
4: Un matrimoni que acabaria en divorci el 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava dos anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
3: Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
4: Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per la mort de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i hi ha qui diu que fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Agatha i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
3: En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Malouen.
4: 14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
3: Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
4: Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endins en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
3: Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, ha estat traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
4: Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
3: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i benvinguts a la Maroteca de la Ràdio. Com ja sabeu, aquest és el programa on ens agrada recordar totes les emissores de ràdio, tots els programes que han sonat per elles i, de fet, vaja, tot el que s'emet per les zones hercianes i tot el que s'emet per aquest mitjà tan estimat com és això, la ràdio. Saludem el 50% del programa, l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Hola, Jordi, què tal? Doncs encantat un dia més d'estar amb tota l'audiència i amb tu, evidentment, per parlar de ràdio. És una cosa que ens encanta i que, vaja, creiem que és molt interessant perquè es tracta de reviure alguns moments que molts de nosaltres tenim una mica lluny al nostre cervell, però que són moments que vam viure amb molta intensitat a través de l'ona mitjana o de la freqüència modulada. Avui farem un programa per ser una mica diferent perquè el que volem és fer un exercici de parlar de dues coses. D'una banda, de temes que parlen de ràdio, cançons que parlen sobre la ràdio i que al final doncs venen a donar una mica les gràcies a la ràdio com a mitjà que els ha ajudat a aquests professionals a triomfar, perquè avui dia potser internet és el canal número 1 en la repercussió dels seus treballs, però no era així fa alguns anys. Si ho recordes tu, Jordi, abans els llançaments tots començaven a la ràdio, sobretot a la FM.
3: Sí, és així, està clar, està clar. Era el principal mitjà de publicitat i el principal mitjà de, diem, de propagació de la informació. Com bé dius, no hi havia internet, no era tan fàcil promocionar alguna cosa o tan instantani, tan immediat. De fet, la ràdio, evidentment, clar que és immediat. En el moment que tu ho poses en antena, ho està escoltant un altre oient a través del seu receptor. Però sí, era... Fins i tot diríem que que era com un moment esperant, no? Dius, això es presentarà a tal hora, n'estarem pendents. És cert que també això també avui en dia les xarxes també es programen unes hores i unes dates, diguem, d'emissió, no? Però no ho sé, jo crec que la ràdio tenia aquest romanticisme, perquè a més t'obligava a estar pendent de tenir una parella a prop. O sigui, avui en dia tothom porta un mòbil a la butxaca i en qualsevol lloc pots estar enterar-te d'alguna cosa. Però quan alguna cosa es promocionava per la ràdio, dius, no, és que ets d'anar a casa perquè ets d'escoltar la ràdio, perquè la ràdio normalment estava a casa, no? I aquesta era, jo crec, una de les parts maques d'aquesta publicitat i d'aquesta presentació de coses, no?, de discos i tot això.
4: Ah, i a més, sempre sortia abans la novetat a la ràdio que no passa a la televisió, per exemple. La televisió sí. És un mitjà també força immediat i de directe, però les entrevistes als artistes que presenten un disc primer es feien a la ràdio, la tele venia després. Per tant, una qüestió també a tenir molt en compte. Sempre el mitjà d'avantguarda pel que fa a la música ha sigut sempre a la ràdio.
3: Sí, és cert. No sé si era per un tema econòmic, potser la televisió estava vist com una cosa molt més elitista o més cara, la ràdio era molt més, diguem, del poble, no? De fet, clar, ara em remunto molts anys enrere, però quasi tothom va tenir primer una ràdio que no una televisió. Estic tirant molt enrere, eh? Però és així. La ràdio sempre tenia aquesta primícia, no? De fet, algunes vegades n'hem parlat avui en dia, tot i doncs, la gran varietat de mitjans de comunicació digitals, la televisió i tota la xarxa, la ràdio encara continua sent aquell mitjà immediat d'entrar-te alguna cosa. Escolta, posa la ràdio, a veure què estan dient a la ràdio, no? Això crec que no s'ha perdut.
4: No, estic totalment d'acord amb tu, però sí que és cert que el que és la música, crec que aquest factor novetat s'ha perdut. S'ha perdut a favor d'internet, que evidentment en qualsevol moment, tu saps, amb molt de temps, si algun crític musical se n'ha enterat, encara que no sigui una notícia oficial, que tal artista traurà un disc. O el primer single que apareixerà, o el primer videoclip, etcètera, etcètera. Llavors, aquesta immediatesa jo crec que ha anat a parar més aviat a internet que no pas a la ràdio, com era fins fa uns anys, no?
3: És cert, Esteve. Sí, a nivell musical s'ha perdut, tot i que jo també recordo haver descobert coses recentment i haver-les descobert per la ràdio. I precisament, ara em ve al cap un exemple, un dia escoltant el Basté, que com bé saps l'escolto de forma habitual, ell pels matins posa un tema, una cançó. Doncs va posar una, que ara no en farem publicitat, però va posar una i vaig dir, ostres, això m'encanta, i ho vaig descobrir gràcies a ell. I per tant va estar molt bé. Vull dir que encara la ràdio m'ha donat, diguem, sorpreses i conèixer coses abans de conèixer-les a les xarxes.
4: Bé, jo et diré que també, antigament, per conèixer les novetats discogràfiques, quan em dedicava a punxar música, per exemple, a discoteques, festes majors, etc, jo el que feia era posar la ràdio. Per exemple, 40 Principal, Ràdio Barcelona, no? Era una font d'informació imprescindible. Avui dia això potser ha canviat una mica, com deia, a través d'internet, però també les emissores d'internet a la ràdio, pel que fa a les seves llistes d'èxit a la ràdio, o a Spotify, també, per exemple, és una altra font d'inspiració per conèixer aquestes novetats i escoltar nous sons que encara no coneixes. Per tant, al final, encara que s'hagi adaptat al mitjà, també l'origen ve a ser la ràdio, que utilitza internet per arribar més lluny. Per tant, crec que també és una adaptació camaleònica molt interessant.
3: Està clar. Sí, la ràdio ha tingut que també modernitzar-se. Jo crec que és no perdre l'essència, sí que la ràdio en estat pur, evidentment, és el que s'emet per la FM avui en dia, però clar, evidentment s'ha actualitzat i també doncs, s'ha d'emetre per altres canals de comunicació, però és el que tu dius, l'essència continua sent ràdio, encara que l'emetis per internet. I ara deixa'm també venir al cap una altra cosa, i vaig a fer un parèntesi, no? Parlàvem de fonts de coneixement musical, no? La ràdio. Doncs saps que, ho hem parlat alguna vegada, l'aplicació que molta gent segur que coneix, que és Shazam, s'ha convertit en una font de descobriment de coses, no perquè l'aplicació t'emeti res, sinó que simplement l'aplicació et serveix perquè et digui què és el que estàs escoltant. I això ho pots sentir per la ràdio, però jo també he descobert moltes coses a través de petites sèries que aposten per les seves bandes sonores per gent emergent i nous músics emergents. I això és una corrent que ho he detectat en diverses sèries, diguem que en diríem sèries d'autor, que dius, caram, això que està sonant estan fent servir gent que la sèrie és un mitjà de publicitat de la seva música, no? I evidentment, doncs, necessites una eina com Shazam per descobrir què és. I això també m'ha anat passant recentment. Però com tots sabem, això anys enrere, quan tu i jo escoltàvem la ràdio d'adolescent, havíem d'esperar que el locutor ens xafés la música, i diguem-ho així, per enterar-nos què és el que estava sonant.
4: Exacte, exacte. Ja hem dit molts cops que gràcies a Shazam i a aquestes gravacions antigues que tenim sense el locutor o intentant no agafar el locutor trepitjant la cançó, doncs hem pogut saber quines cançons escoltàvem quan érem adolescents, cosa que moltes vegades, precisament per això, perquè no havíem enregistrat el locutor en el moment que presentava el disc, doncs no sabíem.
3: No sabíem què eren. I ara tornen a formar part de, en el meu cas, de la meva música habitual que escolto.
4: Molt bé, doncs us proposem començar escoltant música que parla de ràdio, que dediquen el nom de la cançó i la seva lletra en aquest estimat mitjà nostre, i viatgem per començar el 1983. Els R.E.M. treien el seu primer disc, que es deia Murmur, i dedicaven precisament el seu primer tall a la ràdio. Ells eren un grup universitari en els seus orígens, de música independent, i per tant les emissores de ràdio eren capdals perquè es fes ressò de la seva música a tot el món, començant pels Estats Units. I començarem escoltant aquest gran tema, aquest clàssic que es diu Radio Free Europe, amb R.E.M.

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Doncs aquí teníem els R.E.M. No sé si la coneixies tu, Jordi, aquesta cançó.
2: Doncs mira, sincerament no la coneixia. De fet, cançons d'aquestes que parlen de ràdio, segur que alguna de les que posaràs avui o en alguna propera edició segur que les conec, però mira, aquesta no. És que si ara em preguntessis quantes cançons coneixes que parlen de la ràdio, doncs quasi diria que només me'n ve una al cap. Sí que tampoc, la veritat, no és un tema que tingui molt dominat i dius, carai, doncs sí, n'hi han, i amb tu ara les anirem descobrint.
1: En tenim unes quantes, jo crec que més d'una vintena que anirem repartint en diversos programes. Sí. Seguim amb una altra de R.E.M., precisament, que aquesta segur que coneixeràs, publicada el 1991, des del seu fantàstic i famós treball Out of Time, és el tema que també obria aquest disc, i es deia Radio Song, que de fet forma part d'una de les faques del nostre programa.
2: Aquesta sí.
1: Doncs vinga, endavant. R.E.M., Radio Song.

0: Radio Song.
1: Hey, hey, hey, hey.
0: Un dels temes de les nostres falques, de les falques dels indicatius, dels separadors de l'hemeroteca de la ràdio. Aquesta sí que la coneixies, Jordi?
2: Aquesta sí que la coneixia i gràcies a la falca del nostre programa. De fet, m'has dit que pertanyen en el disc... El títol, com es deia del disc? Perdona, és que quan he sentit el títol...
0: Sí, el disc es diu Out of Time.
2: Out of Time. Aquest és el disc on hi ha la cançó Losing My Religion.
0: Sí, senyor.
2: Una de les més conegudes arreu, però és que era una de les meves preferides de l'adolescència, quan la vaig sentir.
0: Doncs és el mateix disc, és a dir, primer hi ha Radio Song i després hi ha Losing My Religion, que sens dubte és el tema més conegut d'aquesta banda nord-americana, que, vaja, que durant els 90 ens va donar uns moments increïbles i també després, també al segle XXI ja, abans que es separessin, ens van portar uns discos extraordinaris.
2: I tant que sí, et puc fer un atracament en directe? Saps sí. Què vol dir, nen? Segur que sí.
0: Sí, el moviment ràpid d'ulls, Rapid Eye Movement, sí, sí.
2: Ah, sabia jo que no fallaries en això.
0: Molt bé. Parlem ara de la ràdio cap per avall, Jordi. Això és una cosa que tu i jo hem disfrutat cada any a RAC1 i és una iniciativa molt interessant.
2: Sí. Jo crec que, vaja, no tinc record d'haver-ho sentit a cap altra emissora. Quan ho vaig sentir a RAC1 vaig dir, doncs està molt bé. La ràdio cap per avall, sí, sí, se'ls va ocórrer de dir, doncs anem a mantenir la mateixa graella de programació, però canviem a tots els presentadors. I al matí amb el Basté que el faci un altre, els Òscars que siguin uns altres, no sé si eren uns altres, ara no recordo qui ho feia, i a la tarda amb el Clapés doncs, que sigui un altre, i el... Vaja, Islàndia, em sembla que també es va invertir, vaja, tota la programació. Està molt bé perquè veus els locutors habituals, però en altres programes que no són els seus, però vaja, que com a grans professionals se'n surten molt bé. Sí que és cert que, clar, que d'entrada són estrany, no? Com puc fer uns Oscars si no són els Oscars? Doncs, bueno, ho fas diferent, no? Però està clar que és així. Sí, sí, està molt bé. És una molt bona iniciativa. Jo crec que, fins i tot, a nivell dels propis locutors de l'emissora, és com un repte, no? Diu, ostres, doncs, vaig intentar fer... a RAC1, doncs, al matí, a veure què tal en surt, no? Això, d'entrada, fa una mica de respecte, no? Però, vaja, jo crec que és un dia... És com una festa, aquell dia, a l'emissora, no? I això està molt bé. I, a més, suposo que es permeten, doncs, certes llicències de que no tot surti perfecte, però, vaja, que RAC1 ja està bé, això, no? És aquesta naturalitat de l'emissora.
0: Aquesta frescor que s'utilitza, sobretot, el Dia Internacional de la Ràdio, que és una cosa que també és una iniciativa que creiem que és molt interessant. Això no fa tants anys que existeix, aquest Dia Internacional, i, vaja, hem pogut disfrutar moltes emissores d'aquesta jornada amb un somriure als llavis, com, per exemple, aquesta iniciativa de Ràdio Cap per Avall. Anem a escoltar un resum de les primeres 6 edicions de la Ràdio Cap per Avall a RAC1. A veure si recordeu alguns d'aquests moments i algunes de les veus que hi sonaran en aquesta edició que us hem preparat i que va sonar, de fet, a Islàndia, precisament, el programa del que tu ara parlaves, Jordi, a RAC1, presentat per Albert Om.
3: El 13 de febrer del 2014 va ser la primera edició de la Ràdio Cap per Avall de RAC1. I què va passar? Doncs que tots els presentadors d'aquell moment van haver de conduir un programa que no era el seu. I el primer en fer-ho va ser ell.
4: El món a RAC1, amb Raül Llimós.
5: Bon dia, Catalunya. Passen 4 minuts de les 9 del matí i per mi és un honor i un plaer estrenar aquest ball de cadires que avui us proposem a la sintonia de RAC1 per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
3: Clar, Llimós era l'editor del primer toc en aquell moment, però li va tocar estrenar-se a les 9 del matí amb el món a RAC1 i a les 12 la competència, en lloc dels Oscars, eren els Jordis.
6: Benvinguts a la competència, el programa d'humor basat en fets reals.
7: Són les 12:07, Jordi Beltran, bon dia.
6: Bon dia, Jordi Basté.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
6: Durant tot el dia d'ahir a les xarxes va circular el rumor que el govern de la Guatemala estava disposat a prohibir el reggaeton.
7: Se suposava que volien impedir que els joves escoltin aquest estil musical perquè és violent i massa sexual. Allò que hom anomena perreo.
8: Perreo.
7: Al final, com dèiem, sembla que tot plegat s'ha quedat en un ensurt per als amants del reggaeton.
3: I aquell dia, aquella primera edició de la Ràdio Cap per Avall de RAC1, va acabar molta tensió amb aquest parell fent misteris.
9: Bona nit a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda d'altres dimensions.
1: Benvinguts a Misteris, un programa basat en fets reals. Bueno, fets reals, és un programa, fets reals. No.
10: Això era l'any 2014, així s'acabava aquella ràdio cap per avall. La primera edició, aquest any serà la setena. Què va passar, Eva, el 2015?
3: Doncs aquell any ens vam posar nostàlgics. Van tornar antics presentadors de la casa, com Ramon Pellicer, Xavi Bosch, Toni Soler, tota la tropa de Minoria Absoluta, i tu, Albert.
10: Sí.
3: Tu vas ser l'encarregat d'obrir aquell dia de bogeria amb una cosa que semblava impossible. Vas tornar a reunir els Teatre de Garriga.
10: No sé qui són.
11: Bon dia!
10: Vicenç, Genís i Agustí, bon dia.
12: Hola,
10: bon dia. Com esteu?
12: M'ha pres el lloc aquesta senyora. Sí, però està molt millor que tu.
10: Sí, bueno.
12: No, vull dir que jo faig així, miro l'Obert i miro aquella noia i dic, bueno, millor que no passi aquí a Genís, saps què vull dir?
10: Bueno,
12: m'entens
10: no.
12: O no?
10: Bueno, si no volies que vingués, m'ho haguessis dit, m'has quedat a casa, eh?
12: Ara ja no hi som
10: a
12: temps.
10: M'ho haguessis aixecat a les 6 del dematí, ja, per venir.
12: Jo 6:15. Ah. 6:15.
10: Això, això, escolta, això és un tertulian. Ens fa moltíssima il·lusió.
13: Discutir només pel bon dia.
10: Exacte. Que el Feixedes m'ha semblat sentir-te, no?
12: Sí, pot ser, sí, sí, que sí. Em feia dir Agustí.
10: Agustí, és veritat.
12: Poc hi ha tanta diferència.
3: Entre Fel i Agustí.
12: No.
10: En una altra vida, eh? Sí. El Feixedes, Carles Xuriguera i Quim Mas Ferrer, que havien fet la tertúlia a l'hora del pati, que van tornar aquell any, el 2015, a la segona edició. Tercer any, va.
3: Era el 2016 i aquell any el Toni Clapés es va posar al capdavant del món a RAC1 de 9 a 10 i després li va passar el relleu a Antoni Bassas.
14: Això de fer un programa de ràdio en un altre estudi, en una altra emissora, aixeques els ulls i dius on és el rellotge, aquí, les 10 i un minut. Per exemple, ara va a sintonia o no? O vaig directament a l'ull de poll?
15: Ara hauries d'anar a l'ull de poll.
14: Però això no, directament, no?
15: Sí.
14: Vinga.
15: Sort.
14: Gràcies. Ha acabat la tertúlia del món a RAC1 i és temps de l'ull de poll amb Jaume Barberà, que veig que té un parell de fulls aquí plens d'anotacions de les coses que han dit els tertulians. Jaume, bon dia.
10: Clar, el 2014, que va ser el primer any, els editors de la casa es van canviar el programa. El 2015 vam tornar els que hi havíem sigut al principi i en aquell moment no hi érem. I el 2016 eren tot Premis Ondes, no?
3: 9 persones amb Premis Ondes van circular aquell dia per RAC1, el Toni Clapés, l'Antoni Bassas, i l'última hora del món van a càrrec de Palomino, Buenafuente i el Terrat.
16: Dinosaurio de la ràdio, reliquia del Jurassic Park, antiguos como el naranjito, momias que vuelven a andar, caducos, sí, ya recocidos, trastos viejos sin amor.
14: Escolta, això.
16: Ahí está, queda.
14: Mal. D'entrada, mal.
15: D'entrada, mal.
14: Mira, escolta una cosa. Deixeu-me que presenti com ho presentàvem sempre, aquest programa, i així la gent que no l'ha escoltat, almenys té on agafar-se, saps?
3: Clar, és que aquell dia també van passar per RAC1 Josep Cuní.
10: Va fer la competència, no?
3: Va fer la competència. Sí. El seu germà Carles Cuní, sí, que va fer Tot és possible. Jordi Évole, Xavier Sardà, Joan Carles Ortega, Alfons Arús i Pere Escobar.
10: Anem a la quarta edició, això era l'any 2017.
3: Home, i era especial perquè Islàndia ens estrenàvem amb això de la ràdio cap per avall. I per recordo. Ser la primera vegada d'escolta, jo crec que no ens va anar gens malament. Vam fitxar a un molt honorable col·laborador, Carles Puigdemont.
10: És veritat que fèiem la secció aquella al final feliç.
3: I
10: el president, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aquell moment, va venir aquí.
3: Però... Sí, però escolta...
17: Deixa'm recordar que em sembla que tu aquí no hi eres,
3: sí,
17: eh?
3: Sí, sí, això
10: no, perquè el programa el feia el Pou, no?
3: Sí. Sí, sí, i mentre Carles Puigdemont era aquí amb en Pou, tu eres a Palau, usurpant-li lloc a Carles Puigdemont.
14: Estic al despatx del president de la Generalitat de Catalunya.
15: Home, era la ràdio cap per avall, però no la Generalitat de cap per avall, eh?
14: I trobarà una sorpresa, president, perquè li acabo de deixar una bandereta aquí sobre. He vist una bandera catalana de dimensions bastant grans.
10: És veritat, li vam deixar una bandera d'Islàndia.
3: Pilar Rahola, presentant la competència.
18: Una mica de respecte, que la ràdio catalana és essencial. Sí, és una estructura d'estat.
19: No, escolti'm un moment, no, jo l'he deixat hablar a vostè, senyora Rahola.
14: Les ganes que tenia de poder dir-li això en persona.
10: 2018, va, Mireia, cinquena edició.
3: Aquell any els Oscars van presentar el món a RAC1 i recordeu qui va fer el davantal aquell dia?
11: Són les 9 i pico del matí. Sí, sí. Bon dia, Catalunya.
13: I pico, eh?
11: Pròxim 4 de març s'entreguen els Premis Òscar, l'avançada dels Premis Gaudí de l'any que ve. I aquest cap de setmana he sabut una cosa sorprenent. I ara us preguntareu, què et sembla tan sorprenent, Angelines? Doncs ara us ho diré a l'alantal. El més sorprenent és que el sopar amb els premiats dels Òscars el prepararan tres germans catalans de Girona, els del restaurant del celler de Can Roqui. Ojo, tres homes, Tres homes preparant sopar per un centenar de premiats. Però escolta, és que això només pot acabar malament.
13: Per què?
11: Tres homes cuinant, què faran? Engegar el forn i coure unes quantes pizzas taradelles.
13: Home, no crec que els germans Roca...
11: Necessiten tres homes per cuinar un sopar, tres.
10: Això era a primera hora del matí. Clar, el Basté... Va anar a les 7 de la tarda.
3: A les 7 de la tarda, a la nostra hora. I va ser un moment molt, molt important del dia, jo crec, perquè va reunir a presentadors de programes matinals de diferents emissores de ràdio. Va reunir Jordi Basté, Carlos Alsina, Pepa Bueno, Carlos Herrera i Mònica Terribas.
20: No podem començar a parlar amb els vostres directors, començar la temporada que ve, per exemple, a les 7 del matí?
21: Sempre hi hauria un esquirol.
22: Bueno.
21: No, no, hi hauria un que s'aprofitaria. Diu, ara que tothom comença a les 7, jo començo a les 7.
23: No, hacemos el pacto, Herrera.
21: Ya va bien.
22: No, pero a las 7.
20: ¿A las 7, no, Pepa?
22: Es muy buena hora. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué os cuesta
20: pactar a las 8? Las 8 de la mañana.
23: O las 8, mucho mejor.
22: Sí, sí. Hombre, yo creo que no tengo ese poder, ¿eh? Ya lo negociará bastante.
24: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
25: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Doncs seguim aquí a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, Maroteca de la Ràdio, i seguim parlant de ràdio, com sempre. És una cosa que ens encanta i esperem poder fer durant moltes més setmanes amb vosaltres. Viatgem ara al 1983, Jordi, per escoltar l'edició inaugural de Catalunya Ràdio, que de fet ja vam escoltar la part on parlava Miquel Calçada, que va ser la primera veu a Catalunya Ràdio, però també tenim més sons d'aquell dia. No sé si recordaràs més o menys el dia, Jordi. Va, et poso a prova.
2: Vagament. Sí que sé que la veu de Miquel Calçada va ser qui la va inaugurar. No confondre la diferència, que a vegades la gent ho diu, amb la de TV3, que va ser Joan Pere. No, la Catalunya Ràdio va ser Miquel Calçada. Tot un honor, Compte, la primera veu de Catalunya Ràdio per ell. Jo crec que això et pot acompanyar, no?, per sempre. Dius, ei, que jo vaig ser la primera veu. Està bé. I que després, òbviament, el vam poder continuar sentint, no?, amb el seu concurs, amb el Pastagansa, i vaja, amb tots els programes que l'hem pogut seguir. Doncs vinga, no, posa'm el tall i anem recordant a veure com va anar.
0: Vinga, doncs 5 de juliol de 1983, primera emissió oficial, després de les proves, de Catalunya Ràdio.

0: Aquest és el punt. 106.8 FM Estèreo. Catalunya Ràdio. Primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
1: Aquest és el nostre punt de partida.
0: Avui, ara, en aquest precís moment, en punt, comencem a incloure la veu a les nostres emissions. I cedim la paraula al molt honorable president de la Generalitat, senyor Jordi Pujol.

0: Avui Catalunya Ràdio fa una nova passa endavant en la seva etapa a tall de funcionament a tall de proves. L'engegada de Catalunya Ràdio forma part de l'aplicació sistemàtica de l'Estatut. Dintre d'aquest procés d'aplicació sistemàtica de l'Estatut, nosaltres hem de posar en funcionament en un futur molt immediat, per una banda, el tercer canal de televisió, per altra banda, la ràdio de la Generalitat. Pel que fa al tercer canal, és un procés una mica més llarg, una mica més complicat, també una mica més problemàtic en alguns aspectes. Esperem que finalment, a l'hora de la veritat, i esperem que aquesta hora de la veritat sigui aviat, hi hagi unes solucions que responguin a el que és el dret que té una col·lectivitat com la nostra, dotada de llengua i cultura pròpia, tenir una televisió que també sigui realment pròpia. Però en tot cas això és un tema que no és per avui encara. En canvi, la ràdio sí, la ràdio es pot posar en funcionament ara ja d'una manera immediata, però s'haurà de fer d'aquesta manera, com deia ara, una mica gradual. Primera, perquè és bo que una cosa que vol ser important, que no ha de ser una ràdio més, sinó que ha de ser la ràdio institucional de Catalunya, i que per tant ha de mirar de tenir no solament totes les exigències de qualitat d'aquesta ràdio institucional, sinó que també ha de respondre a totes les necessitats, a totes les exigències, tot allò que ha de cobrir una ràdio institucional. És bo, dic, que una ràdio d'aquestes característiques entri en funcionament d'una manera gradual.
1: Moments emocionants, els primers minuts a l'aire després de la locució de Miquel Calzada, amb el president aleshores de la Generalitat, Jordi Pujol. No sé si havies escoltat tu aquest tall, Jordi, fins ara.
2: Doncs la veritat és que no, Esteve, no l'havia escoltat. He prestat molta atenció a tot el que explicava. De fet, també parlava de l'inici del tercer canal de televisió, de la ràdio de la Generalitat. Feia aquesta menció concreta. I també em fixava en el seu timbre de veu, allò que hem parlat moltes vegades aquí a l'hemeroteca. He tardat uns petits segons, no? uns quants segons, diguem-ho, a identificar que era ell, perquè, vaja, jo tinc el record d'en Jordi Pujol, doncs, al cap, amb la seva veu, que a més molta gent ha imitat, però la veu de jove, diguem-ho així, no l'havia sentit tant. I sí que, evidentment, un cop l'identifiques, doncs ja trobes certes característiques. Vaja, ha canviat força respecte a ara, eh? Ara no faré cap imitació d'ell, però que tots ben la coneixem amb els seus tics, no? Escolti una cosa, no? Com ha anat això? Va, doncs clar, no era el mateix, eh? De jove era... Jo crec que és més imitable ara que no quan era jove.
1: A mi em va costar també, quan vaig escoltar aquest document la primera vegada, dic, no sé pas qui és, i de seguida, per la manera de parlar, el que diem sempre, la dicció, que no pas pel timbre de veu, dius, val, ja sé qui és. Però, vaja, doncs uns moments que hem volgut recordar avui amb aquesta edició inaugural de Catalunya Ràdio del 5 de juliol de 1983. Anem amb més documents històrics, en aquest cas de finals dels 70 i principis dels 80. A Terrassa, concretament, ja n'hem parlat diverses vegades, de Ràdio Club 25 i Ràdio Terrassa. Doncs anem a escoltar un muntatge d'indicatius de Ràdio Club 25 dels seus inicis, de finals dels 70 i principis dels 80. Una emissora desapareguda des de ja fa alguns anys que, com sempre, nosaltres seguim conservant a la memòria i tornem a fer-ho, escoltant de forma explícita aquests indicatius històrics.
3: Radio Club 25, Terrassa. Cadena Catalana.
4: Radio Club 25.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs aquí teníem aquest muntatge de jingles i separadors de Radicul 25, cortesia de Fernando Rodríguez Calvo, que, doncs, com ja hem citat en diverses ocasions aquí en el programa, té bastant material d'aquella època. Ell va estar col·laborant durant un temps amb Ràdio Terrassa i, vaja, doncs, gràcies a ell i a persones com ell hem pogut recuperar aquestes antigues gravacions, que, de fet, algunes ja havíem escoltat, però en formats diferents. I, vaja, hem pogut escoltar i tornar a disfrutar, Jordi, amb veus com amb la de Tino Romero, per exemple.
2: Exacte, just aquesta última que sonava. Com m'agradaven a mi aquestes falques, eh? En tinc jo també guardades algunes que m'agraden molt. I et diria que una de les que més m'agraden, anava a dir, i mira que la van fer servir en l'últim programa, en els últims segons de l'emissió, i mira, precisament aquesta, que tot i que utilitzada, diguem, en un moment trist, perquè la desaparició, com moltes vegades hem dit, d'una emissora de ràdio és algo molt trist per nosaltres, doncs també és una de les meves preferides de Club 25. A més, estan molt elaborades, musicalment, amb veus, i també, doncs, això, no? Fins i tot amb una de veu, diguem, professional i molt reconeguda i molt greu, com la de Constantino Romero, no? Una llàstima. Grans professionals, tots ells, que ens van fer passar molt bones estones i que, vaja, que van deixar aquesta petjada, no? Perquè és que Radio Colom 25 continua sent part de la nostra adolescència radiofònica, ho és, ho serà i ho continua sent ara mateix també, perquè la recordem.
1: Molt bé, doncs ara seguim amb aquests temes musicals que parlen de ràdio. Anem ara amb un tema que ens interpreta Regina Spektor. Jo crec que no és un tema seu, a veure si ara ho descobrim escoltant aquesta cançó, de qui és, poso també aquest repte, Jordi. Un tema que es diu On the Radio, i en aquest cas és una interpretació feta en directe a la ciutat de Londres. Regina Spektor.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Seguim a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio, ja enfilant la recta final del programa d'avui. Parlem ara d'Una vida de ràdio, ja n'hem fet referència diverses vegades aquí en el programa, un programa molt original de la mà d'Albert Malla, que va començar de forma privada, una mica com vam fer tu i jo al principi, Jordi, que vaig trucar un dia i em vaig explicar sí. que volia agafar talls meus antics de ràdio i alguns altres d'emissores de ràdio que jo tenia enregistrats feia anys, i fer doncs, com un programa domèstic per nosaltres, no? I al sí, final aquest programa sí, sí. va acabar transcendint i ha arribat a l'antena. Doncs una mica va passar el mateix amb aquest programa anomenat Una vida de ràdio, anomenat també inicialment Barcelona és ràdio, de l'Albert Malla. Anem a escoltar doncs, com parla el mateix Malla del seu programa en aquest programa que parla de ràdio i que explicava l'origen d'aquest Una vida de ràdio.
3: Barcelona és ràdio.
4: T'acompanya l'Albert Malla.
5: Quan vaig començar a gravar aquest singular programa, la Setmana Santa de 1983, en principi només ho feia amb el so de la ràdio que jo havia fet i com un regal privat a una amiga, l'Amàlia. Vaig agafar prestat el títol de Barcelona és ràdio perquè en aquells moments el meu company i amic gairebé de tota la vida, Fernando del Collado, estava realitzant a la cadena catalana els diumenges un espai amb aquest títol en el que entrevistava a companys d'altres emissores. També perquè per mi Barcelona, la ciutat on vaig néixer, és absolutament ràdio i sempre he considerat que des de Barcelona s'ha fet, històricament, la ràdio més innovadora, la més moderna. I també perquè ja tenia les veus amb el títol del programa que per al Fernando li va fer la Ernestina Guillén.
6: Des de Ràdio Reloj, Barcelona és ràdio.
2: Doncs aquí teníem l'origen d'aquest programa de l'Albert Malla, una font d'inspiració per nosaltres en tots els sentits. Sempre n'hem parlat de l'Albert a nivell de programes musicals. Va ser la meva primera referència als anys 80. El programa que jo he escoltat allò assíduament cada dia esperant les 6 de la tarda que comencés era els Malla Musicals a la cadena 13 amb l'Albert Malla. I abans també a los musicales de la cadena catalana. I després, doncs, aquesta vida de ràdio que ens ha permès portar a terme aquest programa i que ara sonin antenes, una cosa que ens fa molta il·lusió.
7: Sí, sí, sí, i tant. Com bé deies tu a l'inici, no? Teníem molt de material que tocava.

0: diguem, digitalitzar. Amb això era un gran punt d'arrencada per poder començar la Maroteca de la Ràdio. Sempre ho hem dit, és un tresor tenir totes aquestes gravacions, perquè fixa't com doncs, ens ha pogut permetre arribar fins aquí i més enllà. Per tant, doncs, gràcies a la bona idea que vas tenir, gràcies també a la Vermalla per la inspiració, gràcies a tots.
1: Molt bé, doncs ja hem esgotat els últims minuts del programa d'avui. Acabarem escoltant un resum d'un dels dinars de Cadena Catalana que organitza tot el personal que treballava en aquesta mítica emissora barcelonina. Normalment es reuneixen cada any o cada 2-3 anys i fan, doncs, una trobada d'excompanys, i en una ocasió, l'any 2011, al Malla se li va acudir de fer com un programa de ràdio en directe entre el personal que hi havia en aquell dinar i posant talls d'aquesta mítica emissora barcelonina. Doncs anem a escoltar com era un d'aquests dinars i amb això acabarem. Recordant també, Jordi, la nostra adreça de programa per si algú que ens vulgui adreçar qualsevol comentari o alguna gravació antiga de ràdio, si la té.
0: I tant que sí. Ens ho podeu enviar a hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us la recordo. A hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Com ja sabeu, estarem encantats de que ens envieu tot el que pugueu tenir i aquí ho posarem. I deixa'm dir, Esteve, un dinar i emportar-se una gravadora i fer un programa. Home, això molt bé, això és fantàstic. Al final és que has d'enregistrar allà on vagis, grava-ho, perquè mai saps què pot passar.
1: Exactament. Doncs amb aquest document us deixem. Que vagi molt bé, Jordi. Fins aviat.
0: Fins aviat, gràcies.
2: En el dinar de 2011 vam improvisar un programa de ràdio en directe, privat, només per als companys del dinar, però vaig proposar a Ràdio Marca, l'emissora que emet el meu estimat Cocodril Club, que em permetís emetre el fer-lo públic, i així va ser com en una emissora de temàtica esportiva. Gràcies a l'amor a la ràdio del seu director Joan Carles Ballvé i del seu cap de programes Pepe Nieves, Ràdio Marca Barcelona va emetre, i moltes vegades en diferents horaris, el programa especial Records DAJ15, que, per cert, va ser el primer i únic programa en 60 anys de l'emissora, de 1930 a 1990, que repassava els fets i les veus més destacades de la seva història. La veu de les caretes és de la companya locutora i actriu de cinema i també de televisió, Txell Aixendri.
3: Ràdio Marca Barcelona presenta Records DAJ15, Ràdio Espanya de Barcelona, Cadena Catalana. Un programa especial realitzat per l'Albert Malla.
4: Molt bon dia i moltes gràcies per tornar a la ràdio. Recentment ens vam trobar, i en el mateix edifici que en l'actualitat ocupa l'hotel Rivoli, quasi 80 companys que havien treballat a la EAJ15, la popular emissora de les Rambles, que primer va ser Ràdio Associació de Catalunya del 1930 al 39, després Ràdio Espanya de Barcelona, el 1969 es va convertir en Ràdio Reloj de Ràdio Espanya i des de 1977 Cadena Catalana. Sobre la marxa vam improvisar un programa de ràdio en directe i cara al públic, com els d'abans, que volem compartir també amb tots vosaltres. A l'escenari, Fernando del Collado deia:
5: vamos a hacer ahora mismo un programa de radio. Albert Malla dice: tantos tíos de radio que estamos aquí, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Digo, lo haces tú y me enseñas, que es como aprendemos cada día. Y él lo va a hacer ahora, un breve programa de radio, y lo vamos a vivir aquí entre todos. Y yo creo que es muy bonito y emocionante el haber encontrado este Ramblas 128 que Ramblas 126. Gracias, Gerardo Oliver, Gerard, Pepe Nieves, mi querido Pepiño, el señor Rodríguez Fina, y evidentemente hay dos pilares, que me refiero a Toni Mascaró y Albert Malla. Para ello les pido un aplauso muy especial. Y ahora comienza un programa de radio, porque somos de radio, somos de la Cadena Catalana, presentado en directo para el señor Albert Malla.
4: Improvisarem un programa de ràdio com aquells d'abans, en directe i cara al públic. Sortirà aquest programa, que després estarà penjat a internet per tothom que vulgui escoltar-lo o descarregar-lo en diferit. Per cert, un aplaudiment per al nostre tècnic, per en Jordi Puig, que està fent possible una vegada més tot això. M'agradaria per primera vegada dir quins són els meus primers records d'aquesta casa, no? Jo era molt menut quan la mare escoltava el consultori femení de Ràdio Fèmina amb la veu de Mercedes Laspre. Això era cada dia, era un costum. La ràdio formava part dels costums i dels hàbits de cada dia, no? Aquella ràdio que estava com amb un altar, que estava sobre d'una prestatgeria.
6: Jo en aquell moment ja vaig pensar, com després va passar, que la primera vegada amb 9 anys que vaig visitar un estudi de ràdio per mi va ser com anar a Disneylàndia. I aquell dia vaig tenir molt clar que em volia dedicar a això. Bé, la mare, jo li deia, tu per què escoltes això? I la mare, en aquell moment, que deuria ser l'any 69, 70, em deia, és que aquests d'aquesta emissora de Ràdio Espanya són d'aquí. Jo encara no havia descobert Ràdio Joventut.
7: Ràdio Joventut.
6: De Ràdio Nacional recordo que l'avi sempre, quan donaven el parte, apagava la ràdio. Clar, recordem que el diari Hablado sortia per totes les emissores a la vegada, o sigui que no hi havia cap altre remei. I jo no entenia. Era un gran oient de ràdio, l'avi, però al moment, a les 2:45 i a les 10 de la nit, quan començava diari Hablado, parava la ràdio. La Miramar, sí, la Miramar és de Badalona, tot i que ja no era Ràdio Badalona, ja era Ràdio Miramar. I després hi havia la Peninsular, que ens agradava molt. Tenia unes grans veus i uns grans professionals. Després, molt, molt aviat, va començar a emetre el sistema, la fórmula de ràdio reloj, i la iaia la tenia tot el dia. Tot el dia! Era increïble, amb aquella, encara aquella ràdio de làmperes. Que t'agrada la música que posen? I diu, sí, però sobretot m'agrada que em donen l'hora cada 3 minuts. I realment allò va ser un impacte increïble, no?, que sembla mentida, perquè qui més qui menys tenia rellotge a casa. Potser era la molèstia de no mirar quina hora era, així ja t'ho dèiem per la ràdio. Però la ràdio, al cap i a la fi, sempre ha estat l'amic de la gent més senzilla. Qualsevol podia tenir ràdio. Encara avui dia veiem gent dormint pel carrer amb cartrons, però amb una ràdio al costat. Quan vam poder veure la ràdio per dintre, com es feia aquella ràdio cara al públic, on vaig conèixer Fernando del Collado, fent cua a l'estudi Toreschi, al carrer Casp, en vacances teníem un timing que era fantàstic. A les 10 del matí començàvem amb el Salvador Escamilla i fins als 8 del vespre amb el Pepe Antequera. Aquí a les Rambles no paràvem, anàvem de programa en programa. Quan el Fernandito i jo fèiem entrevistes per fer pràctiques, perquè la majoria no sortien per antena, posàvem el casset i posàvem una cinta. Les cintes eren caríssimes. Ara els xinos encara venen cintes de casset per un euro. Bueno, però és que fa 40 anys ja valien un euro, valien 160 peles, eren molt cares aquelles cintes. Per tant, gravàvem entrevistes, no ens les passava ningú, però nosaltres anàvem fent pràctiques a casa. A vegades anàvem a casa del Fernando, a vegades el Fernando venia a casa meva. Llavors ens anàvem tornant, jo li feia de tècnic i ell feia de locutor, i després ho fèiem al revés, presentant els mateixos 4 discos que teníem, perquè els discos també s'havien de comprar i eren molt cars. Jo recordo les primeres entrevistes que vaig fer, que mai van sortir per antena, que només les vaig sentir jo, van ser amb Mario Gargallo i amb Federico Menescal. Només a la tarda, que estaven de torn, i entre disco i disco em van atendre. Jo tenia 12 anys. Van arribar moltes altres coses, i la FM, cal recordar que no fa pas gaire, quan molts de nosaltres estàvem fent programes a l'una mitja, la FM estava considerada un càstig, no? Quan t'enviaven, era com un destierro anar a la FM. Fixeu-vos com han canviat les coses, no? Hi ha molts oients anònims que ara, gràcies a les noves tecnologies i a les xarxes socials, ens diuen que inaccessibles que erais entonces. Llamábamos y siempre nos decían en centralita, está en antena, no se puede poner, ya se ha ido, está preparando no sé qué, está grabando. Y ahora pregunto una cosa y me la contestáis, ¿no? Com han canviat les coses. Però hi ha gran quantitat d'oients que troben a faltar aquella cadena catalana, que ens diuen que la ràdio d'ara no els hi agrada. I per mi això és molt trist, quan precisament la tecnologia permet que la ràdio s'escolti en diferit o a qualsevol lloc del món, no? Com deia el mestre Ribas Castro, el que estem fent ara i el que us vaig a presentar, este programa no sirve para nada. Però segons com us ho prengueu, són petits tresors. Perquè malgrat que molta gent diu que internet es troba tot, no és veritat. No hi ha cap botiga ni cap lloc a internet on tu puguis adreçar-te i dir, buenas, ¿me daría un corte de audio de Mercedes Laspra, por favor? Y de paso me pone algo de Suari y de Gerardo Oliver. No está. No existeix. Les cintes magnetofòniques eren molt cares i normalment es reutilitzaven, s'esborraven i no sortien d'allà. Només quan de tant en tant podíem treure algun tall d'àudio amb casset. Jo crec, com ara escoltarem amb algun dels protagonistes, que fent història anant enrere, la gran revolució per la ràdio, per als pioners de la ràdio, va ser quan es van poder començar a gravar coses. És que tots nosaltres ja hem començat quan es podien gravar coses de la manera més natural. En el moment en què el que s'emetia per antena es podia enregistrar, la ràdio va canviar totalment la dimensió perquè es podia revisar allò que havia sortit a l'aire, no? Llàstima que la majoria de responsables...
8: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Vall d'Oreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
9: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Vet aquí que una vegada...

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les zones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, als pares, als avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure... Doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament en un jardí espectacular, ple de roses frairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvel. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal, i si l'arrenques, es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa.
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica, la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses, aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció. I també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa.
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure de quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors, tan boniques, i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar emplegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcit. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent. Una pa...
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
1: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que neix de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que neix de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... Sé caminar molt bé, com si fos una model.
1: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
1: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
1: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram tot dient-li.
0: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
1: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa.
2: A veure on anirà para la ruda llavors.
1: Cull unes roses ben perfumades i com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. El porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana. Des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i agafant el ram el col·loca dins. I la Maria diu...
0: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses, no pas com tu. Espera a veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
1: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria? Queda decoratiu, però en lloc d'honor continua sent pel ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
1: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiterias que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tan per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
1: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
1: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
7: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
8: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
7: Ai, els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
8: Uau.
7: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en un unicorn preciós.
3: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
7: Com no?
3: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i a donar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
7: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció, van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quant val?
1: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
3: "I el pare, on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
3: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu, què em donaràs a canvi?"
3: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat, i tu has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs, mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu "Soc la pera". Va dir: "Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo soc la pera". Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Ai, que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenem per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són homes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per a ell. I ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre "Soc la pera", de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenem que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres. Arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
1: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans, el Pot Petit i el seu unicorn.
0: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui, però recordeu que la vostra setmana que ve us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora de ràdio local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i Andorra. Passeu una magnífica setmana.
1: Vinga, sigueu molt feliços. Estimeu molt la família. No demaneu tants capritxos. I ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui en compte d'allò més únic.
2: Fins demà!

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les zones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, als pares, als avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure... Doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament amb un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvel. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal, i si l'arrenques, es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa.
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció. I també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa.
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors tan boniques i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar plegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcits. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent. Una pa...
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà?
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola.

0: Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
1: Mira que n'és de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que n'és de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... Sé caminar molt bé, com si fos una model.
0: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
1: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
0: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
1: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
0: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram tot dient-li.
2: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
0: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa.
1: A veure on anirà a parar la ruda llavors.
0: Cull unes roses ben perfumades i com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. El porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana. Des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i agafant el ram el col·loca dins. I la Maria diu...
2: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
1: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses, no pas com tu. Espera veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
0: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria? Queda decoratiu, però el lloc d'honor continua sent pel ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
1: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
0: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiterieries que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
1: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tant per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
0: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
0: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
4: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
5: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència

0: de la Maria és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
1: Ai, els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
0: Uau.
1: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i, patam, es converteix en unicorn preciós.
0: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
1: Com no?
0: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i a donar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
1: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció, van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quan val?
3: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que, tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
4: "I el pare on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
4: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
4: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat, i tu has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs que era una ganga.
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu «Soc la pera», va dir. «Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera». Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Ai, que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són homes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per ell. I ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre «Soc la pera», de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenem que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres. Arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats props de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'MD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
6: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
7: No, Peyu, tu no hi seràs.
6: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
5: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
12: Les xarxes socials han revolucionat la manera de com descobrim, escollim i compartim experiències gastronòmiques. Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera? Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
13: Molt bé, i tu, Carme?
12: Tu també et fas aquesta pregunta?
13: Doncs sí, habitualment sí.
12: Per qui cuinen els cuiners?
13: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Pot ser no tan evident com sembla, no? Però si mirem doncs això, els masburgers de quatre pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un, jo què sé, d'un osset de peluig, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria, però
12: no,
13: sí que...
12: No t'agrada?
13: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica, no, per mi no té cap mena de sentit, no?
12: I tu per què diries que està passant tot això? Respon a tendència? Respon a una moda passatgera? Què diries?
13: No, jo crec que és una tendència clara, perquè al final molts dels restaurants dels jocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica en la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas, digue-li d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos, sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem. Però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
12: Sí, però sí, l'has d'omplir a base d'impactes de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes, si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
13: Sí, en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi ja certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. O sigui, si vol... O sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de sobte t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no?, random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram, perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... És una mica flipant, no?
12: Home, jo et dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
13: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
12: No.
13: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
12: Clar.
13: Diries, me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo, el que sigui, o tal i qual, sense cap mena d'ego, ni ser influencer, ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram, pues, perquè m'ha agradat i perquè el vull compartir amb la gent que amb la gent que em segueix, etc, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt, o sigui, jo m'he trobat, i fins i tot de gent que els hi pagues i perquè et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
12: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
13: No, absolutament. Sí, clar.
12: Per moltes fotografies, per moltes imatges xules que ens puguin ensenyar, no?
13: Sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no?, amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, vale? I que tanta tendència, tanta moda i tanta tal... vinculat, repeteixo, amb un àmbit com és l'alimentació, i a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tot siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no?, o el pistatxo, no?, el fastú, que ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etc, no?, i, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques, per una banda, i els propis restaurants, o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
12: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
13: Jo crec que està marmant el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que a mi, per mi, un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de... O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet edulcorada con colorantes i no sé què i no sé quantos, i el dia següent parla, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, pues, si tens...
12: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat...
13: Sí, clar.
12: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, que contracta uns cuiners i que han de pensar de com fer clientela, tenen, diríem, la seva brújula en...
13: Absolutament.
12: A la xarxa?
13: Sí, home, sí? Clar. Sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys de l'aparició de les xarxes socials és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I tu ho saps molt bé. o sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
12: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
13: Correcte.
12: Clients,
13: llavors,
12: públic.
13: Quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no? Al públic que tu et vols dirigir. I ara torno i vaig a l'altre extrem, no? I ara també una maldita tendència, no maleïda, exacte, és la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no? Cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a...
12: A l'essència, no?
13: Sí, o sigui, al plat de macarrons, a la sípia amb pilotilles, no? Amb albòndiga, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un que tu vulguis, no? Llavors, això són plats que al final són molt menys instagramables, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? Llavors, doncs... L'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes, o sigui... I et poso un exemple. Tu si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no? per les metadades, i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament... Moltes, moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació... O sigui, el teu comercial, no? La teva manera d'arribar al públic és aquesta, és les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pot fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
12: Val, llavors ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, no? I el satisfer el client amb els plats més bàsics.
13: Correcte.
12: Qui sobreviu en tot això?
13: Jo crec que el que ho faci per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, sé, la bolera porta, no? Quants anys porta?
12: Més de 40.
13: Pues mira, per exemple, no?
12: 41 o 42, sí.
13: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no? Molt igualades, molt...
12: El que no passen de moda.
13: Però no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no? Que
12: sí.
13: Va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina... de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere...
12: El Julio,
13: no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
12: Però, i llavors, la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
13: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no? Que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etcètera, etcètera. Per una altra banda, has de crear marca, no? Has de crear el que es diu el brand awareness, no? El valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no? I digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari de venda directa, no? De menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no? Que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no? De més promocional, no? I aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
12: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca a orella tota la vida?
13: Sí. Sí, sí, això continua funcionant, lògicament, sí, sí, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no? I publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no? Seguidors. I a partir d'aquí, com et deies, no ho saben gestionar.
12: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda?
13: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no? Que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no? No et quedis amb la tendència, que poden haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, eh? Com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no? Dintre d'aquests restauradors més... Amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, que rasqui una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
12: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
13: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més de cada dels meus fills.
12: Sí. Però els penges...
13: I mira que borro.
12: Els penges a les xarxes?
13: Els meus fills?
12: No,
13: els plats.
12: Els plats, home.
13: Sí, però la majoria, la gran majoria són de clients. Sí, sí, sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre del 10% de millors ressenyadors, no? de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. I tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada, ho penjo a Google i ho puc penjar i ho comparteixo a Instagram, i si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no m'agrada criticar, i igual...
12: No li fas ni crítica negativa.
13: No, em sap greu.
12: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
13: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlit o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè primer perquè és, jo porto 42 anys de bombers...
0: I no acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu a qualsevol altra feina saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, eh? Una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que de fet moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents, no? Llavors és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens, segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns, hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya, amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia, una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que, en part, els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo he fet intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això. A més, òbviament, per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobre avís de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per el que sigui. Es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses. Aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo aquí a zona metropolitana, Podria haver-ne alguna, però ja t'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, era una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Bueno, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer primer molta gràcia i després vaig pensar, cuideu que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta arribem i mirem. I, collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall. I llavors, caram, diem, bueno, això va molt en sèrio, la serp estava allà adormida perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això, el tanto no és que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o por ahí, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altra el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres es pensin, els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat i doncs no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui,
0: és camaleònica.
1: Camaleònica, una mica camaleònica. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I a més la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va mossegar, i de fet a la que vam tocar la gàbia va començar a saltar i allò va ser una mena de circ de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac, i al final la vam aconseguir ficar, i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert amb ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, això no...
0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al zoo de Barcelona exposada en el terrari del zoo de Barcelona. Se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: Dir, bueno, pues estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cosa, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets.
0: De bombers.
1: No sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
0: sí,
1: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un crio abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser en un moment determinat heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n una, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat això. Eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... aquí a la Rambla, aquí la, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler,
0: sí.
1: Doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular, però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar i sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, eh? Nosaltres mai abronquem a ningú, eh? Només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar... lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies i tal. Encara és pitjor que la nostra, jo sempre he dit el mateix. Eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera, un metge, una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final potser se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres, això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses, i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre, i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos. siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu senyor, això no hi ha entrenament per això.
0: És dur.
1: Això no hi ha entrenament per això, i al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
0: A la pròrroga.
1: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
0: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
1: I tant, sí, me'n recordo. Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frente. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem a la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola van agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
0: Va ser un bon servei?
1: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
0: El mateix dia?
1: No. Va durar una mica, i de fet el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment, totalment rehabilitat ja.
0: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
1: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
0: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
1: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
0: Gràcies.
1: Vinga.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Què tal? Benvinguda. Com va tot plegat?
2: Doncs molt bé. Aquí ja amb el caloret, no?
1: Avui volem parlar d'aquesta presentació del llibre a la Mesa Impressions que ja té data. Data i lloc. Serà el dia 10 de juny.
2: Vinga, a la llibreria Caselles.
1: Ens apuntem gran a l'agenda, a la llibreria Caselles, sí. A Lleida.
2: A Lleida, sí.
1: Va, hora?
2: A les 18:45.
1: A les 18:45, al carrer Major, a la llibreria Caselles de Lleida. Vull dir, perquè tothom tingui ben clar i s'ho apunti bé a l'agenda. Sí. Què tal aquesta presentació? Què?
2: Doncs amb moltíssima il·lusió, perquè tenia ganes de tenir un espai i compartir un espai, sobretot amb aquelles persones que ja han comprat el llibre, no? I que ja m'han confirmat que vindran, i compartir aquest espai per explicar una mica, no el llibre en si, sinó l'objectiu del llibre, no? O sigui, que és l'alimentació més enllà dels nutrients.
1: I això, de quina manera ho faràs? Què podem esperar les persones que anem a veure doncs, aquesta presentació?
2: Doncs mira, Pili, jo ja fa dies que dic que no sóc escriptora, jo sóc dietista nutricionista i que, per tant, una presentació del llibre per mi no té sentit si no faig doncs, una xerrada col·loqui amb les persones que vinguin sobre alimentació infantil, sobre com els nens i nenes doncs, mengen des de les emocions més que des de la lògica adulta, no? De pensar en nutrients, en el que els anirà bé per créixer, en el que és saludable o no saludable. Els nens i nenes no pensen així. Per tant, doncs, serà una xerrada per introductòria, no? per entendre com es relacionen els nens i nenes i, doncs, òbviament, relacionant-ho amb els capítols del llibre.
1: Que guai. O sigui que, d'alguna manera, és com les teves masterclass, perquè al final, d'una
2: manera... És una xerrada perquè és el que jo faig. Sí. Pili, jo no sé estar davant d'unes persones, no?, que han vingut a escoltar-me i no fer, doncs, aquesta xerrada de col·loqui, perquè, a més, tots els tallers i xerrades que jo dono, més enllà de la presentació del llibre, per mi són col·loquis, o sigui, no m'agrada posar-me davant de persones i dir la meva i no deixar parlar, sinó que m'agrada interactuar i, per tant, doncs, aquesta presentació també serà així.
1: I, a més, estaràs molt ben acompanyada.
2: Sí, molt ben acompanyada, perquè m'acompanyarà la Marta Lorenzo, ella és dietista nutricionista també, i, doncs, que millor que ella, jo crec que ella coneix la meva trajectòria, coneix molt bé la meva forma de divulgar, entendre el tema, perquè ja no només perquè hagi llegit i s'hagi format, sinó ja per escoltar-me, no? Perquè portem molts anys treballant juntes i crec que és la millor persona que em pot acompanyar per poder doncs, fer aquest col·loqui.
1: Suposo que també hi haurà un moment de signatura de llibres, que jo vaig signar els llibres per Sant Jordi, no?
2: Sí, vaig signar llibres per Sant Jordi a Barcelona.
1: Però a Lleida encara no ho has fet, de manera oficial a casa,
2: no ho has fet,
1: diguéssim.
2: Exacte. Per tant, hi haurà doncs, aquesta part de col·loqui inicial i posteriorment doncs, hi haurà la signatura de llibres, i que totes i tots els que hagueu comprat el llibre doncs, podeu venir amb el llibre i hi haurà l'oportunitat de que us el signi i, a més, doncs, a la llibreria Caselles també podreu trobar llibres per comprar si no el teniu perquè us el puga signar allí també.
1: Que guai! Com et sents?
2: Estranya? és com molt nou, o sigui, clar, ja fa molts dies que parlem del llibre, no? Però és algo totalment nou per a mi, el tema del llibre, i tot i que al final no deixa de ser transmetre tot allò que porto molts anys ja transmetent, doncs això, amb un format llibre, doncs bé, tota l'experiència, doncs l'estic vivint com això, com una experiència, però la veritat que l'estic disfrutant molt. I sobretot també estic disfrutant doncs, aquells feedbacks no?, de persones que ja l'han llegit que, o s'han llegit algun capítol i m'han dit, ostres, Naila, que bé, ens està ajudant en aquest procés que ara mateix estem passant i que no l'enteníem i ara doncs, amb aquest llibre ens ha donat una miqueta de llum i al final això és l'èxit no?, de realment aquest llibre, el poder ajudar ni que sigui amb una família.
1: Que guai, que bé, que bé. Ai, i a més, la gent que et diu, que, per exemple, a mi em va arribar ja, va fer un molt, molt, molt feliç i a més com que vaig a una de les 100 persones i el meu nom
2: sí.
1: Això és molt xulo
2: és que
1: també
2: això crec que és super, bueno, per mi és superbonic que hi hagi el nom de les persones perquè, bueno, al final ja saps, Pili, que aquest llibre ha estat gràcies a les persones que el vau comprar a la preventa i crec que és una mostra molt bonica no, d'agrair que realment aquest projecte doncs hi hagi persones que hi confieseu i que hi confieseu cegament, no? Perquè al final vau comprar un llibre sense veure'l I doncs això també em feia tenir com una mica de por, no? De dir, ostres, potser les expectatives que s'han creat les persones no és el que realment després es trobaran, no? I també és una mica de pressió. Però vaja, en general el feedback està sent molt bo, així que jo contenta.
1: Bé, bé, podries no haver-ho fet, per tant, gràcies també, no? Per sí. Fer partícips a les persones d'aquesta manera tan xula com tu sempre fas, que fas que tothom formi part també dels teus projectes. Per exemple, a través d'Instagram.

0: gran que tinc una comunitat molt bonica. O sigui, no tinc una comunitat que generi odi o que generi... O sigui, tinc una comunitat molt bonica i això és d'agrair també.
1: Sí? Que bé.
0: Sí.
1: Per què ho
0: Sí,
1: dius,
0: o
1: això, que
0: sigui...
1: generi odi? Per què? Perquè hi ha comunitats que sí.
0: Hi ha comunitats o hi ha xarxes socials que generen més odi, no? Que les persones doncs, parlen des de l'odi, o no sé, o si no estan d'acord amb alguna cosa, doncs des de la no educació, podríem dir-li així, no?
1: Sí.
0: I la veritat és que tingui una comunitat bonica no vol dir que hi hagi dies en què qüestionin el que dic, i això és genial, perquè penso que bé que siguin crítics, que siguin crítiques, però ho fan des de l'educació, des de... No sé, o sigui, d'una forma molt bonica. Per tant, o sigui, he d'agrair, he de dir que jo cada dia, encara que fem els dimarts de preguntes, jo cada dia parlo amb algú de la meva comunitat, perquè algú m'escriu per privat i jo hi parlo i envio notes de veu a la meva comunitat, perquè a vegades me pregunten coses i dic, mira, t'envio una nota de veu perquè és que estic farta ja d'escriure
1: I així
0: i envio
1: acabés
0: una nota de
1: abans.
0: veu. I així acabo abans, no? Vull dir que la veritat és que amb moltes seguidores i moltes que viuen a l'altra punta de la península o inclús a Canàries, no? Que tinc seguidores de Canàries, seuria avui mateix a fer un cafè perquè no dic que s'hagi creat una amistat, però, ostres, s'ha generat una relació bonica. Per això dic que tinc una comunitat a Instagram molt xula i d'aquí també, Pili, que el meu llibre sigui en castellà, perquè hi havia la proposta de fer-ho tant en català com en castellà, però com que era un llibre pensat per una mica oferir tot allò que jo ofereixo a les xarxes socials i tinc moltes seguidores de fora de Catalunya, doncs vaig creure que era molt millor fer-lo en castellà per poder arribar a totes.
1: Doncs ara tenim l'oportunitat de desvirtualitzar-nos, per a aquells que no et coneguin en
0: Sí.
1: persona,
0: Sí.
1: el dia 10 a 3:15, m'has dit,
0: Sí.
1: 18:45, a la llibreria Caselles de Lleida. Allí presentaràs el teu llibre, que hem de dir que no és un llibre de nutrició a l'ús. És un llibre que parla de la vida familiar, te parla de moltes coses, diguéssim.
0: Sí, parlo sobretot de... Jo no només de la pressió a taula, no? Sinó de la pròpia pressió que portem en relació amb el menjar i que sense voler transmetem als nens i nenes. I el que pretén el llibre és traure pedres de la nostra motxilla de culpabilitat, entendre com funciona doncs, el cervell del nen, quan se relaciona, el nen o la nena quan se relaciona amb el menjar, i entendre que hi ha processos i hi ha etapes que són totalment habituals en tots els nens i nenes i que no estem fent alguna cosa malament, no? Que moltes vegades les famílies, quan alguna cosa no funciona com esperem, ens posem molta càrrega, no? a la culpa, no? O sigui, augmentem aquesta motxilla de culpa quan realment no és així, quan realment són etapes, i l'important és aprendre a acompanyar aquestes etapes. I doncs aquest llibre, no? Que és una guia, més que un llibre de llegir-lo o sigui, tot de seguida, és una guia per entendre com van canviant els nens i nenes segons la seva etapa.
1: Tu ets la nostra guia, Naila.
0: Ah, que
1: Una...
0: bonita.
1: Que vagi superbé, un petó enorme i bé, a disfrutar d'aquest dia.
0: Gràcies, Pili. Una abraçada molt forta.
2: Continguts en xarxa.

Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752 i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida i va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: càrrec, sempre me'n oblido.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
4: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. En el resum d'aquesta setmana també hem volgut incloure un tema d'interès general, com el de la prevenció i la cura de la nostra pell, ara que arriba l'estiu. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels que més es pot prevenir. Les dades apunten que més del 80% dels casos es poden evitar amb bons hàbits. El Triador va tractar aquest tema amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Continuarem fent ruta fins a Terrassa, precisament on vam anar a conèixer un camioner amb unes inquietuds molt peculiars. Es diu Lluís Martínez i Sergi Estapé va ser qui va conversar amb ell sobre aquesta professió i tot el que comporta. Acabarem al Prat, on vam tenir una secció de llengua molt interessant amb Benjamí Company, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i el periodista del Prat Ràdio, Ivan Conde. Un espai molt didàctic on vam parlar d'estrangerismes, futbol i molt més. Ja ho veureu. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
3: Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
4: dissabte se celebrava el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Alba Triadó n'ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
5: Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
6: Bon dia.
5: Gràcies per acompanyar-nos.
6: A vosaltres.
5: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
6: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
5: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
6: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
5: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
6: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
5: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
6: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
5: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
6: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
5: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
6: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable, perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
5: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
6: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
5: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
6: Doncs sobretot de cara a l'estiu és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4 aproximadament. Després també coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
5: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no?, evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
6: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol, el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
5: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
6: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
5: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues mira, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
6: Sí,
5: perquè no en som conscients.
6: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
5: Clara, deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
6: sí,
5: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
6: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
5: No estan avalades.
6: Exacte.
5: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
6: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
5: perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
6: Exacte,
5: entenc.
6: Això mateix.
5: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
6: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
5: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
6: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge de capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
5: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
6: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
5: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
6: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
5: ¿Ens les expliques?
6: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors. Quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre. Lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
5: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
6: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
5: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
6: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
5: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
6: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
5: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
6: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques, com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
5: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
6: Sí, dependent del tipus... Clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona... Però jo, sobretot, el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
5: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
6: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
5: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem a bona nota. Gràcies.
6: A vosaltres.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no?
2: Sí, sí, sí, això mateix.
1: Que vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, no, les necessitats a casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment.
1: Mm-hmm.
2: No? I bueno, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences... Bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí, sí, sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demàs, només moltes hores i tal. I, bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 horetes, estar més tranquil, i, bueno, vaig provar, i endavant vaig estar una temporada, sí, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és, ja vas fer-ho, no sé, molta gent ho feia a la mil, i no sé quan ho fas, tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Mira, no, mira, justament jo vaig tenir l'oportunitat de treure els carnets a la mil, i realment pensava, jo caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat, ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, no vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners, encara que fos sacrificat, i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant, i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, sí, sí, sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com... Bueno,
2: sí,
1: portaves tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica, perquè per ara que hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan estricte així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. Mm-hmm. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència, o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú tingués l'oportunitat, tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, més de 100.000 euros, tranquil·lament, 100.000, mm-hmm. Depèn. Val molta pena, i clar, posar amb una persona novel una màquina així, doncs, és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no?, que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, bueno, deixo aquest camí i tu començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons, i la resta van anar cap avall de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades. És que no hi havia vida, no es vivia, no hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè ja treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no?
2: És
1: un altre tipus d'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, el que tens la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoll. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerat, de totes les benzineres, el gasoll, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. M'entens? El gasoll, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Oh. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camió, el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, sí, clar, realment et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anessin més d'un company a la mateixa ruta. I anaven un amb l'altre. Abans quasi tots portàvem l'emissora de aficionat i ens van comunicar, no xerràvem tot el viatge. Ara no, ara per les presses, per lo que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció en tema, evidentment, o ho portes malament.
1: Mm-hmm. Entre elles, distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt, molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, és bàsicament és Catalunya Ràdio, és RAC1, a l'informatiu m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre, i bueno, així, quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet. Escolto la nit esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és un dels millors programes de la ràdio espanyola catalana mundial. Les Teres un solete, bueno, és que, bueno, són meravellosos. Són un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crew és que estan zumbats, foten una tertulia entre una secció i l'altra, van ajuntant comentaris i estan com un llum. És divertidíssim.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, la nit estèrica en vam parlar aquí, a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, en vam parlar fa unes setmanes i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit.
2: Sí,
1: i per això ho vam...
2: És molt interessant, eh?
1: Mm-hmm. T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no? Pues, li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa que també... parlàvem anteriorment, és que potser a vegades els camions no... Diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, es diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, bueno, realment nosaltres, jo ho entenc, eh? O sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents, ja diuen, els carrers que ja fem quan anem amb pujades són carrers de vehicles lents. I estem molt limitats. I falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera. Moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant, perquè anem limitats de velocitat. I sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, i sí que és cert que si l'avançat no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes la velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però, clar, també hem de pensar que amb 40, 42 tones, el fet d'haver de frenar el camí i recuperar la velocitat de tot aquell pes és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important. A la carretera es necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu perquè la gent, evidentment, vol anar a la platja, tal, tal, tal. Un camioner que porta el telèfon a fora de casa i pot arribar a les 11 a casa seva s'ha d'esperar perquè l'APC està tancada de 10 a 12 del migdia pel camí. Que potser és bona feina perquè ja només ens faltaria els camions a les retencions, sí, però que se'n va de vacances a passar un dia tranquil·lament sense pressa relativa o la pressa que té se l'autoimposa perquè realment té festa, no s'han d'anar a compte que aquell senyor que l'estàs tallant perquè et pos davant, mil coses, aquell senyor porta hores treballant, vol anar a casa que porta tota la setmana fora i s'ha d'esperar les dues perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja.
1: Mm-hmm.
2: És una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec, eh?
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecadors. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
2: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, menjar-te un cigarret o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat o, jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits, bons i dolents. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminer cada dia. Repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta, sí, d'aquest tema, després passem a altres. Vas fer transport internacional. Això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, això és una mica trampa, també, perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts en autopistes i polígons.
1: Yeah.
2: Sí, clar, jo he anat, mira, encara t'ho matiso més, he passat 1.000 vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè, clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús, ni taxi, ni res, no coneixes la zona. No és fàcil, els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons. O sigui, creiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava molt a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Uh-huh.
2: O sigui, és això. Sí, aquell senyor Iribarne. Deia que érem turistes pagats. No, no és així, no senyor.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat a cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no?, que seria una mica el món de la faràndula, no?, dedicar-te a l'espectacle, no?
2: Sí. Jo de petit sempre, bueno, sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el brilli-brilli, l'espectacle, a veure gaudir a la gent, a mi això m'omple moltíssim. És divertidíssim i ser la persona que estàs fent riure a la gent i amb tu, o amb tu o de tu. A mi és realment igual. El que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo. M'entens? Per mi és genial. A la vida és bàsic. I bueno, sí, de petit volia ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costumbrantes que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho optes, ja no és una possibilitat. I també no es compta amb el temps que, bueno, que sí que era una possibilitat.
1: Mm-hmm.
2: Ja està, però ja està.
1: Però has pogut, diríem, fer després com amateur, no sé, perquè em vas dir que t'agradava, més agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
2: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, justament per el que et deia, no? Per la meva feina, perquè faig una hora de 1.000 hores al mes i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i tens durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà i només conto ara, en pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys, abans no. M'explico? O sigui, tot això, que... I individual, doncs no, perquè no... Jo necessito algú que m'ententi de fora de la cortina de l'escenari i em planti davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú que ho feia sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que, tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
2: Clar. Llavors amb ells sí que fotem show. O fotem un karaoke, ens ho passem bé. Allò, coge aire, deja ja la nota, que te vas a ahogar, m'estis coses així. No sé, ens veiem molt i ja està. Però sí, la qüestió és intentar disfrutar tot el moment que podem. Això és important.
1: Sí, perquè... també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics i mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
2: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlia, d'informació, de tal, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
2: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure, i jo mateix, o sigui, jo tenia un passoteta, jo també ric, perquè a vegades se m'acudeix de la genada que és que abans d'explicar-la no em dóna temps i ja m'estic tapant de riure, m'entens? Mm-hmm. O sigui, bueno, va com va, per això. Sí.
1: Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner, i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, perquè no, i que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enamorem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païm tot el que com puguem la vida que ens toca, perquè la vida és una merda. Però depèn de nosaltres, sí, la base, o sigui, els problemes i aquestes coses ens ho porten la vida. Depèn de nosaltres, amb un somriure, tirar endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amb amor tot es tira endavant. Ja està, Sergi.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
2: Per favor, un plaer. Gràcies.

0: Molts ulls de tot el món miren aquests dies el Mundial de Futbol. El futbol i l'esport en general és un dels àmbits on els estrangerismes són molt presents. Corner, hat-trick, play-off, xut... Hem de lluitar contra els estrangerismes o en alguns casos és comprensible que existeixin. Marxem als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim el Benjamí Company i l'Ivan Conde. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, avui aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per, doncs, portar un tema, podríem dir, del qual, de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res. No?
2: No, és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil.
1: Ei, després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència, podríem dir, de tradició entre el català i el castellà. És cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol, sí. Handball, basquetbol...
2: Sí, en general, sí. El castellà... cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié, i és una, o sigui, ho van intentar i estava molt bé, però... és un exemple de no va donar resultat. O sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
1: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
2: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys. Vull dir, futbol era futbol. Futbol, eh? No futbol. Futbol.
1: Futbol amb la...
2: paraula aguda, sí.
1: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual, es diu futbol.
2: No ho sabia.
1: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no? La gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no?, solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li creava l'atenció que deia, doncs això, no? Ha llegado el momento del futbol.
2: No? Ostres, no ho sabia, doncs...
1: Aquestes derivades que només en unes zones, no?, es diu d'una manera o d'una altra.
2: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
1: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt... no, anglesos no, molt... fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm-hmm. Ai, he dit xut a la pretenca, eh?
1: Sí.
2: Amb CH, xut. Jo no dic mai xut, d'acord.
1: Hauríem de dir xut, més que xut, no?
2: Sí, sí. Mm-hmm. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
1: Mm-hmm. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no?, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple, sí, no?, el dribbling, el playoff, etc. En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de córner, per exemple?
2: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs de que siguin... El córner és una paraula que està molt implantada, fins i tot a vegades fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
1: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner, després d'acord, hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot que es pot arribar a dir. Mira, farem una mena de test ràpid, també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, del futbol, sobretot si no consumeix doncs, retransmissions en català tan sovint, per veure també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però, per exemple,
2: segur.
1: Espinillera, com es diu en català?
2: Uf, jo què sé, no sé ni què és.
1: No, és el material que es posa davant de la...
2: D'acord.
1: De la part baixa de la cama, que és canyellera. I, per exemple, la protecció del genoll, en català...
2: Genollera. No?
1: Genollera, exacte.
2: Sí, aquesta sí que la conec.
1: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu, el peto. Sí, exacte.
2: Una armilla.
1: Una armilla o un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial. Es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo.
2: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
1: D'un jugador.
2: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
1: No, d'un ciclista. Ara, oi, sí. Aquestes coses del directe...
2: Sí. Jo no me'n recordo, però jo t'ho anava a dir, em pensava que el Cañardo era un esportista, però ara no sabia dir-te...
1: Sí, mira, del famós ciclista navarrès, Mariano Cañardo,
2: d'acord,
1: que era molt ràpid, molt fort, sí. I d'aquí va venir...
2: Això de Cañardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants doncs sí que els veia. Sí, sí.
1: De tot sap. No, al final.
2: Sí, exacte.
1: I
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: I la parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com no tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no?, quedant el nostre
2: sí.
1: Vocabulari.
2: Sí, sí, sí.
1: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet,
2: sí,
1: passen molts aspectes, no?, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
2: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit, acabant aquest tema, i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
1: Sí.
2: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
1: O el baloncesto, que també,
2: exacte,
1: passa en italià, que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment, pilota cistella.
2: No ho sabia, palacanestro.
1: Sí, sí.
2: Que bo.
1: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades
2: sí.
1: Aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
2: pot
1: moltes
2: ser,
1: vegades.
2: Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana, sí, sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
1: El sidecar. Oh, no ho havia pensat mai
2: vale,
1: en el significat
2: doncs,
1: d'aquesta paraula.
2: El meu pare en deia el sai.
1: Ah, ostres.
2: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès.
1: Uau.
2: I tal. Sí, sí.
1: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és
2: sí.
1: Que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia fet la...
2: Dius?

0: I quan estudies grec, dius, ostres, filos, filú, és amic, i dendron és arbre, l'amic dels arbres. Ja està, és una planta que necessita enfilar-se amb els arbres, i no els hi fa mal, no els hi fa mal, al revés, els protegeix el tronc. Doncs amb coses d'aquestes sí que n'aprens molt, o amb noms d'insectes, per exemple, que el mateix nom, o nom de plantes, el mateix nom ja t'aporta molta informació de com és aquella... Hi ha una planta que l'altre dia la vaig tornar a trobar, que feia molts anys que no la veia, que era... No me'n recordo, és l'arbre nacional d'Uruguai i d'Argentina. No me'n recordo com en diuen en castellà, però el seu nom en llatí és Eritrina crestagalli. Mm. I aleshores, clar, Eritrina ve del grec vermell, eritros... Com
1: que d'aquí ve el país, Eritrea, també. Crec que és el mateix origen.
0: Doncs mira, no ho sabia. Doncs,
1: el ceibo, en
0: ceibo,
1: castellà.
0: Exacte, sí senyor. El ceibo, en castellà, el nom llatí és Eritrina crestagalli. Ja t'està dient crestagalli com la cresta d'un gall i vermella. Doncs sí, la seva flor és molt bonica i és com una espècie de cresta de gall. A mi em recordo una altra cosa més que una cresta de gall, però ara deixem-ho aquí perquè quedaria una mica lleig i vermell.
1: La gent ho pot buscar, no?
0: I ja està. Sí, la flor de...
1: Vale.
0: Sí, segons com tu mires, té una forma curiosa.
1: Es pot dir.
0: Doncs,
1: I amb el tema d'Eritrea, que ho he buscat ràpidament, és perquè està al costat del mar vermell i per també d'Erithros, del grec vermell. O sigui,
0: doncs mira, això ho he après avui. Doncs... I després parlàvem de les paraules, de les traduccions errònies, que a mi em fa molta gràcia, no? O sigui, em fa gràcia també el meu pare que deia Sai, no? En lloc de Saicar o el com has dit, el corner? No,
1: ara ja no...
0: Quina altra paraula era?
1: Sigui com sigui, perquè
0: bueno,
1: jo ja no me'n recordo.
0: De
1: passa, has escoltat tu algun cas ja de gent que aplica a una posició de feina, per exemple? En comptes de quan tu et presentes o postules a un...
0: Ah, no ho havia
1: això
0: sentit.
1: Ve de l'anglès, que es diu apply, i com a mínim en la gent de la meva generació ja és una batalla perduda.
0: No
1: tothom aplica per intentar obtenir una...
0: Ah, doncs no ho havia sentit.
1: Una posició de feina. També es diu molt la de posició, perquè és com en anglès, ja no és un lloc de feina, o és una posició. Mm. Aplicar per una posició.
0: Sí, lo de la posició sí que ho he sentit, però lo d'aplicar no. Sí,
1: que hi ha molts fenòmens d'aquests.
0: Sí. Després el que et comentava, no? les traduccions errònies, que algunes han quedat fixades històricament, no? Per exemple, el canal de la Mànega és la denominació ve del francès, canal de la Manche. Jo no sé francès, el pronuncio tal com puc, i clar, vull dir, Manche significa Mànega, perquè la Mànega és un pas estret, no? Entre dos països. I què van fer en castellà? Van dir, canal de la Manche. Ah, doncs pues el canal de la Manche. I així s'ha quedat, no? Vull dir, amb un canvi de nom que no té res a veure, perquè allà no hi ha cap manxa ni cap taca.
1: És com si a fora d'Espanya diguessin Castilla la manga.
0: La manga, exacte.
1: No? O la manxa del Mar Menor.
0: I després hi ha un instrument musical que molt poca gent coneix, que és un instrument preciós, us el recomano, que és el corn anglès. El corn anglès és el parent gran de l'oboè. Ja, l'oboè doncs, té un instrument que és una mica més greu, que és el corn anglès. I clar, jo toco l'oboè i el corn anglès l'he tocat alguna vegada, però no en tinc cap perquè val molts diners. Però un dia vaig pensar, ostres, però si el corn anglès és un instrument sobretot molt francès, els millors fabricants i la tradició... Com és que li diuen corn anglès? La veritat és que és un error de traducció, perquè en francès és corn anglès, perquè la seva embocadura, com que és molt llarg i no es pot tocar recte perquè els braços no t'hi arribarien, fa una mica d'angle. Llavors, el toc és una mica esbiaixat. Per tant, ve del francès corn anglès, que té, doncs, que té una mica de, fa una mica d'angle. Llavors, en castellà, què ha passat?
1: Anglès...
0: El cuerno inglés.
1: Sí.
0: El cuerno inglés, tu busca per internet corno inglès o cuerno inglés. Però el que és molt curiós també és que amb altres idiomes també s'ha quedat igual, perquè amb anglès aquest instrument és l'English horn. El cuerno inglés.
1: Sí, fins i tot a la pròpia... No?
0: Exacte, i no en té res, absolutament res, d'anglès.
1: Doncs, Benjamí, ja un altre dia amb calma, també coneixem més exemples de paraules mal derivades, podríem dir.
0: Perfecte.
1: Però bueno, sempre és...
0: Sí, podríem passar-hi hores, eh?
1: I ja ho farem, com tindrem temps, doncs en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, un dia més.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: hem arribat al final, connectats. Fins la setmana que ve.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats props de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i, sobretot, interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
1: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
0: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
1: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia assecat això doncs, ja no es podia pintar.
0: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
1: per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
0: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
1: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
1: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
0: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
1: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una enfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
0: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
1: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
0: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Lillet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
1: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
0: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
1: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra, no? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
0: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
0: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
0: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
0: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
0: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I, al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, I el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros. Primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa. On trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses amb el cim del Paní al darrere i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi Company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
0: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1,5 sobre 5, només.
0: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
0: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
2: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpato van baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just al davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuc-tuc, ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. és una de les, potser de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
0: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova setmana de l'Inspira't. Avui arrenquem amb aquella energia que només surt quan tens ganes de menjar-te el dia o la tarda. Perquè sí, cada setmana és una nova oportunitat i avui venim a recordar-te que quan fas el primer pas amb decisió, la resta del camí s'obre sol.
1: Als micros, l'Estelma i Lluís de la ràdio, Carmen Moreno, Cuca Fernández, volant baix però amb el motor a tope des de la 99.7 de la FM, aquí a Ràdio Rubí. Prepara't, que avui venim amb ritme i amb històries que et faran arrencar un somriure. Som-hi!

0: Avui a l'Inspira't ens acompanya una artista que té una manera molt especial d'explicar el que sent. Escriu cançons i les canta, però sobretot les sent. Anem a conèixer-la més de prop. Ella és Joana Kras i ens presenta el seu disc Vértigo, on parla d'aquells moments en què la vida et sacseja. Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda, què tal? Com
0: esteu? Què tal?
1: És un plaer estar aquí.
0: Bueno, nosaltres ens explico. Comencem per el significat d'aquest disc, no? Vértigo, què significa per a tu?
1: Puc canviar d'idioma, no? Bueno,
0: em
1: poso a parlar en castellà, que
0: com tu et sentis més còmoda.
1: Pues Vértigo para mí ha sido el proyecto de mi vida. Literalmente, o sea, me he abierto un poco en canal y he mostrado todo lo que soy con mis malos días, con mis intentos de que mejoren, pero siempre muy transparente. Y eso es lo que he querido para lograr conectar con la gente que me escucha.
2: Mm. El descrius com el teu diari personal fet sí. Cançons. Quin és aquest moment que tu dius, escolta'm, tot això que estic escrivint i component, ho vull traspassar en un disc. Quan és el moment?
1: Pues mira, justament m'agrada dir-ho així, que és com un diari fet en cançons, perquè o sigui, jo quan vaig començar a fer aquest disc no era conscient que l'estava fent fins que o sigui, jo escrivia molt a un diari, perquè sempre m'agrada com expressar-me, que m'expresso millor escrivint les coses, i portava com una bona temporada escrivint coses així de, com el que portava a dintre, i em vaig adonar compte que hi havia com massa material com per fer un disc, i vaig dir, buah, és que és com el moment de que tot això agafi forma i ho posin en cançons, perquè al final és com que estava una mica ja com saturada de parlar sempre d'amor, de desamor, sentia com que la gent que m'escoltava tampoc em coneixia a mi com sento les coses més enllà de l'amor o el desamor. I llavors em va donar com per obrir-me de veritat i expressar-me no només en aquest aspecte, sinó en altres àmbits de la meva vida.
0: Però no només escrius un diari, sinó que cantes. En quin moment descobreixes que la música formarà part de la teva vida d'aquesta manera?
1: Bueno, des de petita. O sigui, al final és com lo típic, però jo crec que molta gent que es dedica a la música és algo que porta des de sempre, d'això que tens ja com et surt sol de petit, ja és com aquesta sensibilitat per tocar un instrument o per, jo què sé, veus un concert i t'emociones, és com algo ja que et ve de sempre, jo crec.
2: A l'ADN, no?
1: Sí, sí.
2: A l'ADN. I tens sí. ADN també d'aquests de generacions anteriors?
1: No gaire, O sigui, sí que els meus pares m'han posat sempre molt bona música, que m'han influenciat bastant, però no és que es dediquin a la música ni res.
0: Quina música? Anem a descobrir referents.
1: Pues, és que de petita, jo quan tenia com 10 anys o així, la meva mare sempre em posava com R&B en anglès, tipus, jo què sé, Craig David, Leonard Lewis, bueno, artistazos.
2: Perdona, que hi ha una cultura musical important, eh?
1: Sí, sí, o sigui, m'encanta. O sigui, la música que he escoltat des de petita em sembla lo mejor de la música. És com... I, bueno, a dia d'avui considero que hi ha moltes... O sigui, com molts matisos d'aquells referents a la meva música. Tot i que no faci... O sigui, jo no faig R&B, però sí que sento que a nivell melodies, a nivell compositivo, sí hi ha com arrels d'aquest gènere, saps?
0: Com definiries el teu estil, parlant d'estils?
1: És que per mi jo faig com indie pop molt nostàlgic. I intento que sigui orgànic, així com amb guitarres, amb instruments, doncs, això, orgànics.
2: Quan parlem d'indie, a mi m'agrada molt,
1: sí.
2: O sigui, perquè sobretot és gent que fa com un tipus de música molt lliure.
1: Sí.
2: Molt emergent, molt... Però quan arribes tu a dir, ja faig un indie pop, perquè jo, per lo poc que he conegut de la teva música, ostres, hi ha una maduresa ja interessant, eh?
1: Ai, m'agrada.
2: Per lo jove que ets.
1: M'agrada que ho diguis, això. A veure, jo considero... o sigui, m'agrada dir indie pop perquè al final... O sigui, jo soy una chica pop, realment. I sí que és com... Sento que el pop està en el tema de l'estructura, per exemple, que al final l'indie com a tal sento que és algo més experimental, que potser no té una estructura, que potser és més... Sí, experimental, jo diria. Però en el meu cas m'agrada com sempre que portar-ho a la part una mica més pop. Llavors, diguéssim que té com aquestes dues bandes.
0: Què t'ha costat més posar en paraules? Perquè sents moltes coses, les escrius, però hi ha alguna cançó que t'hagi costat més d'escriure o d'explicar el que et passa? Perquè t'ha superat una mica,
1: sí,
0: com l'emoció...
1: Bueno, realment, les noves que estic escrivint ara m'han costat bastant. O sigui, he estat com 2 mesos, literalment, bastant bloquejada, de que sentia com moltes coses, perquè acabo de sortir d'una relació. Llavors, tenia com moltes emocions i no era capaç d'agafar una i plasmar-la en un full. O sigui, és que no podia. I ara sí que començo a veure unes coses amb més claretat i estic intentant com ordenar més les idees que tinc. Però és complicat, també.
2: O sigui, el desamor t'ha inspirat.
1: Hombre, pues sí. És que al final és autobiogràfico lo que hago, entonces...
2: Ara s'ha de buscar la nova inspiració, no?
1: Sí, sí, total.
0: I què et provoca aquest vertigen, aquest vèrtigo que dona nom al disc?
1: Què em provoca? Pff, moltes coses. Vèrtigo del paso del tiempo. Vèrtigo nostálgico de sentir que me estoy desprendiendo de una versión de mí, ¿sabes? No sé, vèrtigo a dejar a la gente, a desprenderte de la gente que ya no te está aportando, con la que a veces nos aferramos porque pues, la gente de siempre. No sé, vértigo de muchas cosas. Vértigo a cambios, vértigo a desprenderse.
2: A ser tan gran, ¿no?
1: Sí, también, a crecer.
2: Dejar la infancia, la juventud.
1: Sí, sí, o sea, abrir los ojos, ¿sabes? Y ser consciente de lo que está pasando. Que a veces la gente, bueno... digamos, en el día a día tenemos muchos inputs y no pensamos, no tenemos un espacio para pensar cómo nos sentimos, y cuando lo hay te das cuenta de lo mal que estás.
0: Sí, tal qual. Doncs pues ha de compartir, no?
1: Sí.
0: I precisament jo trobo que d'aquest vertigen també ens explica molta valentia, no? Perquè quan sentim vertigen, moltes vegades et quedes com parada, bloquejada, però a vegades el que has de fer és, no?, vèncer aquesta resistència i
1: sí, sí,
0: endavant.
1: Total. O sigui, jo crec que aquest disc és com que m'ha ensenyat com a sentir les coses, o sigui, aunque siguin dolentes i bones, és igual, però també és com et dona la sensació que estàs vivint, saps? O sigui, les persones, almenys, que són molt intenses, crec que és com tiene lo bueno y lo malo, però està bonito poder sentir les coses al 100%, saps?
2: I com ha sentit el públic aquest vertigen? Perquè, clar, jo ara sé que fa uns mesos vas estar a la sala Razzmatazz.
1: Sí.
2: Això per tu també ha sigut una mica...
1: Wow,
2: no?
1: Ha sido una... O sea, para mí un sueño, de verdad. Li vaig obrir el concert a Cardelino, que és un artista uruguayo, que és increïble. I això, li vaig obrir el concert a la sala Razzmatazz, a la U, que és la gran, i per mi és que era un somni. En plan, sempre he volgut cantar en aquella sala, perquè és que he anat molts cops a veure concerts d'artistes que m'encanten, i sempre ha sigut com la sala de referència de Barcelona per mi.
2: I què vas cantar? Doncs
1: pues vaig fer 5 temes.
2: I del disc, de
1: sí.
2: Vertigen? Vertigo?
1: Bueno, i dos, vaig fer 3 del disc i 2 noves, que són les últimes que trec.
2: I com va rebre el públic aquestes noves?
1: Ah, superbé. No, superbé. O sigui, em va sorprendre molt. La gent estava com molt oberta a escoltar el que estava cantant. Que a vegades, pues, jo què sé, no saps. Vas a cantar-li a un públic que no et coneix res. I, bueno, però va ser un feedback meravellós.
0: Aquí ens agrada molt, molt la música en directe. Ens inspira moltíssim.
1: Sí.
0: No sé si és molt demanar que cantis
1: claro.
0: A capella, que ja sabem
1: sí.
0: Que a capella no és el mateix que amb un acompanyament musical.
1: Sí.
0: Però que ens cantis algun fragment d'alguna cançó
1: claro,
0: que tu vulguis, amb la que et sentis més còmode.
1: Pues...
0: Àlex, a veure si ens indica si podem... Sí? Sí? Així, pim-pam.
1: Bueno, no quiero saturar el micro, però...
0: I espera, això ho gravem, eh? Sí.
2: Com t'agrada, Carmen?
0: La Cuca em diu, grava.
2: Com
0: sí,
2: t'agrada
0: sí.
2: Això, eh, tu?
0: M'encanta. Però és que és
2: a
0: moment...
2: mi m'agraden les exclusives, i a tu t'agraden les cançons en directe.
0: Tal qual, o sigui, però és el que explicava la Joana abans, no? Que allò quan tu sents una cançó i t'emociones, tu saps que allò és per tu. Llavors jo ara estic en aquest moment.
2: Joana, regala-li a la meva companya aquest
1: l'hago
2: espai
1: para
2: i als nostres oients.
1: Vale, pues a ver. Vale.

0: destino, porque esta vida la quiero contigo, contigo.
1: Uah.
2: Ala.
1: Uah. Així, tal qual. Pim, pam.
3: Jo, els pèls de punta, no? Vull dir, sí, podria ser com un resum de la temporada, no? Aquí.
1: Sí, aquest any ha sigut tot molt, molt... Parlava la Joana d'intensitat. Jo crec que la nostra temporada, la definició seria molt intensa.
3: Total.
1: També.
3: I com a conclusió, ara que estem a punt d'acabar aquesta temporada, contàvem, no?, que ens queden dos programes més, no? Que le jodan al destino, em sembla com un, no?, tancar la porta,
2: sí,
3: i dir, escolta, que aquí decideixo jo.
0: Sí,
3: no?
0: Total. No, claro. Aunque bueno, he de decir que después de cómo se han dado los acontecimientos en mi vida, esta canción es un poco meme. Porque al final fue como una canción de amor, tipo de que le jodan al destino, porque... Aunque las cosas no estén viendo bien, yo voy a estar contigo, ¿no? Pero al final el amor no siempre lo puede todo.
3: M'agrada molt també aquesta reflexió, que, no, eslògan famós, no? El amor todo lo puede.
1: Entenc que potser tu has fotut el destino, perquè el destino estava aquí marcant una d'això i tu has dit, pues no, yo quiero otra cosa, ¿no?
0: Sí, però al final no, Se me ha impuesto el destino, però no passa nada.
1: I parlant de destí, què significa per tu ara la ciutat de Rubí? I sé que hi ha alguna coseta, com comentaven, sí, a mi m'agraden les exclusives, o sigui que claro, ens pots avançar alguna cosa, no?
0: Sí, mira, si és que no queda nada. El 21 de junio estarem aquí tocant al casino, al Random Festival, que és la festa major de Rubí, i això, ja estarem fent un concert, que és superxulo, a més, al casino, que he vist fotos, i està precioso. Mm. Así que estáis todos invitados, si vos...
1: És gratuïta l'entrada?
0: No ho sé. Crec que és algo simbòlic.
3: Normalment sí, el casino i el random, crec que és una cosa simbòlica.
1: I a quina hora és? El dia 21?
0: El 21 de juny a les 7, en teoria.
1: Ah, interessant,
3: Buscarem.
0: Sí, però quan tingui més informació, la penjaré i tal.
1: No, ens ho passes i nosaltres ho comentem aquí al programa. Home, això ho hem de seguir.
3: Sí, sí.
1: I com reps? Quan et veu la gent de la ciutat, què? Com ho sents?
0: Ai, estic encantada. És que... O sigui, des que vaig sortir al diari de Rubí, com que m'estic sentint com molt acollida per la ciutat, diguéssim. Ja ves, o sigui, m'heu invitat vosaltres també. Estic com amb moltes ganes de poder compartir la meva música a Rubí, perquè sento com mucho apoyo cap al meu projecte. Llavors, pues, estic molt contenta de tocar aquest...
1: Home, i un projecte com aquest s'ha de recolzar...
3: Totalment. A part, parlàvem de la sala Ratmetaz, que és una sala molt important a Barcelona, i també he de dir que el que passa a Ratmetaz es queda a Ratmetaz. Aquí queda.
1: Aquesta és bona, Carmen.
3: Llavors, has actuat també a festivals en la NOM, com el Pride Barcelona, el Cher Festival i el Negrita Music Festival.
0: Sí.
3: T'han servit per consolidar la teva presència en directe?
0: Sí, evidentment, jo sento que cada cop que toco en directe és com un aprendizatge. Jo cada cop que acabo un concert com que analitzo què podria haver millorat, però al final són tables. Tot el que sigui experiència encima d'un escenari, cuanto más mejor.
1: Perquè... Vas amb banda, sempre? Amb la mateixa banda?
0: Vaig amb banda, però ara estem fent més acústics, perquè la veritat és que m'està agradant molt i el feedback de la gent també com que és molt bo pel tema acústic i vull potenciar-ho més, la veritat. A part és com... va molt d'acord amb l'estil que faig, llavors és xulo també.
3: Aquí hem parlat moltes vegades, Cuca, de com canvia també, com canvien les preferències, perquè jo he passat també de... que també soc molt festivalera, però amb els anys cada vegada ve més de gust a coses més intimistes, sí, no? Més acústiques, no sé si necessitem com que ens abracin les paraules.
1: Sí, comencem a valorar unes altres coses, no? Potser...
0: Sí, a mi m'agrada molt. Diguéssim, jo, quan he anat a acústics d'artistes que m'agraden, com que és una energia molt, molt diferent, com que realment connectes amb la persona i, a més, les cançons se senten molt, molt diferents a la que està, per exemple, a Spotify. És com una versió diferent, també com el que l'artista fa com variacions de la cançó, no sé, és com una altra energia.
1: I pel públic també, es rep diferent.
0: Sí.
1: Jo sempre dic que, has parlat de Ratmetaz, hi ha la sala Apolo, però jo cada cop som més fan de sales petites, i és com poder mirar el teu artista del moment als ulls.
0: Sí.
1: Llavors, és per mi superimportant com a públic.
0: Total.
1: Sí, no sé si tu ho reps igual,
0: sí,
1: però jo ho sento tal qual i cada cop soc més fan d'això.
0: A mi m'encanta.
3: a qui l'ha inspirat també moltes vegades fem aquesta pregunta. Qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Perquè normalment no caminem sols, no caminem soles. Quin equip tens al darrere?
0: Pues mira, jo sí, treballo amb diferents productors. Sí que és veritat que amb qui més estic treballant ara és un productor que es diu Mateo, que és de Madrid. I el vaig conèixer fa com un any i la veritat és que hem fet com match. I diguéssim que ja està portant una mica tot el que és la producció del projecte. A nivell producció musical em refereixo. I també em junto amb altres artistes que són compositors i compositores i m'agrada molt, perquè sí que és veritat que jo sóc compositora, però quan vaig a l'estudi a Madrid sí que m'agrada molt juntar-me amb més persones, perquè crec que t'aporten també com diferents conceptes. O per exemple, jo que sé, estic a una sessió, el que més m'agrada d'això és que de repente dic una idea i l'altra persona diu una altra i em desbloqueja a mi alguna cosa al meu cap que és com, ostres, però això no ho havia pensat, mira, i de sobte jo tinc una altra idea, saps? És com molt, molt xulo.
3: Com ens enriquim, sí.

0: Vista, vinga.
1: Any vista, comencem any vista? Per any vista.
2: Vinga. Vale. Pues mira, l'altre dia vaig anar al Primavera Sound i jo sempre, o sigui, un dels meus somnis sempre ha sigut com actuar en un escenari que estigui com davant del mar, perquè és que m'encantaria. I vaig veure un escenari que era com del patrocinat per Aperol Spritz, diguéssim, que era com, és supermaco, és que era preciós, estava allà davant del mar i jo en plan, dios, és que ojalà tocar en este escenario, és preciós. O sea, a ver, ojalà tocar en el escenario grande, ¿no? Pero en ese me vale, vamos, yo encantadísima.
0: Doncs vinga, un any vista projectem.
1: Vinga. I d'aquí 10 anys vista, què?
2: Ja d'aquí 10 anys.
1: Lluny, eh? Estic anant lluny.
2: Fuà. A ver, jo d'aquí 10 anys, ojalà pugui dir que tengo una vida estable de la música. Para mí eso sería... Es que claro, 10 años ya tendré 34.
0: ¡Re! ¡Una entonces, nena! ¡Una nena!
2: Pero para mí, mi sueño sería poder tener mi familia, estabilidad económica con la música y que mi proyecto esté más que consolidado. O sea, eso sería mi sueño, realmente.
1: Bueno, qué jove, i quines reflexions ha fet, sí. Que també parlàvem abans de començar el programa aquí, fora micro, no? Com la gent jove a vegades doncs, et dona lliçons i et fa veure les coses d'una altra manera i reflexionar. I jo crec, Joana, que aquí ens has donat aquí moltes idees, que ens has fet també veure les coses d'una altra manera. I ens
2: ha
1: inspirat. Ai, que bonita
2: sois.
1: Sí, total.
0: Clar, és que al final aquestes relacions intergeneracionals sempre parlem els grans com si ho sapiguéssim tot. Sí, clar, la maduresa et dona sabidoria, sempre ho diem, que ens arriba molt tard, no?, la sabidoria. Però, ostres, que hi ha gent jove que realment té històries supermaques per explicar i per això, per inspirar-nos.
1: Que s'estan obrint camí.
0: Exacte.
1: I la Joana sembla ser, Joana Cras, que
2: bueno,
1: t'estàs obrint
2: camí. Poc a poc, a ver.
1: Camí, poc a poc. Ens queden dos minuts. Jo et vull preguntar,
2: sí,
1: per aquest videoclip que estem veient aquí al darrere.
2: Uh-huh. Sí.
1: De qui és aquesta idea? D'on ha sorgit això?
2: Aquesta idea va ser meva, he de dir. Bueno, per començar, si queréis algo de chisme, esto...
1: Sempre, sí, chisme,
2: Ma,
1: chisme.
2: Esto era casa de mi ex.
1: Vale.
2: Porque se supone que la canción era para ella. Porque estábamos en una mala etapa y yo le escribí esta canción tipo, va a salir bien, solo es cuestión de tiempo. Entonces quise como... simbolizar como que las flores eran un poco como ese elemento amoroso que no siempre hay que regalarlas en fechas especiales, digamos. Y bueno, pues eso es básicamente como esa sorpresa de ir a casa de la pareja con las flores.
0: Tal. ¿Y la margarita amarilla tiene un sentido?
2: Pues es un poco el símbolo que le estoy dando al EP, todo el tema de las margaritas amarillas. Porque, bueno, básicamente... es que me encantan, es un color, bueno, es como mi flor favorita, además. Y siento como que es algo que yo cuando quiero mucho a alguien me gusta mucho regalar flores. Aunque sea un lunes, o sea, da igual, el día
1: es
2: que
1: igual.
2: Sea.
1: Sí, sí.
2: Me gusta mucho como hacer esas sorpresas con flores, entonces... bueno, pues es básicamente eso.
1: Jo crec que podem acabar aquesta entrevista amb la Joana Cras, doncs, convidant a tots i totes les oients a escoltar-te, Joana Cras, i també a... regalar flors.
2: Claro que sí, són precioses.
1: Encara que no hi hagi un dia festiu, el motiu pot ser que et ve de gust fer-ho o que vols sorprendre l'altre.
0: Podem convidar la gent a regalar flors i escoltar música de la Joana Cras. Sí,
1: és el combo.
0: Que és la combinació perfecta.
1: Combinació perfecta. Anem a acomiadar la Joana, però anem a escoltar-la també.
0: Home, i tant.
1: Sí,
0: no podem marxar sense escoltar un tema que és Vértigo.
1: Sí, però anem a posar-li un compromís, que és tornar aquí a l'Inspirat d'aquí un any, quan estiguis tocant aquell escenari del Primavera Sound amb vistes al mar.
2: Per favor. Ojalá venga y dirá.
1: D'aquí 10, si continuem aquí, la Cuca i jo, amb el programa Inspira't.
0: Vean que ens ha parat el destí.
1: Que ens ha parat el destí. Sí. I
0: que
1: si no
0: ens foti a nosaltres.
1: Que li fotin el destí. Tu.
0: Exacte. Joana, moltes gràcies, un plaer.
2: Moltes gràcies.
0: I et continuarem escoltant, eh?
2: M'ho he passat molt bé. Merci.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: KISS!
1: Ja són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
3: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
1: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
3: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Com diem, situació doncs molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a l'AP7 en direcció Girona al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic punt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
3: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 a.m. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
1: Obrim ara la plana d'incendis, i és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, es troben en situació de perill molt alt, precisament com diem, d'incendi forestal, durant la jornada d'avui, segons el darrer comunicat dels agents rurals.
3: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5 i el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
0: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
1: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
3: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
4: L'any passat va ser un fre, doncs quan hi havia un incendi agrícola arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
3: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
1: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
3: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
6: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
7: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
6: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
1: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
3: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
1: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan, un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
3: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
9: O sigui, quan acabes de dinar, més agradable fer una migdiada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
10: Mira, algo haremos, a piscina, algo de playa i casa i aire condicionado.
11: M'estimo més l'estiu que l'hivern, encara que a vegades molesta. Però bueno, et fas una bona dutxa, amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
8: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
1: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
3: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies al Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
1: I més successos, i també a les platges, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
3: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
1: Seguim parlant de successos. En aquest cas, ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avèria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
3: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
1: Parlem ara del medi natural, i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
3: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Queralt Àries.
12: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
13: Per pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
12: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les abadeses.
14: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
12: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
1: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
3: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
1: I aquí, a nivell català, marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
3: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
15: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
16: Algunes coses que tenim damunt de la taula no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
15: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
17: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
15: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
1: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
3: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sonar 2026. S'ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Salrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor Colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoperreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això sí, els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparre no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
14: Bé, I què voleu fer aquests dies?
15: Anar a una piscina caribenya.
16: Dormir en un hotel del Far West.
17: Volar a llocs d'un drac.
14: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
18: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
19: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
2: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
0: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat 3 petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen els 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
2: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i pujant fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
0: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
2: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previstos.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem 3 carrils tallats, un a la B20 al nus de la Trinitat, un altre a la A27 a la Pobla de Mafumet en sentit Tarragona i un altre a la C14 a Basella en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats 2 turismes i 2 motocicletes.
2: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:45 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que 2 persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
0: <fixi> Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
2: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El pla Alfa precisament és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
3: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
0: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
2: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santí Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
5: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
0: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
2: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores 3 petits incendis de vegetació. A Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs. A la Segarra, a Flix, 11 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
0: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
2: Des de...
0: Aquest nivell de perill, com diem, oscil·larà entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, en perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
2: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Betty Doñate.
6: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
7: Home, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. Caire que poso capes dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
6: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
8: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus, i ara és quan la gent desesperada doncs ja ve.
6: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
8: Ara mateix és aire, l'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat, més xafogó.
6: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
0: No ens movem de la rodalia de Barcelona. De Mataró ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
2: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
9: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
10: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
9: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
0: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
0: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a 2 les víctimes mortals d'aquest episodi.
2: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
2: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
0: Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
2: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
11: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
12: Per noctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
11: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de de les abadeses.
13: Per arribar al pagament hi ha també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix en la línia dels últims anys.
11: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
0: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
2: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir, llavors, del territori espanyol.
0: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
2: En un acte a València, amb Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
0: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
2: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
0: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries, precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els quatre aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
2: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
14: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
15: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa, doncs, que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure la mà. En el cas dels ulls això no passa i per tant tu pots estar observant l'eclipsi a ull nu o les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant-te cec.
14: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que, en condicions similars, no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
16: La terra no engendra una planta així, qui no acaba sent una impostora.

0: especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria.
1: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Aritzeta.
1: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui de nou a partir de les 8 al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: Per tant, una segona victòria avui deixaria el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadrilli a mig a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell, que insisteixo, 5 anys després

0: recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
2: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torce. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
4: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
3: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
2: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
1: I un altre apunt d'hoquei patins, el Generali, Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
2: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
1: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
5: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
7: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
8: No, Peyu, tu no hi seràs.
7: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
6: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
12: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
11: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
12: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
11: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
12: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
8: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
13: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
8: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
13: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
8: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
3: Hola, molt bé, Sergi.
2: I avui un dels últims menús de temporada.
3: Sí, avui comencem a tenir menú estival, eh?
2: Què tenim?
3: Doncs mira, d'entrada tenim una entrevista amb l'Anna Urpina, una violinista. Després la secció EGB, avui ens menjarem un meló.
2: Avui ens menjarem un meló, sí. Com, no, qui ho deia, això? Josmar, no?
3: Josmar Gerona. I per acabar la secció Respirar l'espiritualitat, amb la Mireia Ávila i en Jordan Fauger, avui sobre escoltar i connectar amb la nostra ànima.
2: Fantàstic, doncs som-hi. Tenim amb nosaltres avui a l'Anna Urpina. L'Anna es va formar inicialment al Conservatori Professional de Música de Vic i només amb 17 anys es va traslladar als Estats Units per estudiar amb Bartan Manoogian a la University of Wisconsin-Madison. Més tard va completar els seus estudis superiors de música al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid i els va ampliar al Conservatori Royal de Brussel·les amb Shirley Loeb, a la Hochschule für Musik and Theater de Leipzig amb Mariana Sirbu i al Conservatorium van Amsterdam amb Vera Beths. El 2022 va veure la llum el seu primer disc, que va ser tot un èxit, Barroc Modern, un disc que ha recollit una quantitat bestial de guardons i premis arreu del món, com la medalla de plata, els Global Music Awards de Califòrnia, en les categories de millor instrumentista, d'artista emergent, la medalla d'or, els World Classical Music Awards del Regne Unit. I recentment, el 2025, l'Anna també ha tret un disc que ha estat també molt guardonat, que es titula Les Chants de les Muses. Anna, molt benvinguda.
4: Hola, bon dia.
2: Un plaer tenir-te aquí avui amb nosaltres al Dial.
4: Igualment.
2: Anna, quan mires enrere, recordes quin va ser el primer moment en què vas sentir que la música no era només una activitat, una afició, sinó que seria una part important de qui eres tu?
4: Bueno, mira, hi ha un moment que jo diria que seria abans de començar a estudiar música, que va ser el meu primer contacte amb la música, i va ser al Palau de la Música, justament, a un concurs que feien d'escoles de cant coral, no? La meva escola, llavors jo tenia 4 anys, feia P4, i la meva escola s'hi va presentar, no?
2: A quina escola anaves, perdona, per curiositat?
4: Al Paracoll.
2: Al Paracoll, que bo, d'acord.
4: Sí, sí. I el primer moment que jo vaig tenir contacte amb la música va ser allà, cantant al Palau de la Música. I jo crec que allà va marcar un abans i un després en mi, perquè fins llavors, bueno, sí, els meus pares m'havien posat música, devia ballar a casa, però aquell moment jo crec que em va impactar molt i des de llavors jo vaig voler estudiar música. I jo crec que allà aquest va ser un impacte que després m'ha marcat molt al llarg de la meva carrera.
2: I tu t'has especialitzat en música antiga i violí barroc sense abandonar el repertori contemporani. Per què aquests universos musicals?
4: Mira, jo primer, quan un músic es forma, doncs es forma amb el repertori clàssic, no? Amb el violí modern, no? Llavors, en cert punt de la meva vida vaig necessitar un canvi, també perquè em vaig lesionar, i vaig descobrir la música antiga, no? El violí barroc, que realment des del primer moment em va fascinar, no? I em va captar, no? I llavors em vaig especialitzar en aquest camp de la música antiga, el violí barroc, però mai he volgut abandonar una mica el violí, entre cometes, modern, no? Mm-hmm. I en aquest cas, sobretot en el repertori contemporani, perquè realment és el repertori, el llenguatge dels nostres dies, no? En principi jo crec que és la música que hauríem d'interpretar millor, perquè és la música que ens toca més, no? Mm-hmm. hi ha un munt de grans compositors actuals que són boníssims i molt talentosos i crec que necessiten intèrprets i músics doncs, que toquin la seva música, no? I jo crec que estic fent una mica aquesta funció de tocar la música dels nostres dies, també.
2: Mm-hmm. I més enllà de ser una passió per tu i una professió, la música, diries que ha estat per tu una escola de vida? Què has après de tu mateixa que no haguessis pogut aprendre de cap manera sense la música?
4: Aquesta pregunta podria ser molt complexa, perquè no, realment la música és una disciplina que, també com d'altres, aprens moltes coses, no? De tu mateix, de la constància, de l'esforç, de totes les derrotes que et venen, no? Dels nos que reps al llarg de la teva carrera, amb audicions, amb competicions, doncs continuar seguint, no? Perquè realment la música, més que una professió, jo crec que és una passió i una vocació, no? Si no tens vocació, potser millor no dedicar-t'hi professionalment, no? I realment a mi, doncs això, ha estat una escola de vida perquè m'ha ensenyat uns valors molt, molt forts i molt, molt potents que llavors m'han servit per afrontar altres dificultats de la vida, no? I a part de que jo crec que a part que la música també és una eina que a tots ens emociona i ens fa sentir moltes coses, no? Llavors, també és com una teràpia, no? Una mica, a vegades, quan està igual una mica malament o no sé, tocar una mica, a mi, per exemple, tocar alguna cosa, alguna peça de Bach, doncs em fa molt bé i crec que també la gent justament escolta música perquè se li mouen coses, perquè fa sentir coses i bueno, i crec que és un bé que hauria de percebre tota la vida.
2: Mm-hmm. Anna, diries que hi ha hagut alguna vegada alguna peça, algun moment concret? Perquè a vegades, clar, quan us veiem tocar, us veiem tan allà, que tan ficats, tan fluint amb la música, que gairebé diríem des de fora, diríem que aquestes persones que esteu allà tocant a aquests nivells esteu com en un estat d'èxtasi, des de fora almenys és el que sembla. Diries que hi ha hagut algun moment, alguna peça que tu identificaries com gairebé una experiència mística? I en cas de que sí, podries descriure-la?
4: Jo, és veritat que bueno, com també amb altres coses, l'estar present és importantíssim, no? A vegades és difícil, estar present quan estás en una actuació dalt d'un escenari, que tens nervis, potser et poden venir algun tipus de por. És complicat estar present en el moment i totalment ficat, no? Això també es practica molt a casa quan s'estudia l'instrument. A part de s'estudiar les peces musicals, s'estudia també a l'estar present i concentrat al màxim, no? Mm-hmm. Però és veritat que, per exemple, jo quan toco la música de Bach, és un moment molt místic per mi. És on trobo com una espiritualitat molt forta, no? Sobretot si també puc tocar Bach en alguna església, en algun lloc on l'acústica sigui molt ressonant, molt agradable, puc estar molt a mi mateixa i connecto d'una manera molt profunda amb la música i amb alguna cosa més, més enllà que la música.
2: Mm-hmm. Llavors hi ha l'altra part dels músics, que és un esforç, no? Dediqueu moltíssimes, moltíssimes hores a una pràctica que és molt exigent. Com vius tu aquesta part?
4: Aquesta part, jo crec que la majoria de gent no sap tot l'esforç que hi ha darrere un músic, no? Perquè els músics som atletes d'èlit, encara que no ho sembli, som atletes d'èlit. El que passa que treballem a un nivell muscular molt més petit, no? Molt, molt, molt, molt, molt petit, però clar, els nostres músculs, tendons, treballen al 100% durant moltes, moltes hores de la nostra vida, no? I per poder adquirir un nivell alt, per poder dedicar a la música, has d'invertir, o sigui, és que és una carrera de llarg fons que jo diria que no té fi, no? És veritat que, clar, els anys d'estudi, d'estudiant, jo, clar, hi ficava moltes, moltes hores, quasi bé 6-7 hores diàries, que imagina't, és com un atleta d'èlit.
2: Més i tot.
4: Llavors, per això també ens lesionem a vegades els músics, perquè, clar, els moviments repetitius, no?, de tocar tantes hores, al final passen factura, no? I, bueno, doncs això és una, per mi és una carrera de llarg fons i clar, això, els anys d'estudi, doncs, són moltes hores, llavors ja quan et dediques professionalment a això amb concerts, amb activitats, és més complicat poder trobar el temps d'estudi a casa, però sí que és molt important. I és veritat que la constància és molt, molt important. A mi em costa una mica la constància, sempre m'ha costat... però bueno, ara tenint un bebè encara és com a treure hores per estudiar, però bueno, a poc a poc ho vaig gestionant, però sí, és veritat que és complicat.
2: Després entrarem en aquest món de la maternitat i a veure com ho portes tot plegat, però quan diries que quan alguna cosa a la vida tots passem per moments una mica més complicats, que a vegades les coses a nivell extern es compliquen i fa que a nivell intern també doncs, hi hagi moments més baixos, diries que quan passa això tu notes en la manera de tocar? Existeix una relació entre l'estat interior i el so que emergeix o no? O sempre surt el mateix?
4: No, completament. O sigui, quan jo no estic bé, no em puc concentrar, per exemple. No em puc concentrar bé, per tant, el resultat de so, de qualitat, de tot, no funciona. Llavors, clar, és molt important intentar estar bé, no? Intentar, per exemple, ara jo ho enfoco en un concert, que pots tenir doncs, les teves pors, les teves inseguretats, doncs intentar, jo intento una mica doncs, meditar abans, tranquil·litzar-me, pensar en coses positives, pensar en un ambient de naturalesa, que a mi em relaxa molt estar a la naturalesa, per poder estar jo bé, sentir-me bé, relaxada, i un cop des d'estic en aquest punt interior tranquil i bé amb mi mateixa, puc treure el millor de mi amb l'instrument, no? Però és veritat que, clar, si estàs en un moment de la vida que pues, estàs pitjor, jo crec que el resultat que tens amb l'instrument també és pitjor, perquè al final l'instrument és com una extensió de tu, no? Llavors, clar, si tu estàs així, doncs clar, l'instrument també ho nota i el resultat és pitjor.
2: Tu has rebut molts reconeixements al llarg de la teva trajectòria, tot i ser superjove, abans ho dèiem al principi, n'hem citat uns quants. Què has descobert de la teva relació amb l'èxit?
4: Clar, és que l'èxit és molt relatiu, perquè clar, depèn de l'èxit per com és per cada persona, no? Potser quan ets jove, més jove, et penses que l'èxit és això, no? Que et donguin premis, guanyar competicions, arribar a la cima, no? Diguéssim, al damunt de tot, però al final te n'adons, no? Almenys jo me n'he adonat que l'èxit és molt més simple, no? Que hi ha, per exemple... poder, per exemple, amb el meu temps d'estudi, poder descobrir coses noves d'una peça o de com estic jo, si estic més relaxada, si estic més tensa, per mi això ja és un èxit. Per mi poder fer un concert, poder arribar a fer un concert amb tot el procés que comporta fer un concert, per mi també ja és un èxit, ja és un bon resultat, no? Llavors, ho he anat relativitzant al llarg dels anys. I també ja només poder dedicar-me al que m'agrada i la meva passió, això també ja és un èxit.
2: I ara recentment has estat mare.
4: Sí.
2: Com m'ha transformat la maternitat, la teva manera de veure la vida i també la teva manera de viure la música?
4: Doncs m'ha canviat molt. He de dir que pensava que em canviaria menys, però és que no pots fer-hi res perquè la maternitat és una cosa tan, tan bèstia, tan bestial, que et canvia tant a nivell biològic, a nivell hormonal i llavors també les prioritats, no? Vull dir, també he relativitzat una mica tota la vida, no? A vegades abans de tindre la meva filla, clar, per mi la carrera ho era tot, tot, tot, tot. Concerts, el més important, assolir això, el més important, assolir una altra cosa que em donguessin potser algun premi també. I ara, doncs, és més relaxat tot. Vull dir, per mi el més important ara doncs, és la meva filla, la meva família i la meva feina ve a un segon plan, encara que és igual d'important, també és molt important per mi, però li he tret com pressió, cosa que m'ha anat molt bé, perquè treure pressió va molt bé, perquè quan menys pressió tens, millor ho fas, no? Llavors, jo crec que m'ha fet millorar com a músic i com a persona, també.
2: Que maco. Anna, si poguessis regalar una sola cosa a través de la teva música, què t'agradaria que arribés al cor de qui l'escolta?
4: Sobretot m'agradaria emocionar. Emocionar que la persona que ho rebés li mogués alguna cosa internament. Vull dir, nosaltres els músics normalment sempre estem molt preocupats per fer les notes bé, per la perfecció, no? Sobretot perquè estigui tot molt afinat, no hi hagin errors, que hi hagi un so molt bonic. Estem molt preocupats per tots aquests aspectes, no? Però al final, el més important crec que és, o el que tindria que ser més important és que la persona que vingui al concert o la persona que vingui a escoltar-te, aquella música, allò que fas, li transmeti una emoció, no? I que aquella emoció doncs, li remoguin sentiments, tant sigui sentiment d'alegria, sentiment de melancolia, sentiment de el que sigui, tristesa inclús, no? Que això és el més important. El que passa que al final aquest món de la música és un món molt exigent i al final es busca sempre l'exigència, la perfecció, no? Perquè si no també pot ser criticat, no? Les crítiques també busca la perfecció. Vull dir, estem en un món una mica massa elitista, no? Al final. I al final la música hauria de ser una labor també de sanació, no?
2: I ja per acabar, Anna, si haguessis de deixar-nos una única invitació, una única proposta per viure amb més sensibilitat, més consciència i més bellesa, quina seria?
4: En general, dius? O...
2: Sí, o concreta, que vulguis.
4: A veure, pots repetir la pregunta un altre
2: sí,
4: cop?
2: Sí, si ens haguessis de fer una proposta a la gent que t'estem escoltant ara, quan escoltem persones com tu, que toqueu música amb aquesta, no només precisió i tècnica, sinó amb aquesta sensibilitat, amb aquesta bellesa que sou capaços de plasmar a través de la música, és quelcom admirable. I aboqueu tot això. Si haguessis de convidar algú a fer alguna cosa per poder participar més conscientment d'aquesta bellesa, d'aquesta sensibilitat, què diries, què faríem?
4: Mira, primer jo diria que la gent s'obri la ment i perquè a vegades molta gent té una mica de reticència, sobretot els joves, la gent jove, a escoltar música clàssica, no? Perquè té com el mite de que és avorrida, és elitista... No, obriu les orelles perquè, i la ment perquè la música clàssica... és molt bonica, no gens avorrida, inclús, per exemple, la música barroca pot ser una mica rock and roll, la música romàntica et pot abocar a música igual de pel·lícula, de... I després el meu segon consell seria que realment que les persones deixin fluir-se, deixin emportar-se per la música i allà doncs, que es puguin imaginar dins seu colors, paisatges, pintures o el que cadascú senti, però que es deixin portar, que es deixin alliberar, no? Com un moment d'alliberació que ningú el jutjarà, ningú, no hi ha, bueno, sense límits, no? Perquè a vegades les persones estem una mica tenses, no? Ens costa deixar-nos anar per pors a no sé què, no? No, no, doncs, deixar-se totalment un moment d'alliberació i de relaxació.
2: Doncs, Anna Urpina, ha sigut un autèntic plaer tenir-te aquí amb nosaltres avui.
4: Moltes gràcies, Sergi, per la invitació. M'ha agradat molt parlar no només de la música, sinó de lo que representa la música a les persones i els sentiments, i m'agrada molt, m'ha agradat molt. No puc parlar d'aquestes coses gaire, perquè normalment sempre m'entrevisten per als temes més tècnics de la música, així que moltes gràcies.
2: I enhorabona per tot el teu recorregut i per tota la feina que fas.
4: Moltes gràcies.
2: Una abraçada ben forta.
4: Abraçada, adéu.

Hi ha un conte que en té el cor robat. Diu que hi havia un mestre i un alumne que estaven menjant un meló i el mestre en un moment donat li demana a l'alumne què et sembla aquest meló? I l'alumne pensa, caram, el mestre ara em vol posar a prova. Ja veuràs, li donaré una resposta d'aquelles filosòfiques profundes. I li diu mestre, el meló en realitat no existeix. En realitat, és una forma impermanent dins aquest ball de formes on realment l'únic que només... I el mestre el talla secament i li diu, calla, beneit, el meló està collonut, menja i disfruta. A mi aquest conte em fa molta gràcia i potser fa aixecar o fa dibuixar un somriure perquè tots ens hi podem reconèixer una miqueta. Tenim una tendència gairebé automàtica a voler entendre-ho tot, a posar paraules a tot, analitzar-ho, interpretar tot i a buscar un significat profund darrere de cada experiència. I això no és pas dolent, la ment serveix per això, la ment és una eina extraordinària. El problema és quan acaba ocupant tot l'espai i ens impedeix viure allò que està passant. Hi ha persones que passen tanta estona parlant de l'amor que gairebé no l'arriben a sentir. Persones que llegeixen desenes de llibres sobre la pau interior però gairebé no tenen un instant per seure en silenci. Persones que busquen el sentit de la vida sense adonar-se que la vida els està passant ara mateix davant dels nassos. El mestre del conte no menysprea la profunditat espiritual. Ans al contrari. El que fa és recordar-nos que la realitat no sempre necessita ser explicada. De vegades només necessita ser viscuda i gaudida. I això és molt profund. Hi ha un moment per pensar i reflexionar i un moment per assaborir el meló. El creixement interior no consisteix tant a acumular més idees, sinó a recuperar la capacitat d'estar plenament presents davant del que és, d'escoltar una música com la de l'Anna sense analitzar-la, d'abraçar sense explicar l'abraçada, de contemplar una posta de sol sense voler capturar-la i, sobretot, de recordar-nos de tant en tant, deixa't de tantes explicacions, el meló està de conya, menja i disfruta.

0: Ubuntu. Som el Jordan Faugier i la Mireia Ávila i estem molt contents d'estar novament amb tots vosaltres en aquesta secció que hi ha a l'interior dedicada a l'espiritualitat. Avui la Mireia no ens podrà acompanyar, però estarà ben present i entre tots dos doncs, hem preparat aquestes intuïcions que avui ens agradaria compartir. En aquesta secció nostra hem parlat un xic sobre el despertar de la consciència, la pau interior, la connexió, la rendició, el camí del cor, el silenci interior. I avui ens agradaria compartir un àmbit que a la Mireia i a mi la veritat és que ens apassiona i que hem volgut titular Escoltar i connectar amb la nostra ànima. Quan fem servir aquesta expressió d'escoltar i connectar amb la nostra ànima, en realitat estem apuntant al simple fet doncs, de connectar amb la nostra essència més autèntica i profunda. Realment som uns grans desconeguts per a nosaltres mateixos, no? I som molt més del que pensem que som. A la Mireia i a mi ens agrada recordar sovint unes paraules molt inspiradores d'en Mario Benedetti, que diu així: ens van ensenyar des de nens com es forma un cos, els seus òrgans, els seus ossos, les seves funcions, però mai vam saber de què estava feta l'ànima. La Mireia i jo no us volem pas convèncer de res, ans al contrari. Només ens agradaria compartir en aquesta estoneta el que des de fa molts anys que vivim i que ens ressona moltíssim. Ja fa més de 7 anys que vam crear Ubuntu Som un Tot, doncs teníem molt clar, no?, que totes i tots doncs, som expressions diferents i úniques d'aquest pur amor incondicional, no? I a la vegada tots som un. Fruit del nostre recorregut vital, doncs hem pogut fer experiència, cada un a la seva manera, que som éssers espirituals eterns, units i interconnectats. I que, en realitat, sempre hem viscut i sempre viurem, no? Ja que només existeix la vida, aquesta vida amb majúscules, una vida que no mor. La nostra essència, aquesta part més profunda del nostre ésser, que alguns anomenen ànima, sempre està connectada a l'origen, no? Aquesta font d'amor etern. I és ben cert que cada ànima, doncs, és un univers en si mateix, no? La Mireia i jo sentim que ni hem començat aquí la Terra, ni acabem aquí tampoc, no? El nostre pelegrinatge còsmic continua i continuarà per altres paisatges i dimensions de la realitat. I al final, doncs vivim per estimar i tenir consciència d'allò que som, no? I una vegada hem complert aquesta missió, doncs el rellotge de l'ànima comença a sonar sobre el rellotge del cos. I la germana mort és com si ens estigués dient a cau d'orella: sou molt més del que veieu, sou molt més del que penseu. Per tant, obriu-vos a noves possibilitats que estan latents en vosaltres, obriu-vos a una immensitat que us habita. Quan tenia 27 anys, se'm va regalar una experiència de despertar, aquestes experiències inefables, no?, que van més enllà del que podem compartir en paraules. Però bé, en aquesta experiència vaig poder viure que som estimats des de sempre i que la nostra essència, la nostra ànima, és eterna. Se'm va regalar poder viure aquesta experiència, la qual m'obrí a la comprensió que la realitat doncs, té moltes dimensions, no? I que la germana mort és tan sols doncs, un llindar vers una nova dimensió, un nou naixement que tots, tard o d'hora, haurem de creuar. També és molt bonic tenir ben present que la immensa majoria de les persones que han tingut una experiència propera a la mort, la immensa majoria diuen que no hem de tenir pas por, que allò que ens espera és amor autèntic i una profunda acceptació. I sí, jo en aquella experiència de despertar vaig sentir una tendresa immensa, no? Més enllà de l'espai i el temps, que, com us he dit, no puc explicar en paraules, no? Després també he tingut el regal de poder acompanyar a diferents persones en el moment del seu traspàs, diferents germans de comunitat, quan era monjo de clausura, el meu pare, la meva àvia. Quan era monjo vaig acompanyar el traspàs del germà Gilbert, que va ser com molt un traspàs molt colpidor, ja que just quan va traspassar, estàvem tots els monjos al voltant del seu llit cantant uns salms, i en un moment molt concret d'un salm jo vaig sentir perfectament com la seva ànima, com la seva essència, com que s'anava d'ell i pujava, no? I després ho vaig comentar, no?, amb altres germans, i els hi vaig dir, concretament en aquest verset d'aquest salm, vosaltres heu sentit alguna cosa, no? Perquè jo no estava molt segur si jo ho havia experimentat jo sol o era una cosa que havíem experimentat tots, no? I sí, diversos germans em van dir que era molt evident que en aquell moment la seva ànima doncs, va continuar el seu viatge còsmic, no? I bé, totes aquestes experiències i d'altres que se m'han regalat, doncs m'han fet adonar, no? I viure que aquesta vida que se'ns ha regalat doncs, és una experiència, no?, que disposen les ànimes per anar creixent en vibració i en consciència, no? I tant de bo aprofitem aquesta oportunitat, no?, aquesta etapa en la que estem ara, no?, del nostre pelegrinatge còsmic, per anar coneixent la nostra autèntica naturalesa com a ànimes, no? Anar aprenent a viure des del profund amor del qual estem fets i anem descobrint també a cada pas en el nostre dia a dia, no?, que tenim una vida infinita. D'altra banda, si us ressona el que us hem compartit i us agradaria seguir aprofundint, perquè aquí tenim només una estoneta molt petita i aquests temes, clar, són temes que necessiten com més espai, més pausa, més temps, doncs si us ressona això, que sapigueu que des d'Ubuntu som un tot, podeu accedir a dues formacions que tenim dedicades a tot allò que us estem compartint, no?, avui. Una du per nom, precisament, el viatge de la nostra ànima, i l'altra és un seminari sobre la mort que es titula La mort, tornar a casa. Viure des de l'ànima és viure des del nostre jo més profund. La nostra ànima sempre està atenta a parlar-nos silenciosament, perquè escoltem la seva guia, no? I quan connectem amb la nostra ànima i ens fem sensibles a aquests seus xiu-xiueig, aquestes intuïcions, doncs entenem aquest profund amor del qual estem fets. I descobrim, doncs, això que us he comentat, que tenim una vida infinita i que tot té un propòsit d'amor. L'ànima ens recorda que som universals. Som universals. I bé, no volem pas acabar aquesta secció sense parlar-vos un xic sobre la intuïció. Per què? Doncs perquè les intuïcions, com en recordava Jiddu Krishnamurti, les intuïcions són el xiu-xiueig de l'ànima. Per tal, cal aprendre, eh? Cal aprendre a confiar en aquesta capacitat que tots tenim i aprendre a escoltar els missatges que ens regala la nostra ànima per mitjà de la intuïció. Una intuïció que, malgrat ser moltes vegades molt subtil, sabem en el fons del nostre ésser que és ben certa, no? Em ve ara aquella escena, no?, del profeta Elies a l'Antic Testament, on Déu li diu que vagi a una cova i que se li farà present, i bueno, apareix un terratrèmol, un huracà i diferents fenòmens d'aquests atmosfèrics tan espectaculars, i Déu allà no està present. I de sobte, l'original hebreu diu: en el tènue murmuri del silenci, Elies va copsar la presència de Déu, no? Doncs en aquest tènue murmuri del silenci també ens parla la nostra ànima moltes vegades. I doncs bé, fins aquí la nostra secció d'avui, que hem volgut dedicar aquesta escolta i connexió amb la nostra ànima. Moltes gràcies per la vostra presència i la vostra escolta amorosa, i esperem que el que avui doncs us hem compartit us ajudi també a cadascú de vosaltres a connectar amb la vostra pròpia ànima. Hi ha molts llindars per connectar amb la nostra essència, i no tingueu por d'explorar-los. La Mireia i jo us enviem una forta, forta abraçada des del Pirineu. Pau, bé i Ubuntu.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Anna, gràcies, Mireia, gràcies, Jordan, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, i sobretot, no oblidis el més important: l'emissora que busques és dins teu.

0: Nosaltres bé, sense pausa, estem ja preparats per parlar de sabors, de tradicions, perquè sí. Hi tenim la nostra cuina d'aquí. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, perfecte.
0: Preparada ja?
1: Sí.
0: Vinga, Joana, què ens portes?
1: Bueno, doncs jo us porto un plat diferent de tots el que estem acostumats a fer, que potser estem acostumats a fer vedella amb bolets, estem acostumats a fer pollastre rostit. Bueno, doncs jo us porto un rap amb calçots, però amb tèmpora de calçots.
0: Mm.
1: Eh? Que, com que és temps de calçots, també, si us agraden. Si no us agrada, també ja el variarem, eh? Ja no hi posarem calçots, perquè avui dia aviat estarà... Podrem fer dos tipus de plats, eh?
0: Mm.
1: Llavors, per fer aquest plat per quatre persones, necessitem un quilo de rap, 12 calçots, dues cullerades soperes de sofregit, venen uns pots que hi és un sofregit, que hi va la ceba, hi va la tomaca, tot.
0: Ah,
1: sí? Sí, això ens adelanta... Sí, ens adelanta molt uns pots de vidre, que ja diu sofregit de tomaca. No tomaca fregit, sofregit.
0: Ah.
1: Sofregit de tomaca. Llavors, dues cullerades soperes de salsa de calçots, perquè aquí, per què hi posarem això? Hi posarem això perquè, per comptes de fer-hi la picada, que fem amb ametlles, doncs hi posarem aquestes cullerades de salsa de calçots. Jo, perquè la faig jo.
0: La cullerada de grossa?
1: Supera, depèn de la quantitat que fas. Dues cullerades soperes. Oli, sal, farina de tèmpora, perquè la farina, hi ha la farina normal, la farina de fregir peix, i després hi ha aquesta de tèmpora, que aquesta de tèmpora hem d'anar al tanto, perquè n'hi ha una que es prepara amb aigua freda i n'hi ha una que es prepara amb aigua tèbia.
0: Sí. Aquí.
1: Les dues van bé. Però només hem de llegir per no confondre'ns, perquè si no la d'aigua freda ho equivoquem, no pujarà, allò quedarà una pasta, i llavors hem de preparar aquesta mica de tèmpora per rebossar aquests calçots.
0: Molt bé.
1: A l'oli, la sal i la farina, i després un fumet de peix, però no un fumet vermell, un fumet blanc, que llavors hem anat a comprar aquest rap.
0: Per què blanc?
1: Perquè no cal posar-hi sofregit, perquè ja porta prou condiment, això.
0: Ah, va.
1: Per què diem un fumet vermell? És perquè sofregim primer aquesta ceba, la tomàquia i el peix, i llavors hi posem l'aigua i ho deixem bullir. I aquest no. Aquest, quan comprem aquest rap, diem que ens guardin la pell, que ens guardin la cua i que ens guardin el primer tall. Només amb això ja en tenim prou.
0: Que bé, no?
1: I llavors això, agafem aigua, agafem un litre i mig d'aigua, perquè sempre s'encongeix, i posem això, aigua freda mateix, ho posem a bullir i posem una fulla de llaurer i posem un parell o tres de grans d'all sense pelar ni res, els aixafem una mica així amb la mà, i julivert. Ho deixem mitja horeta i ja tenim aquest fumet a punt per posar en aquest rac, que no serà com posar-hi aigua.
0: Escolta'm una cosa, i si posem un bric de peix, què?
1: Jo no faig servir. No t'ho puc dir perquè ho faig servir i no sé com resulta.
0: Va.
1: Però pensa que tots aquests brics que comprem, tot és sal.
0: No.
1: I tenen, què tenen? Tenen un additiu que hi posen per donar gust.
0: Clar.
1: Allò no creguis tu que fan un caldo com nosaltres, eh?
0: Clar.
1: Vull dir, no.
0: En cap.
1: Vull dir, la marca que sigui.
0: Sí.
1: Val? I llavors aquesta salsa de calçots, que ja us l'he explicat, que si en teniu, de salsa de calçots, no la llenceu, perquè a la nevera es guarda un mes.
0: Mm.
1: Perquè això és...
0: Home, que es pot congelar, no?
1: No, sí, però congelar farà aigua. No cal. És que això tu el poses en un pot de vidre tapat i com que és ametlles, avellanes, la tomaca escalivada, els alls escalivats, oli, sal i un pèl de vinagre tot triturat, no té secret.
0: Val.
1: I llavors això podem fer-hi amanides d'aquesta salsa. Podem fer-hi una xatonada, que la xatonada es fa amb aquesta salsa semblant. N'hi ha qui posen pa i n'hi ha que no... La podem utilitzar per mil coses.
0: Que vols dir que amb aquest temps podem ja relaxar tota.
1: Sí. Jo perquè vaig fer un pot una mica gros i la veritat és que també vaig fer això per això. Doncs llavors què farem? Farem, o sigui, el rap tradicional com sempre, el farem tallar una mica gruixudet, i el fregirem però només pim i pam, allò enfarinat i fregit però poc. Només...
0: Què fas? Un tall per persona?
1: Dos, el rap, dos, sí, un quilo de rap ben bé.
0: Això s'escongeix molt, el rap,
1: molt,
0: eh?
1: Molt. I llavors dos talls per persona. I llavors jo hi vaig posar unes gambetes, però aquestes gambetes petites en 150 grams en tens prou, perquè no has de portar, vull dir, en quatre gambes per cada un per acabar d'omplir el plat, en tens prou. Llavors jo hi vaig posar unes gambes, 200 grams de gambes per quatre persones, que ja veus de la petita, i farem, agafarem aquest rap, el fregirem pim-pam, només una mica, els reservarem, i aquí, en aquest oli que hem fregit en aquest rap, i posarem uns alls també aquí fregint. Llavors els alls, si convé, els separarem perquè no se'ns quedin cremats. I ja hi posarem aquestes dues cullerades que us he dit de sofregit de tomàquet. En aquí ja anirem posant una mica d'aigua i una mica d'aquest brou blanc, d'aquest fumet blanc que hem fet.
0: Sí,
1: perquè
0: bé.
1: Aquesta tomaca se'ns acogui, se'ns redueixi.
0: Molt bé.
1: Ho tindrem. Llavors què farem? Ja hi posarem el rap, i posarem l'aigua, passarem...
0: A cobrir, només?
1: Sí, just a cobrir, i passarem aquest rap ben passat, abans de tirar-hi l'aigua, que ens agafi tot aquest sofregit, i posarem això, i llavors ja haurem agafat les gambes, perquè primer de tot jo el que faig a la cassola és fregeixo les gambes, i els assapero. En aquest mateix suc hi fregeixo el rap.
0: Clar, i agafo uns gustos.
1: Tot això va agafant el gust de tot. Les gambes és un moment també, només posar-los que rep, pim-pam, perquè a mi no m'agrada posar-los crues a sobre. Pim-pam, eh? Poc. Llavors tots aquests sucs es guarden i tots aquests sucs es posen aquí quan tenim aquesta tomaca ja sofregideta, aquesta tomaca, en 7 minuts la teniu sofregida,
0: clar,
1: perquè
0: clar.
1: Ja és tomaca...
0: Ja està fet.
1: Ja és feta, ja és sofregit. I llavors hi passem aquest rap perquè ens agafi aquest color. Si convé, hi tirem un raig de vi blanc aquí, o brandy, abans de tirar-hi el rap, i tirem una mica de brandy, perquè també ens agafi una mica de substància, i posem això, i llavors hi posem l'aigua just a cobrir. Qui volem posar aquesta salsa de calçots, perquè ens agrada fer-ho amb aquests calçots? I posem llavors dues cullerades soperes de salsa de calçots. Veurem que ens queda una salsa espessa, molt espessa.
0: Boníssim.
1: Llavors l'única feina que tindrem serà agafar aquest calçot i tallar-lo com si fessis una ceba tendra. I pelar-lo.
0: Així se l'ha llogar, no?
1: No, sencer.
0: Sencer. Ah,
1: aquest calçot sencer, però com si... Saps com fas una ceba tendra que la vas per tallar laminada? Que queda, de mig pam, encara no? Doncs llavors els arrentarem, els assecarem amb un paper absorbent i ja tindrem aquesta tempura feta. Els passarem per aquí i quan els tinguem fregits els posarem a tot el voltant de la cassola. I llavors tindrem el gust i el gust del rap, però no quedarà amb la salsa. I tindrem la textura de la tèmpora i la textura del rap amb les gambes. Sí, sembla difícil, però no.
0: Bueno, perquè hi ha bastants ingredients.
1: Exacte. Si ho feu abans, els calçots l'últim dia, només heu de fregir... I al moment de dinar, fregiu els calçots i els poseu. Els calçots... En un moment estan cuits. Els poseu amb una mica de paper absorbent, també sempre, i llavors els aneu posant al costat de la cassola. Que no us agraden els calçots? Això ho podeu fer amb pèsols, que a tu no t'agraden gaire perquè dius que resulta que s'esclofien o no sé què li passa. I si no us agraden els pèsols, amb unes cloises.
0: Això mateix,
1: amb unes cloises. I és un dinar de rams i...
0: Boníssim, eh?
1: Boníssim. Però boníssim. Llavors no hi posarem la salsa del calçot.
0: Ah,
1: i si no ens agrada i fem una picada com sempre d'all, julivert i ametlles i ja ho tenim.
0: Molt bé.
1: Vull dir que tenim les dues maneres de fer-ho, però de veritat aquest de calçots proveu-ho, perquè a vegades no ens atrevim. Si us agrada el calçot,
0: sí,
1: i llavors
0: a sobre
1: del calçot també hi poseu una mica de salsa amb una cullera. I com el mengeu, ja vull dir...
0: Bueno, teniu la varietat de gustos fantàstica,
1: la varietat d'aquests dos, el mateix plat, però fet de dues diferents maneres.
0: Què t'agrada més, tu, el brandy o el vi blanc?
1: Per aquí, el brandy, també.
0: El vi blanc queda més fort, potser,
1: sí,
0: no?
1: Perquè, sí, queda diferent, perquè és més sec. És sec.
0: Vinga, sí. Anem a repetir aquests ingredients,
1: doncs va.
0: Que la Joana ens els ha explicat molt bé, com els hem de posar, i que bé... Si fem una mica d'alteració, tampoc passa res.
1: No, però, el podem adaptar a la nostra manera.
0: Sí. Vinga, va.
1: Llavors, una cua d'un quilo de rap, aquests 12 calçots, dues cullerades soperes de sofregit, dic només dues, perquè aquest sofregit és una mica potent.
0: Ah, mira.
1: Sí, i llavors no sigui massa fort. A mi no m'agraden els sofregits forts, eh? I només us dic dues cullerades soperes suficient, eh? Per aquesta quantitat.
0: Després te dura el...

0: que és molt d'os, tot el cantó del rap, tot això, i amb això feu aquest fumet blanc, eh? Llavors, a la cabeça...
1: És això. Realment imprescindible el fumet blanc?
0: Sí, perquè t'hi donarà una substància diferent, perquè si poses aigua sempre queda més insípid. En canvi, amb aquest fumet, com que hi va la fulla de llaurer, hi va el julivert, hi va l'all, hi va aquesta mica de rap, que et dona bon gust, i això ho xafes ben xafat, ho coles, i escolta, va, queda boníssim. I ja ho tindrem. Llavors podeu fer les dues versions, depèn del que vosaltres vulgueu. O amb calçots en tèmpora, o amb pèsols, o senzillament amb aquestes quatre gambes que hem dit, i 150 grams de cloises, també queda un plat molt bo.
1: Molt bé, però el fet és que provem amb...
0: Proveu amb calçots. A veure, si us agraden els calçots, a veure què us sembla.
1: Bueno, Joana, que passis una bona setmana.
0: Igualment.
1: Ja ens veurem.
0: Sí.
1: I ens tornem a retrobar a la que ve.
0: A la que ve, molt bé.
1: Vale,
0: doncs
1: au,
0: vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'associació Conarte Internacional. És una entitat que lluita per garantir el dret a la participació cultural de nens i nenes a escoles de primària de màxima complexitat a través de l'educació artística. A més, actuen en entorns rurals, a les comarques gironines i han obert un micromecenatge per continuar creant projectes. De tot plegat, en parlem amb una gran coneguda de valors a l'alça, que és la Gemma Carbó, la presidenta de l'associació. Gemma, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
2: A tu.
3: Un plaer ser aquí.
2: Igualment. Escolta, què us va impulsar, crec que va ser l'any 2014, a crear aquesta associació, Conarte Internacional?
3: Doncs mira, la veritat és que el projecte, tal com està plantejat, ja existia a Mèxic, al DF, a la capital, i la persona que el liderava, Lucina Jiménez, era una gran col·laboradora de la Càtedra UNESCO. I en un diàleg amb ella, des del Festival Temporada Alta, des del Festival de Música de Torroella, van començar a sorgir doncs, propostes, veus, que ens proposàvem doncs, que això també passés a comarques gironines i que això també fos possible a les nostres escoles. I d'aquí va sorgir la idea.
2: Clar, jo crec que hem de començar preguntant-nos com poden ajudar les arts a generar vincles, a connectar amb el nostre entorn, especialment quan som joves.
3: Sí, aquesta era la proposta de partida. No es tractava només de treballar en l'educació artística d'una manera convencional, sinó que el que volíem era que hi hagués aquest dinamisme entre la programació artística i cultural d'un municipi i el que passava entre les escoles. És a dir, que es posessin en diàleg els mestres amb els programadors, amb els artistes, per treballar junts aquesta competència que és bàsica, que és aquesta competència del que es diu la consciència i l'expressió cultural, no? La competència de formar part d'una comunitat a través doncs, de les seves propostes estètiques i artístiques, no? I això és fonamental, sobretot amb els nens i nenes, a través de l'escola, perquè l'escola és el gran espai de socialització, és el gran espai on hi són tots i totes amb igualtat de condicions.
2: Clar, al llarg dels anys, són més de 10 anys de projecte, suposo que això ha anat evolucionant. No sé si heu notat una major consciència en aquesta direcció.
3: Doncs la veritat és que sí, estem molt contentes, perquè a més els ajuntaments dels municipis on estem treballant, l'Ajuntament de Figueres i l'Ajuntament de Salt, es van sumar al carro, estan finançant amb diners públics aquesta proposta i des de l'associació Conarte el que fem és complementar doncs el que costa aquest tipus de projectes i sobretot treballar amb aquest catàleg d'artistes i de mestres a través de formacions i a través dels projectes a les escoles, que són regulars, que són cada setmana, durant 2 anys, doncs per anar constituint una comunitat cada vegada més rica i més cohesionada d'artistes, educadors, educadores, mediadors, mediadores, que ens agrada moltíssim.
2: Quin impacte, Gemma, heu pogut comprovar que tot plegat té en els joves?
3: Doncs la veritat és que és molt emocionant veure

0: veure com els nens i nenes, però també els pares i mares, les famílies, participen en propostes que es fan al Teatre de Jardí de Figueres o al Temporada Alta de Salt, ja sigui a través de mostres del treball que estan fent a les aules, ja sigui a través de produccions pròpies o ja sigui anant-hi com a espectadors i espectadores de primera en horari habitual i trencant aquestes barreres que generalment hi ha en aquesta participació cultural, no? I ens agrada molt veure com doncs, aquestes escoles de màxima complexitat s'han anat apropant als centres artístics, als centres culturals i han trencat aquestes distàncies que fan que no hi hagi una immersió real, no? en la vida comunitària i cultural.
1: Aquestes barreres eren o són el gran repte al qual us enfronteu en el dia a dia des de l'associació?
0: Sí, sí, sí. I a vegades són molt més d'un tema no tan econòmic o d'accés, que també ajuda moltíssim tenir les entrades gratuïtes, sinó barreres molt mentals, no? De considerar que potser no seran benvinguts o que no formen part d'aquestes propostes, o fins i tot barreres de no poder-hi participar més, no? De no poder proposar quin tipus de programacions culturals i artístiques necessitem, o artistes i línies de treball amb aquests teatres, amb aquests museus, amb aquests equipaments culturals, no?
1: Gemma, dèiem a l'inici que heu tirat endavant una campanya de micromecenatge. Què és el que voleu aconseguir amb aquesta campanya? Quins són els projectes que voleu impulsar?
0: Doncs volem seguir treballant amb escoles que tenen accés més limitat a la vida cultural i estem ara entrant en escoles rurals, perquè ens sembla que també hi ha un tema de distàncies que a vegades complica aquesta participació, i comencem a treballar amb escoles de les ERS, de l'Alt Empordà, i ens agradaria molt tenir suport de TIMERS, que en diguem, que són persones que, més enllà de l'euro que aportes mensualment, són persones amb les que després ens agrada molt doncs, compartir el que està passant, les històries de vida, les experiències i els reptes de l'associació.
1: Ara que hem de començar un nou curs, a banda d'aquesta intenció que teniu entre mans, què més teniu allò a punt de sortir del forn o com serà, com es preveu aquest nou curs?
0: És un curs que ens fa especial il·lusió perquè arrenca en un context en el que a Barcelona es celebra Mundiacult, que és aquesta trobada mundial sobre polítiques culturals, i un dels eixos de Mundiacult és justament, no?, l'educació com a garantia del dret a participar a la vida cultural, i serem presents, estarem explicant el projecte. Estarem presents també en una xarxa europea d'observatoris d'educació artística que està treballant aquestes qüestions, i cada vegada més també estem obrint projectes transfronterers, estem treballant amb el sud de França, amb propostes d'educació artística que en aquest cas s'estan desenvolupant des dels centres d'educació ambiental, i un dels reptes que tenim també molt al cap i que volem treballar amb les ERS és aquesta vinculació entre les arts i els temes de natura, territori, ecologia, sostenibilitat en un sentit ampli, no?
1: I amb tot plegat hi ha un paraigua, imagino, carregat de valors. Saps que en aquest programa ens encanta fixar-nos en valors i fer una mica de llista. Quins destacaries que treballeu des de Conarte?
0: Nosaltres pensem que les arts, des d'aquesta mirada i des d'aquesta sensibilitat pedagògica, són espais on treballar sobretot aquest diàleg intercultural, aquest aprendre a escoltar-nos, aquest aprendre a sumar les diferències i les diversitats i entendre-les com a riquesa, com a riquesa cultural i artística. I sobretot jo resumiria dient que ens agrada molt que l'ètica i l'estètica vagin de la mà, no? És a dir, que les arts estiguin compromeses amb els valors de la solidaritat, de la igualtat, de la justícia, i sobretot en aquests contextos de les no violències i del treball per la pau.
1: Gemma Carbó, acabo demanant-te on podem seguir l'activitat que feu des de l'associació Conarte i com hi podem col·laborar.
0: Doncs ens trobareu a la web conarteinternacional.net i a les xarxes socials, tant a Instagram com a X, i podeu col·laborar o bé a través del Teaming, amb aquest euro cada mes, o bé apropant-vos a l'entitat i formant part del nostre equip de voluntaris i voluntàries que ens acompanyen en aquestes sortides, en aquestes vinculacions de les escoles amb els equipaments culturals i artístics.
1: Gemma Carbonell.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran. Eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet, és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument el 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'Imperi Napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: Molt bé. I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats. Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreassi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió. Sí, tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats. ¿Vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. ¿Vale? Ferrocarril i Unió Duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, ¿vale?, perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí? En moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta. Fins llavors, recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix: constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, I es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: que
1: sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de gross. La Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: Va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX,
0: Carai, carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi... El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'Assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una Constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona. I diu, en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic, ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat
1: Sergio,
0: a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un quadern conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor.
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic.
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar de la música que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton.
0: Aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck?
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu... Bueno, del seu govern, no? Del seu... Bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... El rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà... sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I... crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu, les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale, molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreiser.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho has fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, ara no recordo no jo sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreiser.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tot.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: Com està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: No, ja pagaré jo, Filmin, eh?
1: Vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristian IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu per què serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però, bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al propi moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. i Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no? Pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès, com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas, busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu, el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, segur que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no. No podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I, a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava a Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom. Isabel II fuig. Que més, ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim. I pobra, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués

0: Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia. Eh? Ja ho anirem veient.
1: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
0: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
1: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
0: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per a aquest moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
1: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
0: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
1: Què passa amb França i Àustria?
0: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia i Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos

0: també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, sí, sí, sí, és el de Sissi.
0: I és al·lucinant. És veritat, sí, clar.
1: O sigui que per cert, molt bona sèrie també, la d'Assassin per Adriu, no a Netflix, aquesta. Dos temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa a la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1909, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més. Albert Abril, moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digna
0: Sergi.
1: Per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recorrem la unificació alemanya.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX. I sí, ho hem tornat a fer. Hem tornat a canviar la sintonia perquè ja portàvem dues setmanes que per raons alienes a la meva voluntat no emetíem el Club Tortuga. I com que hem tornat, hem agafat forces d'allà d'on semblava que no hi havia. I sí senyor, avui farem un programa de blues. I per això hem canviat la sintonia. Tenim aquí a Jeff Haley fent aquesta destral com és Hideaway. Doncs fixeu-vos com són les coses. Quan els ànims van molt, molt, molt avall, sempre hi ha una veueta que apareix en el lloc menys inesperat i que et diu: ostres, Pep, va, vinga, tira endavant. Aquesta veueta, en aquesta ocasió, Montse Prat de Saba, la gran Big Mama, ai, com t'estimo. Doncs ha servit de regoncio perquè tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Un dia la tindrem aquí, amb nosaltres, cara a cara. En aquest estudi parlarem de blues, parlarem de la vida dels músics, parlarem de tot una miqueta, el temps que ens dongui, el temps que tinguem. T'espero, Big Mama. Doncs avui aquest programa serà de blues. Sí, va una miqueta per tu. Igual que per tots els nostres oients. Perquè el blues, des del dia que vaig conèixer el blues, vaig vendre la meva ànima al blues. Una cosa ben curiosa, que gent que som mediterranis, que som blancs, que som ben aliens al Mississippi, a New Orleans, a Georgia, i que ens agradi, no ens agradi, no, que hem donat la nostra ànima pel blues, sent totalment una cultura aliena. Però és que ja ho hem dit més d'una vegada, el blues és molt més que un estil musical. El blues és una manera de viure. I no cal ser afroamericà per sentir-la, eh que no? Així que començarem amb un bluesman blanc de Nova York. Un tio corpulent que es feia dir Leslie West. Havia format part de la banda Mountain i després West Bruce el Leng, junt amb el baixista Jack Bruce, i posteriorment música en solitari i fent el que li agrada, blues, sobretot aquest tema, un tema composat fa molts, molts anys per George i Ira Gershwin, que forma part de l'òpera Porgy and Bess. És aquesta cançó, Summertime, Sam West, Leslie West, perdó.

espaterrant versió de Leslie West d'aquest Summertime dels Gershwin. Anem a veure, un Barrel House era un local d'entreteniment només per gent de color al sud dels Estats Units, en el que gairebé totes les taules eren tones de, i per això se'ls deia Barrel House. Aleshores, en un racó hi havia un piano destartalat, en el que s'asseia amb més ofici que benefici un cantant que havia de tenir una portentosa veu per sobresortir davant del xivarri que es formava. Una veu que havia de ser un tenor com a mínim. Aquest tipus de veu se l'anomenava Barrel House. Doncs aquí tenim un dels últims Barrel House, Booker T and Lurie, que ens interpreta un tema Big Leg Woman, un tema típic, tòpic del Barrel House. Aquí el teniu.

Anem per un blues del segle XX. No tenia la millor veu, no, no en absolut. Fins i tot semblava com si fos un autotune en persona, perquè ella llançava el crit i l'automodulava fins a trobar la nota exacta. No fa una bona veu, però no ha hagut cap altre en tota la història del blues que hagi cantat amb tota l'ànima, amb tot el cor i amb tota la força del blues. Em refereixo a Janis Joplin i em refereixo a cançons com d'ella, cançons pròpies d'ella, com aquesta cançó que en el Club Tortuga li tenim una estimació total. El blues de la Tortuga, Turtle Blues, Janis Joplin.

I ara sí anem per un blues clàssic, un blues de Robert Johnson que va popularitzar... mira, se m'ha anat el nom al cel. Quan ho recordi us ho diré. És un shuffle anomenat That's My Broom, molt, molt, molt versionat. Aquesta vegada la tenim versionada per The Little Band of Texas, la petita vella banda de Texas. Referim a ZZ Top, That's My Broom.

un shuffle blues popularitzat en els anys 50, ara m'he recordat, per Elmore James. Ai, és el que passa quan arriba una certa edat que repapieixes. En fi, què hi farem? Ara us tenim un grup nord-americano-català, perquè es passen la meitat del temps a Califòrnia, l'altra meitat del temps a Barcelona. Tenen una cantant potentíssima, que es diu Rogue, i el grup es diu Café Rhythm and Blues. I fixeu-vos quin blues més maluquer de fer moure els malucs. Stephen, Café Rhythm and Blues.

Wow. En fi, vaig sentir per primera vegada a Buddy Guy, crec que fou en un festival de blues a Anglaterra, a Londres, no sé, farà potser 30 o 35 anys, i em vaig flipar. Havia vist l'home, no sabia com definir-lo, l'home de la guitarra orgàsmica, no se'm va córrer dir-li d'una altra manera, perquè té una manera de tocar la guitarra que realment és un orgasme. Estic parlant de Buddy Guy. Aquí el teniu. Love Her With A Feeling. I sobretot, sobretot, sobretot, no us perdeu el seu solo de guitarra.

com per agafar una tovallola, mare de Déu. Ara us presento, bueno, no caldria, no hauria de ser necessari presentar-vos a un veterà del blues, que ja no hi és amb nosaltres. Es tracta de Ellis McDaniel, més conegut com a Bo Diddley, amb un tema seu, Before You Accuse Me, Take a Look at Yourself.

Era Bo Diddley interpretant un dels seus temes més coneguts, possiblement més conegut per Eric Clapton que no pas per altre. I ara tenim amb un principiant Johnny Winter cap allà al 1968 amb un tema anomenat Black Cat Bone, un clàssic del blues. Johnny Winter!

Black Cat Bone, de Blind Lemon Jefferson, a càrrec de Johnny Winter. Ara es posa una cançó d'Eric Clapton que, atenció, atenció, perquè al principi la canta en piano i veu, però quan falten 2 minuts, que sembla que la cançó ha acabat, Eric Clapton fa el millor solo de la seva vida. Un dels millors, va, direm-ho així, amb tot el grup, fins i tot secció de vents. Ain't Nobody Business If I Do.

I després d'aquesta fua, com no, acabarem el nostre programa, perquè ja ens arriba l'hora que ens està avisant que... acabar el nostre programa amb la gran Montse Prat de Saba, amb Big Mama, amb una cançó de Brownie McGee, blues clàssic, a la seva veu. The Way I Feel. Mil gràcies per la vostra companyia. Us espero dissabte que ve. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe. Es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest un altre dels temes d'aquest llarga durada.
1: Rock and Clàssics.
0: Vaig calent als Pets.

0: Rock and Clàssics.
1: Avui, repassant la discografia dels Pets, i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia. Bon Dia.

Un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

rumba. Els pets. Digue'm que m'estima. Encara que sigui mentida. Bon dia, festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests... Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els pets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els pets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest, Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria, doncs, un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest. És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llull.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui, titulada El caçador furtiu.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: El caçador furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El caçador furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano lírico spinto o lírico dramàtica, directament a veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Otokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen l'origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic, l'escriptor Johann Friedrich Kind, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del caçador furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 Anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i, si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos, perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

A l'inici del Caçador Furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc, en l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà. El pagès Kilian encerta de ple la diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Autocar, i el malvat Monter Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. 6 bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canten Francisco Araiza com a Max, Ekehard Blaschicha com a Kuno i Tomás Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lalla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa, que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar a mitjanit a la tenebrosa gorja del llop, on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació per la possible pèrdua d'Agathe si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Agathe i perquè té un pacte amb Samuel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Blaschicha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindt.

Per la seva part, Agatha li explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i, mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatha.

Arribarà finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i en canvi destaca amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. Anshen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge. Caspar forma un cercle de pedres negres al voltant d'un crani on s'han de fondre les bales de Max. Un cor d'esperits invisibles entona una salmòdia. Sonen les 12 de la nit i Caspar, en nom del crani, evoca Samiel, que apareix entre les roques. El caçador li demana un ajornament de 3 anys en el pacte infernal que té convingut amb ell i que acaba l'endemà a canvi de lliurar-li l'ànima de Max. Per aconseguir-ho, ha d'ajudar-lo a fondre les 7 bales màgiques. Les 6 primeres encertaran el seu objectiu i la 7ena ferirà de mort la seva estimada, cosa que produirà la desesperació del noi. Samuel accepta i desapareix. Però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les 7 bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Caspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la 7ena bala, que fon Max davant la impotència de Caspar, apareix Samuel, que allarga la mà al jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi simfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Estatskapell de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7ª bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Àgate veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Àgate.

Entra en escena Anshin a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Anshin porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'Adamita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs Ottokar i el seu petit seguici, escolten els cants dels caçadors. És aquest segurament el cor més popular de tota l'obra i que sona...

0: El príncep rep amb afecte a Ku, no?, i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca, i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Caspar, que s'estava amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Caspar, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samuel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandoni el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Caspar. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al càstig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma, ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
1: Hola de nou, benvinguts a Vins i teca. Avui tenim a la Judit Calix.
2: Exacte.
1: És que no sé si era
2: bon
1: Calix o Calix.
2: Calix.
1: Calix.
2: Calix. Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
1: però igual. Amb Judit.
2: Exacte.
1: Benvinguda, Judit. Gràcies per venir. I tenim a la Eva Vicenç, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
3: Gràcies, igualment.
2: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
1: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i... I, bueno, hi ha molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Bueno, ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quan que estàs a... la revista Cuina?
2: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina... enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu, doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors, avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test, i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida, l'editorial llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista, doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit, i llavors ara estic com en una segona etapa, doncs, que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector, doncs, de paper, i ara som molt més.
1: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista.
2: Sí.
1: Llavors, he vist...
2: Ai, mira!
1: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
2: Sí.
1: I dic, quina il·lusió! I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
2: Ves que gairebé no se'm reconeix, perquè semblo una nena que estigui fent... que sigui estudiant de pràctiques...
1: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
2: A la revista, clar, són 25 anys.
1: Wow.
2: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ella hi va escriure una nota a LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
1: Sí.
2: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista en el primer número. Hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaría, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom té, com tu, el número 1,
1: sí.
2: I llavors destaquem, doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem, doncs, emblemàtics o seccions que jo, per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes, doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes doncs, de renom. Clar. I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva'l, perquè és de col·leccionista.
1: Sí, sí. No, no, és un...
2: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells, sí, ho hem hagut de digitalitzar de nou.
1: Sí, crec que va ser el Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec, no me'n recordo molt bé, o potser de Vic, seria la segona
2: potser,
1: edició
2: sí,
1: de Vic.
2: Jo crec que podria ser de Vic, perquè sí, allà vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique Marco, que és, també ha col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els chefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
1: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia que amb els anys s'ha anat...
2: Sí, sí, a mi és una... És allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuinar a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt, perquè era... Bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors. Clar, llavors clar. Patia més que m'ho passava
1: clar,
2: bé.
1: Clar, imagino que estàs més...
2: Sí, bueno, sí, sí. L'edat et dona...
3: Sí, sí. Consciència, no, també?
2: Exacte.
3: Ets més conscient
2: sí,
3: també de què sí, estàs tenint sí, entre
1: sí,
3: mans.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista... Cuina,
2: mira, avui dia, per això us deia, us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou, sobretot per nosaltres són importants, l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no som com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletter, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals, fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és, o sigui, ara em dedico doncs, a la revista, doncs, em dec dedicar doncs, bueno, doncs, la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps doncs, a altres projectes doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda del país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades... Però jo no ho corregeixo. Jo dic, et situen. A vegades ells també els hi diuen, a mi em diuen cuina, doncs a nosaltres sí. Cuines, sí. I, o descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
1: Sí, sí.
2: Però sí, sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
1: Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
2: Sí, són generacions,
1: sí, sí. Ja. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
2: jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses. Mm-hmm. Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li doncs, aquest al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és recent, és del desembre del 2025, També incloem nosaltres un tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial. Llavors, amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes, doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir, em pots muntar un menú, doncs, per una persona celíaca que aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar, doncs,
1: al dia,
2: sí, perquè sí. Si no és això o morir.
1: Sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
2: sí.
1: Perquè és una altra experiència.
2: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs, que està tot tan cuidat,
1: sí.
2: Clar, és diferent.
1: Sí.
2: Tu entres a aquest mateix, doncs, contingut, però ho mires, doncs, en el digital, evidentment la informació és la mateixa, però no, el gaudi jo penso que no és, mm-hmm. no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta doncs al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs quan volen fer consultes.
1: I sabeu l'edat dels subscriptors, per cert? Em pregunto si és gent d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint.
2: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar doncs producte doncs de proximitat, i vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Uh-huh. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs,
1: fins al final.
2: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, com tu.
1: La meva mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, totalment.
2: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, bueno, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Jo també és maco, perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a 60, bueno, els que assisteixen actes segurament n'hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Però sí, és una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però el poses potser més en pràctica doncs això, quan comences a crear la família.
1: Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no ho teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fossi la seva part, no? De dir...
2: N'havíem tingut.
1: Havíeu tingut.
2: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, que feia cuina per nens, i la veritat era que després ha fet llibres ella també, eh? Però sí, havíem tingut receptes. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
1: Sí.
2: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, sí, però jo mateix els hi vaig dient, doncs fas això, doncs ara què pots fer de diferent, no? La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I la qüestió doncs no para mai.
1: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
2: L'Eva també ha fet, has escrit diversos reportatges.
3: Un parell de reportatges i he de sumar amb el que deies, bueno, felicitar-vos pels 25.
2: Gràcies.
3: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, super fantàstic que seguiu en vida, però a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera molt exquisita, no sé com dir-te, o sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació, i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà, òbviament els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
2: sí.
3: Des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre... sobre, a veure si recordo el títol, el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot a mi em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé el text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui, sí, realment sí. És boniquíssim.
2: La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses quan jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fix cada mes, perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no veu tan vi o es centra més en vins doncs, escumosos i vins blancs i rosats, però per mi és tan format una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I penso que estem... em sento satisfeta.
3: No, jo crec que val la pena... Sí, has d'estar-hi i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort. Però vaja, que al final també és com... Potser fins i tot això, com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de la reaprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. I lo bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
2: Clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges i als articles, és una manera de diferenciar-nos al final dels diaris, no? Ells fan pues, l'actualitat, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles doncs, volen publicar les primeres doncs, perquè és el que al final impacta més. Sí. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? I això és el que mirem de fer també perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, en tenim una altra.
1: Total. És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Socarrats quan estava ell fent una classe de cuina del Nadal anglès. Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors va ser per al número de Nadal.
2: I de quin any va ser, ho recordes?
1: No ho sé, i no trobo la revista.
2: Clar, és que el Josep és el director que més anys ha estat. Llavors que jo vaig estar i després va venir les directores, la Trinitat Gilbert, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després hi ha el Josep, i després he tornat jo.
1: Sí, imagina't.
2: Bueno. I clar, és que són molts anys, ja han passat molta gent.
1: Molta gent.
2: I el que és sorprenent és que hi hagin allò encara col·laboradors que existien al número 1, entre ells doncs, fotògrafs, la Becky Lawton potser és una de les fotògrafs de cuina més reconegudes que tenim a casa nostra, l'Enrique Marco amb retrats de chefs, Massaners...
1: Això diu gent... diu molt de la revista i de la gent que hi ha darrere.
2: Sí.
1: I com contacteu amb els chefs? Els truqueu vosaltres? Us truquen ells? O sigui, com... com busqueu la gent que surt a la revista?
2: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Uh-huh. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, bueno, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment, les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats, perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Uh-huh. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir el, diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè sí, ja té molta gent darrere, fins que contactes amb ell, doncs, directament, i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin, i al final l'aconsegueixes, no? Uh-huh. Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant i tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber. Uh-huh. I es donen a conèixer com molt bé fan. Uh-huh. El que sí que nosaltres, jo sempre dic al meu equip que hem de tenir, o sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que soc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. Uh-huh. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que dius, ai, aquest està fora d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això, uh-huh, però ja penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
1: Totalment.
2: Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Uh-huh. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, sí, sí, la majoria d'inauguracions, uh-huh, però el xulo és anar-te'n al Pallars, uh-huh, i destacar gent d'allà, per mi, i que també els de Barcelona, uh-huh, però també forma part una mica dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs, és cuina, però és per tot el territori.
1: Clar, és que Catalunya és gran, i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
2: I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, sí, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... Ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom, perquè és que la pifiaré segur, que sóc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera de revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres pues ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també, pues, dius, pues, bueno, pues mira, pues anem pel
1: sí, camí correcte.
2: Sí, sí, sí. I si a partir de nosaltres, doncs, la gent descobreix, doncs, restaurants o cuiners o propostes o productes, doncs, que no surten tant, doncs, doncs millor.
1: Totalment, sí, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com un, jo què sé, l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
2: I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Mm-hmm. Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. Mm-hmm. I a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc portar-lo enlloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit granet de sorra, doncs, a que es conegui aquests... És que a més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà, doncs, hosti, dona'ls-hi valor, no?, a la tasca que estan fent, d'alguna manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista doncs, modesta com el Cuina.
1: Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi han coses molt interessants que s'està fent.
2: La carxofa...
1: Sí. Molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial, en quin... Creus que és més conegut ara?
2: A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana... ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons a Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència doncs, a que obren moltes bodegues o bars que tens, pots trobar doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Sí que és cuina catalana tot. Ara estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que se'm diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment? Quan venen els turistes jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, al Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant... Hi ha de cuina espanyola que trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha un a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això... Jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, anem un dia a la... allà a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant, doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
1: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i molt diversa.
3: Molt rica.
1: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana, perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona. I quan coneixen, jo què sé, Mari Muntanya, Fideuà...
2: És una meravella, tot
1: sí,
2: això.
1: Sí, realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
2: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina, entre cometes, espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Hi ha, fan tapes, fan doncs, braves... Però, esperem.
1: Sí.
2: També a veure si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no és immediat.
1: No, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca i tots... s'ha posat molt en el mapa en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
2: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina més d'avantguarda, no? Diguéssim, però la cuina catalana tradicional i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena com nosaltres ens passa quan anem a un lloc, o sigui, sí que hi ha gent que té un interès que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita. Però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens heu faltat un punt de màrqueting...
1: Sí, crec que sí.
2: Com els italians?
1: Sí,
2: o...
1: sí. Ens ho hem de creure més, potser. Uf, bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també... comunicadora, sommelier, ens hem conegut, i eres directora de Va de Vi i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
3: Un no parar.
1: I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens vam conèixer
3: allà. Sí, o abans
1: ja,
3: a l'escola. Abans.
1: Era abans, sí.
3: Compartim classe, no?
1: Ah, sí, sí, sí, sí, però ja havíem començat el curs. Sí, sí, sí. Ah, mira, sí, sí, quina sí, memòria, val. Sí, sí, doncs, Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
3: En un minut?
2: Per on començo, no?
3: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, han sigut, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo què sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fer ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... La vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas, era el grup El Món, que abans, no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a el que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què jo vaig entrar coordinant els Premis Vinari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera realment, perquè volia conèixer els concursos abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatges del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable, però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja fa, em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 15 no, 13, m'he passat. Però clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està el sector. No es pot dir arxiu, òbviament no té res a veure, no? Però veure l'evolució del concurs, dels resultats cada any, pues, també et donen una panorama molt xulo de com està el sector. I després, a més, sumant-li el va de vi, que et dona ja el fet de poder escriure com a periodista del sector, quan ja comences a pensar que alguna cosa ja vas agafant, pues, bueno, al final fins avui. Mm-hmm. Curiosament, ja he passat del dia a dia de la pressa de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Mm-hmm. Jo, super innocent de mi, quan vaig entrar al va de vi, tenia el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
2: Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
3: I el tornes a llegir i dius, i encara el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. El dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les fe de rates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós, Alba de Vita, conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo que sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, eh? Algun article una mica més en profunditat i així. Curiosament, alguns funcionaven molt bé. Òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? Poses sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès. Llavors, bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, ja. Però sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? O sigui, si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de wine set i així, i segueixes pensant que no toques ni una, no, amb no. La qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera, pues, estar sempre present amb la, amb la formació.
1: A mi ja em passa això, que dic, ostres, és que no sé si sé res, o sigui, realment és, sí, és un món que no s'acaba mai.
3: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les, dels grans aprenentatges en els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant. Jo crec que, jo que sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre, no?, aprens. Jo soc, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no? I arriba un moment en el que et sembla que tens un, en el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra. I em trobo amb el Ricardo Herrera, que l'hem tingut a classe, i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast. La veritat és que és un gran mestre. I de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin. I penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge. Però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, pues ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim, no sé, com un aprenentatge, que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix.
2: Sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans de que patíem, que compartíem, que havíem patit, doncs,
3: en els inicis
2: de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder, doncs, unir, doncs, aquestes... aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols ara.
3: Totalment. Sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió, i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja perds també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto jo, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, la forges a partir de diferents coneixements. Mm-hmm. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
2: I al final ara aprofitem que estem entre dones, que hem de... Això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius, mira, això també ho podria dir jo.
3: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
2: Sí. Llavors, jo penso que és també una de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta, doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
3: M'ho crec.
2: Yeah. Com el de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no?, la cuina catalana, sí. Doncs per nosaltres també.
1: La cuina i els vins catalans.
3: És que amb els vins passa el mateix. Sí. Vull dir, és que ben bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vi ens ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant, és bastant innegable. En el món de la cuina és hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a, per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum, però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una Déu que es diu Déu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte s'associa potser Déu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de regió.
2: Utilitzen la
3: Itàlia,
2: marca de la regió ciutat. Per...
3: O sigui, a Venècia, per exemple, el Vèneto... Sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment, què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no?, que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
1: Sí.
3: I
1: el
3: així.
1: Priorat, potser.
3: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava.
1: Sí.
3: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixen el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
2: clar,
3: perquè...
2: És com no
3: perquè
2: de qualitat, no?
3: Deien perquè... relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? A Catalunya passa això altre i tot... però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany.
1: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
3: Sí.
1: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
3: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no?, massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia.
2: Sí. Mira, d'això hauríem d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el Disfrutar o com feia el Bulli, no?, que quan publiquen els seus llibres amb totes les receptes, vull dir, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
3: Per veure.
2: Sí, o sigui que és allò... lliure, continguts lliures i perquè ho agafi doncs, qui pugui.
1: Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si
2: jo penso
1: tu
2: que
1: guardes
2: també,
1: tot
2: que no
1: per
2: és...
1: tu...
2: No...
3: Bueno, mira, poses l'exemple del Bulli, que hem estat recentment amb la Dominica amb la visita, i també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
2: Que, sí, a vegades que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes... O n'estàs molt a favor o molt en contra, però, bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
3: Sí,
2: i això, doncs, i quan vas al museu te n'adones. És una altra manera de treballar. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
3: És un mètode. Sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. Ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, donar més nom a la cuina catalana, sorprèn, no?
1: Perquè... Bueno, és el que dèiem, jo crec que la gent venia o al Bulli o venen als restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana, i això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
2: Això, pues mira, seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
1: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món. Sí, sí. Totalment. Sí, jo crec que sí.
3: I tant.
1: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi, que, com tal com està avui en dia?
3: Uau, ostres, si tingués una vareta màgica...
2: Molta pluja, no?
3: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure, després plou massa i sí, després us tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu... I quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi... no deixa de ser molt, molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així, però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu per a que la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica de o sigui, hem de lluitar contra el despoblament, o sigui, els que som de comarques com la meva, Terralta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no? A nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar, què passa aquí? O sigui, hi ha un problema també de consum, amb el qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Bueno, doncs vale, trenquem tendències, a lo millor s'ha de canviar. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
1: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
2: Són més fàcils de veure,
1: més
2: no?
1: Més fàcils, sí, menys escumós. Alcohol, sí, i escumós. Però sí, és un tema... És un tema complicat.
3: Sí, sí. No has donat la vareta, tu?
2: Sí. I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix amb la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no tenim productors...
3: Ja, totalment.
2: No hi ha cuina, ni cuina catalana, ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el
3: sector primari.
2: El sector primari.
3: Totalment, d'acord.
1: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per seguir

0: Sí,
1: de
0: sí.
1: comunicació i de que falta aquesta
0: Connexió.
1: connexió.
0: És que hi ha desconnexió real entre el camp i la
1: Sí,
0: ciutat.
1: sí.
0: O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura del país, o de... però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
1: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que també hi ha, però inclús
0: A nivell
1: a nivells,
0: consumidor,
1: sí.
0: sí, amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt
1: Sí,
0: sibarita.
1: sí.
0: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com
1: Sí.
0: s'ha cuinat, ni com s'ha
1: Sí.
0: cuinat, no? I
1: Sí.
0: amb el vi és com, ui, no, no, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient,
1: Sí.
0: tria tu. Bueno, ja,
1: Sí, o
0: però...
1: perquè sí, amb la cervesa no passa això, no?
0: No,
1: Que sembla
0: no.
1: com més fàcil, no? Que
0: Sí.
1: no...
0: Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les
1: Jo penso que ens hem de
0: aromes...
1: deixar anar tant a la cuina com en el
0: Total.
1: fet de veure, que si tu vas a una vinateria, doncs aconsella'm tu alguna cosa i
0: Sí.
1: ho tastes.
0: I m'agrada o no m'agrada, vull
1: I
0: dir,
1: a
0: no
1: la
0: passa
1: cuina
0: res.
1: igual, doncs moltes amigues meves, és que si no tinc un ingredient, doncs és igual, però si no tens un ingredient, posa, Fogen.
0: no el posis o
1: Clar.
0: posa'n un altre, però
1: Sí.
0: cuina, no?
1: Sí. Sí,
0: És
1: sí.
0: el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no
1: No,
0: cuinaran.
1: no.
0: Això està
1: No.
0: clar.
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, ja estem arribant al final. Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
0: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i
1: I un bon
0: panses
1: oli.
0: per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
1: Sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de vi, quin series?
0: A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc clar el color encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de Carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
1: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
0: Les mateixes varietats,
1: Sí,
0: no?
1: sí, sí. Sí, molt bé la Carinyena. A mi
0: Una
1: m'ha...
0: Carinyena,
1: Sí,
0: va. I
1: molt
0: algun
1: bé.
0: vi que ens puguis recomanar amb Carinyena?
1: Uf.
0: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%. Jo et diria que vagis al 100% Carinyena, però de molt vell. O sigui, que siguin vinyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten
1: Va,
0: molt,
1: avui
0: mira,
1: a la
0: molt
1: vostra
0: de
1: salut
0: repòs.
1: me n'aniré a comprar
0: Vinga,
1: una
0: ja ens
1: ampolla de
0: diràs si
1: Carinyena, ja
0: t'agrada.
1: us diré. Bueno, doncs moltes gràcies, Judit. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
0: Un plaer.
1: A
0: Gràcies
1: tu,
0: a tu.
1: Dominic. Gràcies.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa de cara a la onada de calor que començarà demà. Després, precisament, que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificarà demà diumenge i, sobretot, de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que una gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts a l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha vist de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes, precisament a la demarcació de Lleida. Precisament un d'aquests efectes de la calor és que també puja el risc d'incendis. Avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. I un altre que també avui han controlat a Ciutat Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat, com us dèiem, i aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I canviant de terç, es tanca la crisi de l'antivirus, ja que han rebut l'alta els catalans i també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena a Catalunya dels seus domicilis des de fa 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes de quarantena, han resultat negatives a l'última prova PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden fer vida normal sense cap restricció. I obrim plana cultural i anem a Tarragona, on parlem de que el Tour de França i la situació que viu el sector pesquer seran els eixos temàtics de les desvetlles dels ninots d'aquesta nit. Serà una de les activitats tradicionals de les festes de Sant Joan. L'acte organitzat pel Vall de Serrallonga de Tarragona i Diables Vora Mar servirà per presentar els dos ninots que es cremaran durant la revetlla. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
2: La cercavila tindrà lloc a partir de 11:45 de la nit. Arrencarà des de la plaça del Fòrum i recorrerà diversos carrers de la part alta amb l'acompanyament musical de la xaranga Toma Nota, fins a arribar al Passeig de les Palmeres. Com és habitual, els ninots tindran un marcat caràcter satíric i reivindicatiu. Han creat la figura d'un ciclista del Tour de França per denunciar la inversió de diners públics destinats a aquest esdeveniment esportiu i també un ninot en forma de vaixell per donar suport a les reivindicacions dels pescadors de Tarragona davant les restriccions europees que han reduït els dies de pesca. Marina Molina és la presidenta del Vall d'en Serrallonga.
3: Tenim un ninot que representa un ciclista. Vale, ho relacionem amb el tema de l'avinguda del Tour de França aquí a la ciutat. Ells han fet un vaixell per criticar a totes aquestes directives europees que limiten els dies que els pescadors poden sortir a la mar a feinejar.
2: La jornada es clourà amb una festa al Passeig de les Palmeres.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvingut a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda. Bona nit, millor dit.
5: Bona nit, Ignasi. Doncs molt bé.
4: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Començant pel bàsquet, el Barça vol la segona victòria a la final de l'ACB.
5: Van imposar-se dijous a València en el primer partit i des de les 8 juguen el segon. També el Roig Arena. El partit ja es troba al temps de descans. Ara mateix està dominant el València Bàsquet per 45-38 després d'un primer parcial amb 15 punts de diferència favorable al València, doncs, que ha encarrilat aquesta victòria momentània del conjunt valencià. La sèrie final es trasllada quedarà dilluns al Palau Blaugrana.
4: En waterpolo, l'Horta continuarà primera.
5: Ha aconseguit superar amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en el segon, aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
4: I pel que fa al futbol, el Sabadell ja és de segona.
5: I això que havia de capgirar l'eliminatòria després de la derrota per 1-0 al camp del Zamora, però ahir a la Nova Creu Alta hi va haver gesta i els arlequinats van golejar per 4-0. El Sabadell torna a ser de segona 5 anys després.
4: I cap de setmana de ciclisme i és que Paula Blasi té la volta a tocar.
5: S'ha imposat a la segona etapa i lidera la general de la volta. Blasi té 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, la francesa Célia Guéry, de darrera etapa amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.
4: Avui sí, marxem de ronda. Una ronda en aquest dissabte 20 de juny de 2026 que es limita a un partit. Evidentment estem ja a final de temporada i s'estan tancant ja totes les competicions, però estem ben pendents del bàsquet de la Lliga CB, d'aquest play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 5. El Barça va sorprendre el València a la pròrroga en un primer partit espectacular i ara intenta aconseguir el 0-2 a la sèrie.
5: Sí, un partit que de moment està dominant el València Bàsquet. Està al temps de descans amb el 45-38, però ho dèiem, ha començat molt bé el València Bàsquet amb un parcial de 26-11 més 15 en aquest primer període, però el Barça ha reaccionat al segon, ha retallat distàncies i amb un parcial de 19-27 favorable al conjunt blaugrana, doncs les coses s'han ajustat una miqueta i ara mateix aquests 7 punts de diferència al marcador quan el partit està, com dèiem, al temps de descans amb aquest 45-38.
0: Amb Ignasi Trapero.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts, som els de l'enjoc i queden cada cop menys competicions, però encara hi ha coses en joc pel que fa als equips i esportistes de casa nostra. Avui obrim el programa amb waterpolo perquè aquesta tarda estàvem molt pendents de la divisió d'honor femenina, on un equip de casa nostra jugava la permanència, la màxima categoria femenina del waterpolo estatal, i hi ha hagut sort, l'Horta continuarà a divisió d'honor.
1: Sí, ha hagut de necessitar 3 partits per acabar-se adjudicant doncs, aquesta permanència en aquest play-out. El primer partit l'havia guanyat a l'Horta 14-12, al segon l'Irunya s'havia imposat 18-17 i també molt ajustat com al llarg de tota l'eliminatòria. Aquest darrer partit, el tercer, ha acabat guanyant l'Horta de només un gol de diferència, 13-12.
0: Doncs déu-n'hi-do, amb remuntada, amb patiment, però finalment l'Horta que es queda a divisió d'honor femenina, un partit que ha seguit en Jordi Cochran.
2: Victòria de l'Horta per 13-12, una victòria històrica que significa la permanència del conjunt hortenc a la divisió d'honor femenina de waterpolo en un partit que ha sigut, doncs, ha arrencat millor l'Irunya, de fet, però finalment en el tercer període que, amb una demostració de caràcter, de cor i d'orgull, l'Horta que ha aconseguit capgirar el marcador i finalment endur-se aquest triomf per 13-12 que significa la permanència a la divisió d'honor femenina. Sònia García, jugadora basca que està jugant al conjunt hortenc, una de les jugadores més destacades de la temporada, com valores aquesta permanència?
3: Bueno, ha sido una temporada muy dura, al final era nuestro primer año en División de Honor, ¿no? La máxima categoría del país, y yo probablemente diría que es una de las mejores ligas del mundo. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada, porque veníamos de estar muchos años en primera, al final el año pasado conseguimos el ascenso, y este año sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento. I així ha sigut.
2: De fet, et anava a preguntar per això, l'exemple d'aquest partit de la remuntada que heu fet quan pràcticament s'ha posat l'Irunya 4 gols per sobre.
3: Sabíamos que era un partido que tendríamos que marcar mucho ritmo, que no sé, que nos iba a costar, que íbamos a tener que aguantar hasta la última parte y que se iba a decidir la última parte por decisiones mínimas. De hecho, ya nos pasó a la ida en su casa, que fuimos a penaltis, por tanto la igualdad era máxima, pero sabíamos que con mucha intensidad y mucho ritmo y dando lo mejor de nosotras podríamos obtener la victoria como hemos hecho.
2: Una temporada, no sé com la podries valorar, perquè la temporada passada vau aconseguir aquest ascens i per primera vegada l'Horta jugava a divisió d'honor i ara aconseguir aquesta permanència. No sé com valores aquesta temporada, que segurament molt competida, molt patida, però que el premi val la pena.
3: Sí, la verdad es que ha sido muy, muy, muy sacrificada porque los entrenamientos han sido muy duros. Es una temporada que se ha hecho muy larga. Y porque no es lo mismo, el año pasado veníamos de estar disputando partidos igualados prácticamente durante toda la temporada, ¿no? Entonces veías que el esfuerzo tenía su recompensa cada partido, pero aquí, sin embargo, División de Honor ha costado mucho más porque al final sabes que tienes que competir 4 o 5 partidos que son los que están en tu liga y el resto, pues, por tanto, entrenar y ver que no tiene su recompensa, ¿no? Hasta el último momento, pues es un poco duro mentalmente, pero sabíamos que era lo que tocaba y estábamos muy preparados para ello.
2: I et faig l'última pregunta. Dur mentalment, molt competit, però avui ja sí es pot celebrar.
3: Sí, totalmente. Hoy ya lo podemos celebrar por todo lo alto, igual que celebramos el ascenso el año pasado, aquí en casa, con toda nuestra afición, toda nuestra grada, el club, niñas pequeñas que vienen a vernos y animarnos, así que a celebrarlo.
2: Felicitats per la permanència.
3: Gràcies.
2: Les paraules de Sònia García valorant aquesta fita històrica de l'Horta que ha aconseguit la permanència a la divisió d'honor femenina.
0: Doncs felicitat i celebració a Horta per aquesta permanència a la divisió d'honor femenina de waterpolo i felicitat màxima i que encara dura estant de festa, de ressaca i empalmant una altra ressaca amb una altra festa a Sabadell. I és que en futbol el conjunt arlequinat torna a la segona divisió, Anna.
1: Sí, 5 anys després, i això que no ho tenia gens fàcil a Sabadell, perquè havia perdut al camp del Zamora la setmana passada, divendres passat, per la mínima 1-0. El Sabadell necessitava sí o sí guanyar. Si acabava així el partit i també la pròrroga, doncs el Sabadell ja aconseguia l'ascens, però ahir no únicament va guanyar, sinó que va golejar i es va acabar imposant per 4-0 i, per tant, doncs es va viure una festa grossa a la nova Creu Alta i el Sabadell que torna a ser de segona.
0: Una festa que s'ha prolongat avui doncs amb la visita pels carrers de la ciutat de Sabadell i doncs arribada a l'Ajuntament amb rebuda oficial al Saló de Plens del Consistori Municipal i amb la sortida al balcó dels jugadors. Tot això ho ha seguit també segurament amb ressaca el nostre company de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Festa gran avui a Sabadell des de l'Ajuntament, on ara mateix s'està duent a terme la recepció oficial a l'equip que acaba d'ascendir, acaba de tornar al futbol professional gràcies al 4-0 d'ahir contra el Zamora. Tot i el marcador, guanyant en tenia prou el Sabadell per ser equip de segona. La cosa va anar bastant més complicada, ja que fins al minut 88 no va arribar al segon. Per tant, requeriria d'una pròrroga amb el momentani 1-0 que havia fet Javi López Pinto al minut 18. Després va ser la bogeria amb el gol d'Eneko Aguilar, amb el tercer de Quadri Liamet, que va tenir també invasió de camp i per tant es va aturar el partit quan només li restaven 3 minuts d'afegit i estava ja tot sentenciat, i quan es va reprendre Xavi Moreno va acabar fent el quart. La ciutat està absolutament bolcada. A les 7 de la tarda ha sortit la rua des de l'estadi de la Nova Creu Alta, milers de persones que han sortit al carrer a celebrar-ho i ara són a punt de sortir a saludar també des del balcó de la plaça Sant Roc de l'Ajuntament de Sabadell per poder dirigir-se a una afició que torna a ser 5 anys després de futbol professional. L'última vegada no ho va poder celebrar per culpa de la pandèmia, no va haver-hi públic i només va durar un any l'aventura. Aquesta vegada està sent tot molt, però que molt diferent.
0: Doncs una festa a l'Ajuntament que ha tingut moltes veus. Hem intentat resumir-les totes en la veu del tècnic de Ferran Costa i de dos dels jugadors importants d'aquest conjunt arlequinat, Rubén Martínez i Urri.
5: Esteu bé? Tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara a cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons ho han aguantat. Crec que aquesta temporada, a part de permetre que la temporada que ve juguem a segona divisió, dos aprenentatges molt bons. El primer, que som molt més grans del que pensava i que això mai ho hem d'oblidar, que hem de tenir respecte a tothom però por a ningú.
6: Quiero dar las gracias a todo el staff, porque sin ellos esto es imposible. Por supuesto al club, que también ha hecho todo lo posible para que estemos bien. Luego a Ferran Costa y a Lucas Miare.
7: Què passa, arlequinats? Increïble, lo de tots vosaltres. L'any passat crec que quedava algun espai buit per la plaça, però aquest any us heu superat. Us heu superat, arlequinats. Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia alguna arlequinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve a segona divisió us farà disfrutar.
0: I una altra veu en aquesta festa, aquest dissabte a Sabadell, la de Juan Carlos Lázaro Kaiser, el jugador arlequinat que arribava aquesta temporada, que acaba de ser, o estava a punt de ser, pare, i que doncs, ha celebrat també aquest títol als micròfons de Ràdio Sabadell.
8: Lo mejor de todo es vivir lo que estamos viviendo todos juntos y disfrutarlo al máximo. Voy a Valencia a ver a mi mujer, a mi hijo y próximamente, que no tardará mucho, a mi futura hija. Hoy en el momento acabemos aquí en la plaza con toda la gente que se lo merece disfrutar de esto. Yo cuando acabe bajaré a casa con mi mujer y mis hijos y bueno, a ver si sale hoy o mañana, pero no tardará mucho. Al final yo creo que ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente, mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que venía un playoff, les ungles son negres y siempre con Wii, bueno, y el año pasado también, cuando venía un playoff, les ungles son negres y siempre ascendirse el Sabadell.
0: Doncs celebracions a Sabadell després d'una nit màgica i a la Nova Creu Alta amb aquest 4-0 un 19 de juny de 2026 que quedarà doncs, als llibres d'història del conjunt arlequinat i que ens van explicar com també saben fer els nostres companys de Ràdio Sabadell amb en Pau Vitor i l'Adrià Arroyo i la veu de Sergi Garcés.

0: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi!
1: Javi López Pinto, què acabes de fer? Javi López Pinto s'ha tret una de les seves, l'ha fotut per l'escaire del pal llarg. Impressionant!
0: Pilota per Joel, línia a fons. Però la centrada, Joel Priego la buscarà!
1: Xuta a trencar per fer el segon. Queda un minut i l'ha afegit.
0: La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol, que se'n va sol. Quadri contra el porter. Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca el Sabadell. Sisplau, tothom al seu lloc. On aneu? Que no s'ha acabat! Però marca el Sabadell el 3-0 en el minut 50. Marxa el triplet arbitral. Però què fem? Sisplau, tothom al seu lloc! Que no s'ha acabat! Ai, senyor! Ai, senyor!
2: La lluita a la defensa del Zamora. La vol dormir amb la cuixa. Ara s'equivoquen! Li regalan la pilota a Xavi Moreno. ¡Sol Xavi Moreno! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, futbol professional. Ara sí, el Sabadell per la porta gran, pel camí difícil, per on ningú no ens esperava, però hem arribat a guanyar, a sentenciar, i som, escolteu bé, equip de segona, som equip de futbol professional.
3: En Joc, el programa de l'esport català.
4: Déu-n'hi-do, pell de gallina. La veu del Sergi Garcés, de l'Adrià Arroyo, del Pau Vitorio, els companys de Ràdio Sabadell, que ahir van viure una nit històrica amb aquest ascens de segona divisió del conjunt arlequinat. 5 anys després tornen a la categoria de plata, tornen al futbol professional, com ens deia la Sergi Garcés. Després del partit, precisament, a la transmissió dels nostres companys de Ràdio Sabadell, escoltàvem també moltes veus. Entre elles, doncs, la del president Pau Morilla Giné, que vol més.
5: Jo estic molt content de que ja d'una vegada tota aquesta gent meravellosa de la meva ciutat pugui disfrutar dels que ens mereixen, però mereix no a nivell de nom, sinó a nivell de la feina. Tothom empenyant, tothom creient, els vull donar a tots i els hi dic el mateix que els hi vaig dir quan estàvem tu i jo al centre del camp de Lugo, que els estimo molt i que això només és el començament. Doncs ara, exactament igual que si no haguéssim pujat, exactament igual que fa 2 anys quan érem els pitjors de la història. Seguir treballant, els somnis no somien, els somnis es treballen, i aquesta ciutat de treballar en sap molt, i demà a seguir treballant, no sé on anirem, però és que em preocupa molt poc. Nosaltres som el que fem i no el que arribem.
6: Enhorabona, president.
5: A tu, gràcies a tots, una abraçada forta. Honor al Sabadell!
4: Doncs honor al Sabadell en una nova creu alta amb 12.000 persones novament ple, com ja havien fet a les semifinals davant del Real Madrid Castella, i entre tots els aficionats també l'alcaldessa de la ciutat sabadellenca, la Marta Ferrés, que estava eufòrica també als micròfons de Ràdio Sabadell.
7: Bueno,
6: Bueno, estic afònica, estem eufòrics, estem encantats, ha sigut brutal, ni un, ni dos, ni tres, quatre, per tant, una passada. Ens han donat una nit màgica aquesta gent. És meravellós el que estem visquent a la ciutat de Sabadell, amb aquest club, amb aquests jugadors, amb els arrequinats i arrequinades, amb aquesta afició. Estem encantats, gràcies Centre d'Esport de Sabadell, gràcies Sabadell, gràcies arrequinats per aquesta festa, per aquesta lliçó d'esport i perquè estem a segona, que és una passada. Jo crec que és la màgia de l'esport, la màgia d'aquesta afició, la màgia també del futbol, del Centre d'Esport Sabadell, no una ciutat volcada, que tenim aquesta pàtria de sabadellanquisme i que volem disfrutar, doncs, això, de tenir un altre cop un equip a segona.

0: Vinga, i si ahir i avui, perquè encara durant les celebracions ha estat dies de festa a Sabadell, demà a Badalona volen viure sensacions similars. I és que demà es disputa la gran final, la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina. El Badalona, això sí, no ho tindrà gens fàcil per aconseguir aquest ascens.
1: No, necessitarà un migdia èpic, si vol acabar aconseguint aquest ascens a segona federació, perquè necessita capgirar el 3-0 de l'anada. Va perdre el camp del Compostela per aquest 3-0 i ara el Badalona doncs, necessita capgirar-ho, fer aquests 4 gols per situar-se per davant a l'eliminatòria. Un partit que serà a partir de 2:15 del migdia, es podrà veure en directe a la xarxa i a les televisions locals i a la xarxa Ves.
0: Doncs n'estarem ben pendents d'aquest Badalona Compos. Haurà de remuntar 3-0, com ja li va passar en la ronda anterior davant del Cornellà, que havia perdut 4-1 al partit d'anada. El Badalona ho va fer, va aconseguir el 3-0 i va acabar classificant-se. Per aquesta gran final veurem si demà pot repetir aquest miracle. Com arriba l'equip? Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: Bona nit. El Badalona intentarà aquest diumenge capgirar el 3-0 de l'anada al camp del Compostela. Es tracta d'una gesta a la que necessita l'equip de Mikel Esparren, igual que la que va aconseguir fa 15 dies contra el Cornellà quan va aixecar el 4-1 de l'anada. En aquesta ocasió al Badalona no li va l'empat i sí que tothom signaria o bé una pròrroga o bé una tanda de penals. Els escapulats no van fer un bon partit a l'anada, van cometre molts errors davant un equip experimentat que sap perfectament jugar amb les seves armes i que sap aprofitar, com va demostrar l'equip gallec, els errors de l'adversari. El Badalona haurà de pressionar des del primer moment, necessita, si pot ser, marcar quan abans millor, tot i que qualsevol previsió a vegades és inútil, però, com dèiem, l'equip badaloní, això sí, estarà arrompat per els 4.200 espectadors que ompliran l'estadi municipal de Badalona en una hora difícil, 1:15, amb moltíssima calor, i és d'esperar doncs, que això sigui un factor a favor de l'equip escapulat, ja que el Compostela és un equip amb jugadors més veterans, podríem dir. Pel que respecta als jugadors, Mikel Esparren recupera a Pol Júnior i Josu, que estaven sancionats i no van poder jugar en el partit d'anada, i, en canvi, Jaume Pinyol, al mitja punta, és dubte per uns problemes al genoll. Per tant, demà, a 1:15, el decisiu Badalona-Compostela s'haurà d'aixecar el 3-0 de l'anada.
0: Doncs no serà una tasca gens fàcil per als de Mikel Esparren. El tècnic de la Badalona, això sí, vol conscienciar els seus jugadors que no han de tenir pressa, que el partit és molt llarg, per intentar aconseguir aquesta remuntada.
3: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
0: Doncs serà 1:15 a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Demà aquest Badalona Compostela, el Badalona que ha de remuntar el 3-0 en contra del partit d'anada. I haurà de remuntar i molt en l'últim quart és el Barça de València.
1: Sí, havíem dit que reaccionava al segon temps abans d'anar al descans. Les diferències eren força notables, però ara sí que el València està apretant amb un parcial ara mateix en aquest tercer quart de 24-12. Està perdent de 23 el Barça ara mateix, a 75-52.
0: Doncs se li complica el partit al Barça, que, això sí, recordem, doncs amb la victòria del primer partit, del partit de l'altre dia, ha aconseguit, de moment, recuperar el factor pista, o capgirar el factor pista que el tenia en contra davant de la València. Veurem com acaba aquest partit, però, de moment, perdent de 23 punts ara mateix al Barça. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la segona mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: En joc.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
11: No, Peyu, tu no hi seràs.
10: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
12: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
13: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

En Joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: dos quarts de deu de la nit, som els de l'Anjo. Continuem amb la darrera mitja hora de programa. Què fa el Barça de bàsquetana?
1: Doncs malament, perquè incrementa les diferències. Ara mateix està partint de 26-78-52 i ja és el darrer quart al partit.
0: Doncs sembla que la sèrie se situarà amb empat a un abans de venir cap al Palau Blaugrana. Per tant, això garanteix dos partits a Barcelona per veure si el Barça pot acabar de lligar aquest títol de la Lliga ACB. No serà gens fàcil amb aquest Super València. A tot això, qui ha aconseguit de moment allargar la sèrie, i parlem d'hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, és l'Igualada, que ahir va aconseguir la victòria davant del Liceu.
1: Sí, havia perdut els dos primers partits a Riazor per un contundent 8-2 al mateix marcador. Ahir l'Igualada ja es va retrobar més amb si mateix i va acabar-se emportant la victòria de les Comas, guanyant el Liceu per 5-2. Això fa que forci ja el que serà el quart partit d'aquesta fase final, d'aquesta sèrie final de la final, per aconseguir el títol de l'hoquei Lliga masculina. Serà demà a partir de 2:15 del vespre aquest quart partit, on l'Igualada tornarà a comptar amb el factor pista favorable. Veurem si pot aconseguir doncs la victòria. Recordem que les Comas al partit de Lliga havia guanyat 4-0 l'Igualada i, per tant, doncs aquestes dues victòries l'avalen per seguir sumant victòries l'Igualada en el dia de demà.
0: Doncs a veure si poden repetir la victòria d'ahir. Volem saber com arriba l'equip i per això contactem 9:32 minuts amb el segon entrenador del conjunt de la noia, és el Joan Travé. Joan, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
0: 5-2, quina gran victòria, no?
2: La veritat, perquè va ser una gran victòria ahir. Venim d'on veníem, del cap de setmana passat, que va ser molt dur allà a la Corunya. Doncs una gran victòria i un ambient increïble a Pavelló.
0: Què ha canviat d'aquests dos primers partits on pràcticament no vam reconèixer l'Igualada amb aquestes golejades del Liceu allà a Galícia, i en canvi ahir, fins i tot amb un 0-1 en contra, però li vau plantar cara i veu ser sobretot superiors a la segona part?
2: Sí, bé, l'equip és el mateix, Sí que és veritat que nosaltres a casa ens fem molt forts, a la nostra pista, amb la nostra gent, l'equip sempre guanya un plus, no? I al final el partit també de la Corunya no deixa de ser també un aprenentatge més en el camí, perquè clar, són dos patacades molt fortes i t'has d'aixecar per nassos i ahir ho vam fer-ho.
1: No sé si arribava una miqueta contra pronòstic aquests 2-8-2, aquest resultat que va ser exactament el mateix en el primer i en el segon partit, perquè en el Liceu havíeu aconseguit a la primera volta aconseguir la victòria a casa, a les Comas 4-0, i després empatar a Riazor. Per tant, les diferències no havien estat tan àmplies i, si més no, s'havia decantat tot a favor de l'Igualada aquesta temporada, la fase regular. Per tant, molt diferent el que havíeu viscut a la fase regular que en aquest inici de play-off.
2: Sí, és que són situacions diferents. És igual que aquest any també ho hem vist molt amb la Champions, no? Aquests partits de caixa o faixa, doncs aquests equips també que tenen una infraestructura potser més preparada que la nostra, digue-li com vulguis, i també segurament ells acabaven més encesos, perquè nosaltres veníem d'una eliminatòria duríssima amb el Barça, que ens va desgastar moltíssim i que vam tenir molts pocs dies de recuperació. Doncs això també ens va afectar, però els primers sorpresos amb el resultat vam ser tant l'estaf com sobretot els jugadors. No? Va ser terrible, però el primer partit el divendres i després l'altre. No? Vull dir que els primers sorpresos vam ser nosaltres i volíem revertir la situació. Però bé, l'empat va ser un gran empat perquè ens va costar moltíssim també la Lliga.
1: Clar, perquè sorprèn això, no?, que en dos dies us facin 16 gols, quan, per exemple, Arnau Martínez era un dels porters almenys golejat de la fase regular amb 54 dianes, que de fet ahir li parava un penal a Toni Pérez. Com heu revertit aquesta situació? Perquè és molt difícil aturar a un Liceu quan va directe d'aquesta manera tan vertical a porteria, i més tenint en compte que en dos partits us havia fet 8 gols, que suposo que això pesa mentalment, i en canvi doncs aquest canvi de xip ja directament aquí a les Comas.
2: Sí, doncs la veritat és que tots els de l'estat hem intentat aportar una mica el nostre granet de sorra per intentar aixecar els jugadors, perquè els jugadors estaven tocats. Llavors hem fet molt treball de grup, molt treball motivacional. També tenim la Laura Vicente, que ens ajuda molt amb el tema de psicologia esportiva I bé, tothom a l'estafa ha portat una mica i hem fet molt grup i hem fet molta pinya aquests dies previs, a part del treball tàctic que també ho fem. I bé, estem contents perquè l'equip va tornar a ser el que ens té acostumats.
1: No sé si ara confieu plenament en què és possible, veient la situació, una miqueta ja ubicat doncs, aquest Igualada en aquesta final, i a més en el fet que podeu jugar a casa, les Comas novament, i que les coses us han anat bé. Ara una miqueta els precedents us juguen a favor?
2: Bé, diria que a favor tampoc, però... Ara, com
1: més que res pel 4-0 de la primera volta de la Lliga, que veu aconseguir les Comas guanyar, aquesta ocasió ahir també, ho deia una miqueta per això, eh?
2: Sí. Que passa que també, igual que nosaltres no som el mateix equip, el seu tampoc no és el mateix equip, perquè bé, la temporada sempre són fases, nosaltres també hem perdut no tenim el Roger, i són partits diferents, però... La gent ens obliga, perquè anem pel carrer, ens trobem la gent i que guanyareu, ja els tenim. I bé, la gent, com que ens obliga, no? Vull dir, la gent s'ho creu i això ens ho transmet a nosaltres i després també ens ho creiem. I el diumenge hem de sortir per totes per intentar guanyar el partit i forçar aquest últim partit de la Corunya, no? Però... i està a les nostres mans.
0: És bona senyal que doncs, la gent us obligui en certa manera, perquè això vol dir que la gent ja se sent o sent que l'Igualada en aquests últims anys, amb les victòries de la Europe Cup, ara plantant-te a la final de la Lliga, l'Igualada torna a estar doncs, en disposició de plantar-li cara a qualsevol equip, com a mínim aquí a nivell estatal.
2: Sí, això és una cosa que hem anat aconseguint aquests últims anys de poder competir amb tothom, no? I ara segur que té una plantilla espectacular, amb jugadors de primer nivell, i clar, el poder competir amb aquests equips, i ara, ja, com us deia abans, doncs venim de jugar contra el Barça, que també té una plantilla increïble, i la gent doncs, ve al pavelló, gaudeix, i són capaços de guanyar qualsevol. El que passa és que, clar, que això costa moltíssim, i ens desgasta, i has d'estar doncs, buscant mil estratègies i traiem el rendiment d'on podem. Però bé, estem contents perquè la veritat és que està sent una temporada increïble.
0: I demà quin partit espereu? Una mica com el d'ahir? O el Liceo una mica més dolgut us ho posarà encara més difícil?
2: A veure, coneixent el seu entrenador, el Copa... és com molt estratega i cada partit fa coses diferents i ens té com molt ben estudiats. Llavors, així com altres entrenadors són una mica més previsibles, ell no saps mai una mica el que farà i a veure que se n'empascarà alguna de, no sé, o farà un plantejament més conservador perquè ens tenia més respecte, potser també venien de l'últim partit i es pensaven que això ho tenien fet i ho tenien coll avall. I ens farà una pressió asfixiant, però que entenc que ells també comencen a estar desgastats igual que nosaltres. Llavors, crec que hi haurà cert respecte per les dues parts. I com jo dic sempre, aquí el primer que s'avança és molt important. Això va ser clau que, tot i que ells s'avancessin, nosaltres després vam poder reaccionar, perquè aquests partits també el primer que s'avança és important.
0: I el factor Las Comas, no? Suposo que això també pot ser decisiu.
2: Sí, no, el factor Las Comas és molt decisiu perquè nosaltres, ja et dic, som molt més forts. Amb l'ambient que hi havia al pavelló, a mi em va recordar aquell ambient dels anys aquells, no? Que moltes vegades hi trobes gent. Això sembla... torna a semblar Las Comas d'aquells anys, no? I això és de les coses que més il·lusió em fa quan m'ho diuen, no? Que molta gent ja torni a tindre com a mica aquell sentiment d'aquelles grans nits dels anys 90.
0: No? Home, aquelles 6 Copes d'Europa, les Lligues, en fi. A veure si es repeteix, o com a mínim, de moment, demà allarguem la sèrie. Després
2: tant,
0: ja veurem, no?
2: Anar donant guerra i... sí.
0: Molt bé. Doncs Joan Través, segon entrenador de l'Igualada, moltíssima sort demà i esperem estar parlant d'aquí uns dies, parlant ja d'un cinquè partit a Terres Gallegues i per què no un Igualada campió de Lliga.
2: Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
0: 9 i 40 minuts, no deixem l'hoquei patins, perquè aquesta hora el Vilassana està celebrant la Lliga, la Copa, el doblet, ho ha fet amb una rua i ara mateix amb un sopar de celebració on també hi haurà un homenatge a Maria Porta, la jugadora que ho deixa després de moltes temporades. Precisament ha estat una de les protagonistes d'aquesta rua que han seguit els companys de Lleida Televisió. Deia això a la Maria Porta.
4: Sí, bueno, sí, al final sí, és molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Bueno, la veritat és que aquests dies està sent, com he dit, una muntanya russa d'emocions perquè, bueno, s'han ajuntat moltes coses, s'ha ajuntat, doncs, Copa de la Reina, Champions i després també el fet de dir que plegava, que ho deixava, que penjava els patins. Bueno, ha estat sent una muntanya russa d'emocions, però al final guanyar i estar al costat de les meves companyes també m'ha ajudat, doncs, a portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
0: Ben feliç també el president del Vilassana, Ramon Porta, que ha volgut posar doncs, incidència, ha volgut destacar també el paper de la base del Vilassana.
5: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important. I nosaltres hem de fer honor al FEM 17, que va guanyar el campionat d'Espanya, el FEM 15, que va ser campiona de Catalunya, i el FEM 13, que va ser campiones de Catalunya i campiones d'Espanya. Ostres, això ens dona peu al projecte que estàvem fent, que nosaltres aquest any fem molts canvis i, evidentment, que hi ha gent que li agradi i gent que no li agradi, però ara la nostra obligació és obrir les portes perquè la gent jove, aquestes de 16 i 17 anys, que pugen, cada setmana 5 o 6 nenes entrenaran amb el primer equip per a veure si algú arriba dalt de tot, és la nostra feina. Ara vos fotrem una bona cassola i després uns cans calibres per poder disfrutar.
0: Doncs hi haurà festa grossa avui a Vilassana. Qui també ha volgut posar en valor els èxits del conjunt lleidatà és el president de la Diputació de Lleida, Joan Talà.
6: La visibilitat és important, o sigui, poder explicar que portin el nom de les Terres de Lleida arreu del món, com fa Vilassana, és important. Però jo valoraria més aquesta aposta que vam tenir des de Diputació de fer un pla esportiu en què es premiava l'esport femení, sobretot, però també l'esport inclusiu, es premiava també l'esport de base. I Vilassana una mica ho recull tot, no? Aquesta capacitat de fer un esport de base, perquè a banda de l'equip que veiem tots aquí, hi ha tot d'equips més petits, de xavalets i xavaletes joves que estan aprenent, estan aprenent a jugar a hoquei, i després, evidentment, com una altra manera, portar l'esport femení fins a aquest nivell. El Barça ha ajudat moltíssim a fer que l'esport femení sigui referent, però el Vilassana, les Terres de Lleida, sens dubte ha sigut una de les claus que ara moltes nenes tinguin ganes de fer esport, hoquei o altres esports, i que també tinguin aquesta oportunitat.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Vinga, i parlem també de futbol sala, i és que demà al migdia, tornada de la gran final per l'ascens a primera femenina.
1: Sí, tenim a Linyola, que és l'únic representant que ens quedava ja en aquesta lluita per aconseguir aquest ascens. No li van anar massa bé les coses perquè va perdre el seu camp per 1-4 davant de l'Estrella Gallec, i ara necessita desplaçar-se a la pista de l'Estrella, doncs, per capgirar aquesta eliminatòria. Com diem, no serà gens fàcil, i a més, doncs, amb aquest resultat en contra, jugant en pista contrària, un partit que serà demà a les 12 del migdia, aquest duel a Galícia, a la pista de l'Estrella.
0: Així ho veuen el tècnic del Linyola, el Xavi Alís, i la capitana Montse Carles.
7: Satisfet de com ha anat la temporada, satisfet del gran rendiment que han donat les nostres jugadores, satisfet de, bueno, de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del play-off, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig, i això és el que hem de mantindre i el que hem de cuidar. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar la volta al marcador. Anirem a per totes.
8: Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Donem moltes gràcies a l'afició, ens ha fet suport durant tota la temporada, i omplir el pavelló i viure aquests partits és un orgull com a jugadora i vilatana d'aquest poble.
0: Vinga, 9 i 45 minuts i en ciclisme. A Volta Catalunya Femenina, Paula Blasi, que la té a tocar.
1: Sí, perquè avui a la segona etapa d'aquesta Volta a Catalunya, que es disputa en tres etapes, doncs de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, ha acabat en primera posició. Paula Blasi és primera, en segona posició, amb 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, que és la francesa Cèlia Guéry.
0: Doncs a Paula Blasi, només a arribar, els companys d'Esport 3 mostrava la seva satisfacció per aquesta victòria que la deixa molt a prop de guanyar la Volta a Catalunya.
9: Jo venia molt nerviosa i realment jo et diria que és una de les carreres més difícils que he tingut. Aquest port no era tan dur com Tourmalet o Angliru, llavors ha sigut molt tàctic i el meu equip ha fet un treball excel·lent, però m'he quedat sola molt d'hora i era un grup encara molt gran i picava molt al vent, llavors ho he hagut d'intentar moltes vegades fins que m'he pogut anar. Avui és una de les primeres vegades que realment me n'adono que ciclisme no només són cames, avui he hagut de jugar molt mentalment perquè quan quedava en 10 a meta veia que ningú tirava, se n'ha escapat dos i tothom donava, ei, per la ràdio, m'estan dejando la torta a mi, i clar, hi ha un punt que dic, jo no tiraré a 20 dies, saps? I bueno, he hagut de jugar una mica amb el camp molt fred, però bueno, confiava en les meves cames i bueno, ho he intentat fins al final.
0: Paula Blasi, líder, i cinquena, Mireia Benito, que deia això.
10: A veure, ara estic molt rebentada, m'ha matat pujar així tant de cop, no anar apretant, parant, i sí que bueno, estic super orgullosa de la feina que han fet les meves companyes, crec que com a equip hem estat impecables, i bé, doncs al final ho hem donat tot, no? Jo tinc rampes fins a les pestanyes, o sigui que això vol dir que avui no hi havia més, i per tant, doncs, contenta d'haver-ho pogut donar tot i molt feliç de sentir també els ànims a la carretera. Quan ha arrencat la Paula aquesta última vegada, ja he vist que tenia moltes rampes, de fet he hagut de parar pràcticament per intentar recuperar, així que bueno, em quedo realment amb aquesta espineta, vinc de molta càrrega de competició i espero, doncs, un cop poder assimilar tot això, doncs poder recuperar una mica més les sensacions.
0: Doncs aquesta Volta a Catalunya, que acabarà demà amb la tercera i última etapa, arribarà a Barcelona i sortirà de Mataró. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Després de les dues primeres etapes, la Volta Ciclista Catalunya Femenina encara la recta final i ho farà amb el Maresme de nou com a protagonista. Mataró pren el relleu a Santa Susanna com a seu i aquest diumenge acull la tercera i definitiva etapa. Un escenari ideal per veure sortir un pilot que encapçala la catalana Paula Blasi després d'haver signat una brillant actuació en la segona jornada de la competició. Un desenllaç que es començarà a dibuixar des de la sortida que acollirà la capital del Maresme quan faltin 5 minuts per arribar a les 11 del matí. El camí de la geganta ja es prepara per tornar a viure de prop el millor espectacle ciclista nacional i internacional femení per primera vegada a la història. Des de l'organització, ja divendres admetien que esperen una gran afluència de públic. Escoltem Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista a Catalunya.
12: La veritat és que estem molt contents. L'anem consolidant mica en mica, sense anar de pressa, pas a pas, però sí, va guanyant molt de prestigi i de ben segur, després, quan arribem aquí, estarà a rebentar, com estarà a rebentar el diumenge a Mataró la sortida, segur.
11: Un escenari que aquest any ja ha vist sortir la prova masculina. De fet, en aquesta ocasió es tornarà a repetir un recorregut especial amb motiu de la commemoració del centenari de l'esport ciclista Mataró, un traçat que passarà pel costat del velòdrom.

0: El reportatge en joc.
1: A Catalunya, les maratons viuen un moment crític. Actualment, només en sobreviuen dues, la de Barcelona i la de l'Escala. Aquest és un reportatge d'Ivan García, de Ràdio L'Escala.
2: Perfecte. L'Escala i Barcelona, Barcelona i l'Escala són els dos únics punts on els maratonians catalans poden córrer una marató d'asfalt a casa nostra. No n'hi ha més. Marc Gispert, maratonià.
3: I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies. Ens hem d'esmarar una miqueta.
2: L'última ciutat en baixar d'aquest tren ha estat Lleida.
3: Fins ara hi havia la de Lleida, que la van eliminar l'any passat també, per falta d'ajudes del consistori. Animem una miqueta, ara que hi ha hagut el boom aquest del running i que tota la gent vol fer esport, hem de fomentar la salut, sempre amb hàbits saludables, hem de vigilar de fer les coses amb cap, amb seny, amb un entrenador i ben planificades, però sempre va molt bé que la gent s'animi a córrer, que faci esport i que no facin d'altres coses.
2: Com que l'oferta s'ha reduït a només dues curses, corredors com Cristian Caballero, que ja acumula 9 maratons a les cames, es veuen obligats a marxar fora de Catalunya per competir.
4: Jo, per exemple, personalment, quan busco maratons i curses de llarga distància, sempre haig de sortir d'aquí de Catalunya i buscar coses fora.
2: A l'Escala, Ajuntament i Àrea d'Esports mantenen una aposta ferma per aquest esdeveniment, tot i que bloquegi el poble durant 5 o 6 hores. Ho explica Poran Minic, regidor d'Esports.
5: L'àrea d'Esports, juntament amb el govern municipal, creu fermament en aquesta marató. Es torna a demostrar una vegada més amb l'èxit que ha tingut, no només amb la marató, sinó amb la mitja, amb la de 10, amb les curses infantils, amb la de 5 del dissabte.
2: Malgrat les complicacions logístiques, cites com la d'Empúries són la porta d'entrada ideal per a molts corredors i corredores que s'estrenen a la distància reina. El terrassenc Marc Otero, de 51 anys, és l'actual campió de la Marató d'Empúries.
6: Hi ha molta gent que debuta en aquestes maratons més casolanes, més petites. Aquí sents més la gent com t'anima. I com que passes dos o tres cops per diversos llocs que repeteixes el pas, doncs la veritat que la gent és molt propera. Les maratons internacionals grosses, a vegades sents, a vegades no, però que és molt propera, la gent allà al passeig, a la plaça, al costat del mercat, han animat molt això, si és una marató que la gent anima molt.
2: A diferència de la massificació de Barcelona, a l'Escala es respira història. Abans de començar a córrer, els participants trepitgen el jaciment d'Empúries. Corre a vora les ruïnes gregues i romanes i amb unes vistes envejables del litoral escalenc són un valor afegit.
6: És una alternativa a altres maratons més grosses, perquè la veritat que tant ahir al capvespre com aquest matí veure això és preciós. No només és mirar el crono, sinó també una miqueta el paisatge. I tots els que camin avui seran herois, o sigui que enhorabona a tots.
2: Però a l'asfalt clàssic li ha sortit una competència feroig, les curses de muntanya.

0: cues i aniria bé que hi haguessin més, la veritat. Un par més, pues sí, aniria molt bé.
1: Davant d'aquest panorama, tant el veterà Marc Otero com el jove Cristian Caballero animen a l'organització a no llançar la tovallola i a mantenir viva la cita d'Empúries. Tot i així, Caballero adverteix als esportistes que cal respectar i preparar molt bé un repte majúscul com són els 42 quilòmetres.
2: També enhorabona a l'organització, perquè els animo a que no es cansin, que segueixin treballant i per poc que pugui, per l'any que ve hi tornarem.
3: A mi personalment m'agrada la llarga distància. Aquí, com dius, a Catalunya només tenim aquesta de Girona i la de Barcelona i és una bona manera al final de fomentar l'esport, perquè encara que estigui la marató, per una persona que no estigui tan preparada també tenim la de 21 quilòmetres i la de 2 quilòmetres, que jo crec que és una bona opció en cas de no haver preparat una marató, perquè crec que la marató s'ha de preparar bé, no és cap tonteria.
1: El futur de la distància reina a Catalunya és incert, però una cosa és segura. Mentre hi hagi maratons, hi haurà llebres a l'asfalt. Marc Gispert.
4: Llebre del grup de corredors.cat, sempre fent, ajudant a aconseguir els temps a tots els atletes de per aquí a Catalunya, que estem amb llebres en diverses curses de per aquí. I bueno, un altre any a la Marató de l'Empúries l'Escala, que és la més antiga de Catalunya, i la veritat que bueno, hem de fer consciència entre tots els atletes catalans. Som el país que tenim la federació amb més llicències d'Espanya en quant a esport, Catalunya, i hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies.
1: A Catalunya l'asfalt es resisteix a morir. Sens dubte que seria una mala notícia que això passés. I una pregunta, estem més a prop de quedar-nos amb només una marató d'asfalt o de veure'n néixer una tercera?
5: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
6: Vinga, un minutet per acabar el programa. Acaba el partit a València, Anna.
7: Sí, i malament pel Barça, perquè ha acabat perdent de 27 punts a 102 a 75. El València Bàsquetau s'ha imposat en 3 dels 4 períodes i en 2 de 15 punts. Déu-n'hi-do la derrota del Barça d'aquest menys 27. No. El proper partit doncs serà el Palau Blaugrana dimarts.
6: Doncs dilluns a les 8. Dilluns a les 8 el tercer partit. Hi haurà mínim dos partits al Palau Blaugrana, dilluns i dimecres. Anna, gràcies, bona nit i fins demà.
7: Bona nit, fins demà.
6: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Pere Vives al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
5: En Joc, el programa de l'esport català.
8: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
11: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
12: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids

0: i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, a tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera, la de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies
2: per
6: convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Doncs per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val, aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, disculpa'm, digue'm pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com de resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 8:15, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a... arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui hi ha aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany... A 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé.
3: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem, és que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia, jo anava a missa, hi havia molta gent, jo a darrere meu tenia una amiga que és jueva, i ella no anava a missa, ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Però és que supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. I va haver gent... d'altres corals, que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa. Estava bastant ben col·locada. I vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-lo de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada.
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
3: Vale.
4: Perquè és que...
3: Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven, sí, sí, sí. Tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo il·lusa anava baixant, cantant el violó i tota contenta la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havíem de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar, a gent que no sabien què estava passant, empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espalmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins, sí. Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas el papa vull dir, no en té cap culpa. Va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que... Si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: Donar explicacions, sí, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que és una de les coses més importants.
4: Claro, jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que hem quedat els
3: catalans. És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós.
3: Tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge. Sí, tot fantàstic. No, o sigui que... Quina pena
2: Ara
4: que estiguem així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del convidat. El Jordi Roger, bon dia.
7: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
7: Molt bé. Doncs tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns,
3: eh? O més, eh?
7: Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: com de 5 pisos,
7: però, és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent. No? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires doncs penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment el darrere, eh? I al davant pot haver-hi doncs l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
7: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
7: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present doncs, a la Basílica, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa, una gravació...
4: Sí, però això estava previst, eh?
7: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja està... Nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
7: Veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. Hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
7: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això. Per això és que realment... O sigui, jo he començat dient això. Ens havien prohibit portar qualsevol mena. O sigui,
7: armes o banderes,
2: tot. Si armes
7: em portava
4: que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però vull dir, jo és el que he començat dient, Vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
7: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent... interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Jo crec que una cosa...
2: Vicenç, endavant.
5: Jo crec que
2: endavant.
5: si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just
7: és evident,
5: cantar,
7: és evident.
5: Cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs.
7: Això, perfecte.
5: Doncs, el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però en aquest cas jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment, però d'uns i altres realment, o sigui, primer els
7: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden, però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt naïf,
7: és molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... Jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
7: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està fent, s'està movent.
7: I donar-li les gràcies.
4: Uh-huh. S'està movent amb dos...
7: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això.
2: Molt bé. Molt bé. Sí, sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però...
5: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada fins i tot amb una torre, amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
7: Molt bé, molt emocionant.
2: Hem vist imatges i guapo.
7: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació, després va haver-hi l'endemà Això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió.
7: Sí. Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional sí, sí. Que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
7: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
7: Sí. És a dir, perquè realment, perdó, són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
7: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una
7: família.
4: Cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord perquè estaves dient sí? Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etcètera, etcètera, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït. No? Que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén. Aquest sentiment que és nostre.
3: És nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial que et demostrava això.
3: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop perquè he vist que al Guinardó i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat i sobretot veient un monument que dius hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella gentada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït, o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme massiu que hi ha, saps? I tot això.
5: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
8: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtè l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
9: Un gran uomo, un gran català, un grande architetta, che ha posato la sperra per cosa? A che scelga nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. La Ghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
10: Beh, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
11: Cosa hi ha a damunt, a rinta d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
12: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé, veritat moltes
3: gràcies. Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Potser,
7: sí,
3: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
7: Del món catòlic.
3: Del món catòlic.
7: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, no? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
7: L'infern i el dimoni.
4: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, a veure, la meva àvia era vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així, i una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. Jo aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
7: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
4: Sí, sí, sí, sí.
7: La capella d'en Miquel Barceló.
4: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
7: Moltes.
4: El rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
7: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del Naixement, sí, la façana de la Passió, i ara s'ha de construir la façana de la Glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment doncs se li va encarregar a Subirachs.
3: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
7: No, un dels tres és Miquel Barceló.
4: Miquel Barceló, sí,
7: per
4: sí,
7: tant,
4: sí.
7: Això
4: sí,
7: és públic,
4: sí.
7: I per tant no ens estranyem que algun dia doncs Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
3: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè clar, volen tombar uns ahir.
7: Ara no, fa 100 anys.
3: Però va reverberant.
2: Això diuen els joves, ara.
4: Sí, sí,
3: no, però
4: sí.
3: Vull dir que va reverberant de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
7: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez i Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí, sí. Que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del
2: Papa.
7: El president Sánchez ha estat l'ombra.
3: És que jo crec...
7: El president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que...
3: És que això
7: dos anys enrere o tres anys enrere, l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
4: Això no s'hauria donat. Vols dir que no haurien
3: aprofitat
4: la
3: benentesa?
4: No ho sé.
2: És un altre tema, és un altre tema.
7: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
3: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
2: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
13: Sí.
2: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
13: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és el quart llibre més venut de Catalunya.
2: Sobre el papa.
13: De llibres de no ficció i no sobre el papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix en definitiva la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món molts detalls que dono, i la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que de ser, és a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
2: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
13: Lleó 14, ombres sota la cúpula.
2: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
3: Sí, a mi m'agradaria que expliquis també una mica com ha sigut suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
2: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
3: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
2: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
7: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, i ara he tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
3: És el del museu, o no?
7: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte.
2: Però volíeu mostrar els llums, els llums que se'n deriven...
7: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres l'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc., o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
3: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
7: A tots aquells que no, que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
3: La part antiga,
7: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per Gaudí, la referència a la natura és molt important. Sí. És molt maco, també, els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase. Doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
2: 5 minuts.
7: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, sí, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
3: Sí.
7: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
2: Sí, perquè era especial. Trencava
7: molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall, el
3: Està
7: judici... Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
3: Però les altres parts, o sigui, perquè sí, la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
7: A veure,
3: és bastant evident. No sé què en penses, tu.
7: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època.
2: Sí, sí,
7: quina
2: sí.
7: És la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
2: Ara ja en queden 4 de minuts només.
7: Endavant, tu manes.
2: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
7: A Roma, sí.
2: Ell et va dir unes coses interessants.
7: Ell va ser un acte molt maco, i ell, la seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí, doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics, si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura. Sí.
3: Quan et toca l'ànima, sí,
7: el cinema,
4: fet,
7: no?
4: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
7: Sí, sí. I això, doncs, ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
2: I ara quin serà el pròxim pas?

0: endavant. Uh-huh. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el Papa novament per encobriment.
1: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies, Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
2: Que passin un bon estiu.
1: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
3: Moltes gràcies, Teresa.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu, adéu.
1: Que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa. Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinefil, i ara comença un nou episodi del Cinefil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
2: Home, aviam, una cosa... He començat amb un clixé, i això és el pitjor que es pot fer quan es parla de guió.
1: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
2: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc.
1: Va.
3: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
3: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que òbviament tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany, perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
2: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això, i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules, potser tenim alguna cosa a dir.
3: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
1: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
3: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Muristrell també va fer un gran discurs, i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció. O sigui, és un procés llarguíssim on, on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris, perquè no hauria de molestar ningú.
1: Bàsicament on estan els focus, també.
3: Perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
1: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
3: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està de despatxos. I això és també per la visibilitat.
2: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
3: i sembla que
2: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo si l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
3: Totalment.
1: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
2: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè... tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de... inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
3: és
2: mal.
3: Bonic.
2: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
3: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
1: Que em remogui
3: i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu, també pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I doncs a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, mira, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
2: sí,
3: més.
2: Ja està bé això de no
1: passar.
2: Vaig a treballar,
1: sí,
2: aviam sí. Quina pel·li veiem.
3: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
1: clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió... té molts passos, vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure,
3: no,
1: com hem fet al principi,
3: bueno,
1: no, anterior dia, pam, pam, pam.
3: Hi ha gent que potser ho fa, però...
1: No, d'això no, vull parlar no també, dels mètodes, no? Perquè sí. Segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació,
3: sí. Així,
1: aquella habitació,
3: no?
1: L'ordinador plena de post-its, escena 1, tal, personatge bueno. Tal... això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
2: Home, romàntic, té-lo just, fer post-its, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes... esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tant a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs, amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gens les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
1: com mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
2: Vull que comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius, és que no era això. Llavors has de començar i tornar. Llavors això és molt, o sigui, és molt, molt frustrant, en el fons, perquè... No, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
4: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
2: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
3: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió de, també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
1: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals, històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
3: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós, i a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
1: No crec que vinguin a queixar-se, encara... si no, bueno, m'avises i faré un guió jo de crucismes.
3: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa... que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
1: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de... ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social, i llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
2: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
1: En aquest cas segur que no et truquen.
2: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
3: clar,
2: i jo... Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte. Ens ha passat de dir, una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
1: Clar, clar, estàs convençut.
3: Nosaltres busquem sempre una mica...
2: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors, estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això és, d'alguna manera, és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
1: El típic, no?, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí, no?, m'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
2: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complera amb la teva part del tracte. És a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull, doncs, això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
1: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
3: Yeah.
1: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
2: Si vols ja començo jo.
1: Vinga, ara és quan gravo i després...
3: Només graves quan parlem de productors i d'escriptura no has gravat res.
1: Després fem un remake.
2: Després em dupleu i reescriurem el que
1: diré. Ho farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja.
2: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió és té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una, no? És una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
1: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors.
2: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que ostres, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
3: Vale.
1: Com ho veus,
3: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet són els nostres socis, vull dir, som els que juntament amb els directors aixequem les pel·lis i per tant som són uns lluitadors com nosaltres, el que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, i no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
1: Tendeixen a arriscar poc, potser.
3: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, no, és que tu no pots fer Chernobyl o Succession o jo què sé...
1: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
3: O sigui... Sí, però la manera...
2: I famílies...
3: No, pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol doncs va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ell al fer cine autor té més llibertat.
2: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
3: No has fet sèries per TV3.
2: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
3: Final, ja.
2: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic...
3: No es podrà fer.
2: Clar.
3: Sí, fes molts més personatges i que no sé què...
2: En lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
1: Sí, clar.
2: O dos, o una, sí. O... estat això, la setmana abans de rodar...
3: Que sí.
2: Vinga, aviam què fem.
1: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
2: Sí.
1: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu en aquest cas quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie... és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
3: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, sí, vine, i intento anar bastant perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius, home, alguna cosa comento si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, de... intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt del rodatge, semblant... pues estupendo tot.
1: Bueno, sí. Però, si s'està rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
3: sí,
1: molt.
3: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora... Dius, ai, a vegades dius, ah,
1: bueno,
3: diria
1: clar,
3: això,
1: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que t'ho has imaginat tu la primera, no?
3: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
2: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi. I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont
3: clar,
2: de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
3: Però
2: i
3: no contradius
2: que...
3: la directora.
2: Home, intento
3: clar.
2: Que no, esclar...
1: Perquè o com a sí, mínim sí, no allà davant de tots.
2: No,
3: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
2: Home...
1: Clar, però potser no parla del moviment, del sí. Vestuari, la direcció d'art... Sí. No ho sé.
3: Bueno, no sé.
1: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
2: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc, és a dir jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta,
3: sí, sí.
2: No? Perquè és com...
3: Sí.
2: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
3: Sí. L'escript és la nostra...
2: Si hi ha un coach també,
3: coach,
2: o una coach, sempre pot ser de... No? De hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
3: Ho vam canviar.
2: Bueno, llavors... És intentar això, tenir... No? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema.
3: Sí, sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, ah, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
1: Els backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
3: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorpant una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
1: clar,
3: sé.
1: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. no sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no? Sí. Com conviviu amb això? Perquè el rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
2: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixi treballant es poden seguir fent certa sí. no, vamos, naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, o sigui,
3: sí,
2: si tothom està en un nivell molt diguéssim elevat de la creació, pues, pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, pues, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una, no, una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això... Jo és que, saps? I a partir d'aquí pots negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
3: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no? No és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però per altra banda sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
1: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
3: Pot haver una genialitat o que diu el Marçal, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també m'he donat, és que sempre és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... Mm. No de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein,
2: sí.
3: No?
2: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena... i hi ha alguna cosa que no va, saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs pues,
1: potser també
2: ja teniu aquesta dinàmica una mica construïda.
3: Idees,
2: perquè t'has passat, pues, això, cada dia del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil sentit.
3: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir... Que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
1: saps?
3: Pot ser superútil.
1: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com no vull dir lobby, no, perquè no. O sí, potser,
3: ja
2: tant de bo, sí.
1: Associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
2: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un, com un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser clixé del guionista, és un, una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no? Un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes. Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
3: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal, no sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal, segona vegada o tercera ja?
2: No, vaig ser per un president pont entre dos.
3: Ah, bueno, això que fem també.
2: Però ara sóc president, diguéssim.
3: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és una, és el que et dic, és com un, una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes de nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut des de l'ICEC, i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions, sí, professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests, sí, no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa no els heu
1: mencionat,
2: sí, sí. No t'han convidat a una gala.
3: No t'han convidat, doncs li pots dir al GAC i mira, okay, algú diu.
1: És que estaven els influencers, clar.
3: Que t'ajudin, sí, una mica, no?
2: Tots,
3: que
2: clar,
3: diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i bueno, està molt bé.
1: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
3: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
1: Parlar al productor, no?
3: Clar, el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estimovis també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has, sí, guanyat a un Goya i en Gaudí, deu,
2: no,
3: sumar.
2: No, o sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
3: Si el Goya era direcció novel,
2: sí,
3: no?
1: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
2: En aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
1: Ah, és veritat.
2: Sí. Però vaja, sí, era... la cosa és que d'alguna manera ara amb el temps diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important, és a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
1: cèlebre
2: ara mateix.
1: I
2: és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell, entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
3: Presenta...
1: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
2: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
1: I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
3: Total.
1: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquest guionista, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
3: Depèn del premi. Jo crec que potser es Goya a nivell de cine. Els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
2: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
3: Progressivament,
2: doncs, exacte,
3: també.
2: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
3: molt,
2: què.
3: No?
2: També m'agradaria
1: ara
2: provar de fer-les.
1: Per Transformers 8, eh?
2: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
1: No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
3: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular, i està molt bé. Vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el cine autor també ha demostrat doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
2: Moltíssim.
3: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible. No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
1: Més comercial, tot i
3: sí.
1: Social, més comercial.
3: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
2: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no l'anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
3: no,
2: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
3: sí,
2: tot i ser cinema d'autor
3: sí,
2: i tot i tenir certes
3: sí.
2: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes...

0: pel·lícula sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí, perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
1: ho sembla, potser.
0: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat
1: sol. Sí, sí, sí. No, i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
0: Exacte.
1: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars, sí, perquè hi ha una feina similar
2: estiu,
1: darrere.
2: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final és, té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propis diners en assajar, en fer càstings enormes i tal.
0: Clar, és que tu has de començar molt de temps abans a començar, canvi, a buscar, sí, aquesta noia, aquest noi, sí, aquesta família, construir-les, sí, després assajar, sí, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
2: Clar, sí, clar, assaja clar molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent, clar, de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Sociedad de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 clar milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
1: Clar, clar.
2: Saps? Sí, sí.
1: Agafa més vertigen.
2: Sí.
1: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu.
2: Ui, sí.
1: Però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està

assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal? Com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvingudes i benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens parlin, que ens expliquin coses i no pas escoltar Spotify's, música automatitzada, etc, etc. Per exemple, entre moltes altres coses. La ràdio no mor, o almenys no mor, aquí a Ràdio Sant Cugat i als nostres estudis particulars, el meu i el de Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
3: Hola, Esteve. Què tal, com estem? Doncs això de l'Spotify, música, diuen, amb un 80% no humana, o no produïda per humans. Molt interessant, això. Saps qui va dir això?
2: Qui?
3: En Sintoniki.
2: Ahà.
3: Bé, perquè es parlava, de la... Que això un dia n'hem de parlar, O sigui, es parlava de la IA en la ràdio.
2: Sí.
3: I diu, ens escandalitzem de cop i volta que hi haurà un programa fet per una IA, amb un locutor que farà, que és una IA. Però compte, que Spotify, el 80% potser que escolta segons qui música, també està fet per IAs o per ordinadors. Vull dir que... I el segell humà serà una garantia de qualitat, fet per humans. O sigui que t'he agafat això de que m'has dit de l'Spotify per fer aquesta petita introducció, que em sembla molt interessant, això. Un dia n'hem de parlar.
2: Bé, de fet, podem fer una introducció ja al tema, si vols. Jo penso que el fet que parli algú de carn i os, i que no té per què ser en directe, com és el nostre cas, que estem enregistrant el programa només per tu i per mi, però que després l'escolten X persones a través d'internet i de l'antena de Ràdio Sant Cugat, però almenys és algú que està interactuant, dues persones que estan dialogant. Si tenim un convidat, doncs com a mínim ja són tres, i estan tractant un tema, entre cometes, en directe. La intel·ligència artificial sí que, evidentment, la pots programar i la pots automatitzar perquè hi hagi algú que expliqui coses i vagi donant passes, seccions, etc. Però, esclar, no serà mai el mateix. Sense anar més lluny, la meva feina, jo sóc responsable de relacions amb clients d'una empresa, reviso totes les reclamacions que hi ha, les ressenyes de Google i aquestes coses tan maques, i tenim doncs una proposta de ChatGPT que va connectat amb el nostre CRM i el que fa és fer propostes de resposta, per exemple, amb una ressenya dolenta de Google. I jo m'entretinc a mirar-ho de tant en tant i penso, mare meva, si publiqués això, de seguida hi hauria encara una altra ressenya molt pitjor contestant a la primera, no? Per tant, home, segur que és millorable, Però jo crec que avui dia, davant d'un micròfon, una persona parlant, o davant d'un teclat en una empresa responent públicament a Google a un usuari descontent, no és el mateix que ho faci una màquina que no pas que ho faci una persona que està pensant.
3: Estic d'acord. De fet, part de la meva feina també és aquesta. Nosaltres també, des del Departament de Qualitat, donem resposta en els sacs, els quals a la vegada donen resposta en els clients, i les nostres respostes, basats en criteris tècnics, però sí que són humanes, evidentment. O sigui, són respostes argumentades de cara a facilitar-li la feina al sac que li pugui donar una resposta al client. O sigui, imagina't si això també ho fes doncs una màquina, no? Clar, podries dir, doncs mira, la resposta és no, i ja està. No perquè l'article tal diu això. Sí, que també és això, però també s'ha d'argumentar. Per tant, doncs, que així sigui, que duri bastant, perquè si no al final, anava a dir que duri bastant doncs, la locució humana, no? Perquè al final faran un programa de self de música, doncs que hi haurà una màquina que va posant discos i un ordinador que va dient el que li sembla sobre la cançó que està sonant. Bé, pot passar, sí, pot passar, però esperem que trigui, i si passa, que sigui doncs, vaja, com una alternativa per circumstàncies concretes, però que la principal o el segell de qualitat vingui de la part de fet per un humà. Que aquest segell, es va dir en un lloc, que ja en parlarem, sembla que al final s'acabarà imposant, no? De dir, ara haurem de dir que, que això ho ha fet un humà, no? Que aquesta música que escoltes és un tio tocant la guitarra, no un ordinador, no? el MIDI, tants anys que fa que està inventat, no? El MIDI, el sistema de comunicació entre instruments musicals i un ordinador, que fa que pugui tocar un instrument sol, doncs això, no? que la música al final tingui aquest segell de qualitat de tocat per humans.
2: Bé, doncs esperant això i que la ràdio, com la coneixem, duri molts anys, sigui amb suport d'intel·ligència artificial informàtica o no, doncs nosaltres el que fem és anar, com sempre, enrere, amb aquesta sensació de confort que ens proporciona el fet de mirar allò que ja hem escoltat i poder-ne parlar amb molta calma. Anem a Can RAC1 i anem a escoltar un programa que encara no n'hem parlat aquí, només l'hem anomenat, un programa que es diu No ho sé. Per què n'hem parlat? Doncs perquè tu i jo vam fer una proposta en el seu dia a Matadepera Ràdio d'un programa nocturn que s'havia de dir No ho sé, i aquesta proposta no va prosperar, no va acabar sent de veritat un programa, i anys després la sorpresa va ser quan a RAC1 apareix un programa que es diu No ho sé.
3: Sí, sí, no els hi hem demanat drets d'autor ni res de tot això. De fet, confessem que aquest nostre No ho sé, volia dir la paraula copiava, bueno, imitava, s'assemblava a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. I tampoc estàvem inventant res nou. I d'aquí venia el No ho sé, no? El concepte de vull preguntar alguna cosa que no ho sé, a veure si algú em pot ajudar. No és el cas del de RAC1, que no té res a veure amb això, però sí el títol.
2: No, doncs aquest programa de RAC1 és aquest informatiu que a les últimes hores ja del dia, a les acaballes de les hores normals, allò abans de sopar, segons qui potser ja sopat, perquè si tens nens a casa potser vas més d'hora. Doncs en l'última època l'ha presentat Agnès Marquès i anem a escoltar una de les seves portades que feia referència a un mal dia en la vida del ministre Borrell.
4: Hola, bona nit. Avui la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha multat amb 30.000 euros al ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, per haver venut accions de Bengoa amb informació privilegiada quan ocupava un càrrec de conseller a la companyia. Aquesta és una infracció que es considera molt greu. Ara fa dos mesos, una ministra, la de Sanitat, Carmen Montón, va dimitir. Va posar el cap a la picota després de ser acusada de plagi en el seu treball de màster i també per una denúncia anònima que apuntava que les notes s'havien modificat en circumstàncies estranyes. Això ha passat molt desapercebut, però la setmana passada la Fiscalia de Madrid va demanar al jutge que porta el cas que arxivés aquesta causa, perquè les seves investigacions, deia el fiscal, no han aportat cap indici que el que deia la denúncia fos veritat. Mentrestant, però, l'exministre continuarà sent exministre. Avui a Borrell, de moment, Pedro Sánchez li ha donat tot el seu suport, tot i la greu infracció que el supervisor, la CNMV, considera aprovada i que és en l'ABC de les males pràctiques. Tot i això, tot i el suport de Pedro Sánchez, avui no ha estat un bon dia pel que és el cap de la diplomàcia espanyola i ho va ser de l'europea. Protagonista al matí pel cas Abengoa i protagonista aquesta tarda perquè s'ha conegut aquestes declaracions de Borrell.
5: ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a cuatro indios, pero aparte de eso, fue muy fácil.
4: Quatre indis i ximpum. És, la veritat és que és molt sorprenent. Jo no m'explico com Josep Borrell pot dir això i encara menys com pot dir-ho en un acte a la universitat, concretament a la Complutense de Madrid, davant un públic que se suposa que té certes inquietuds i que és culturalment elevat. I fins i tot, si no fos així, del ministre d'Afers Exteriors s'espera alguna cosa més que comentaris propis del típic vaquer de les pel·lícules, i ho diré com ho hem dit sempre a casa, de les pel·lícules de l'Oest.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Déu-n'hi-do, Cuatro indios i vinga, tu. Això és la conquesta d'Amèrica i això és Spain. This is Spain, Spain is different.
3: Spain is different, made in Spain i tot el que sigui Spain. Hi havia una cançó de Eurovisió que es deia Made in Spain. Senyor Borrell, fent de senyor Borrell, déu-n'hi-do. Matar quatre índios, pues ja està, i pim-pam. I que tenien una sola llengua. L'ha colat, molt sutilment,
2: sí.
3: Perquè Estats Units solo tenia una llengua. Punt. Això també l'ha colat, és que no ho sé, ja, vull dir. I clar, exministre d'Afers Estrangers, se suposa que tindria que ser una persona hipermega diplomàtica, respectuosa amb tot, doncs mira, doncs això diu.
2: Bé, la política ja se sap que porta implícita una sèrie de coses a dins.
3: Com deia la Pilar Rahola.
2: Sí, bé, en fi, no ho canviarem. Això, per tant, com que no és objecte del nostre programa, anem a seguir més temes. I ara anem a escoltar una mica més d'Agnès Marquès, perquè hem escoltat la portada del 9C. Ara anem a veure com segueix aquest programa i anem en concret a l'edició del dia 13 de maig del 2021 a RAC1.
6: 9C amb Agnès Marquès.
4: Hola, hola, què tal? Bon vespre, com esteu? Benvinguts un dia més al 9C. Ja està escrita la revolució tecnològica, la revolució que protagonitzarà la vida de les generacions més joves. D'aquí 30 anys, no hi haurà cap cotxe de motor de combustió circulant pels carrers de les ciutats catalanes i espanyoles. Si més no, així està escrit. D'aquí 20 anys ja no se'n vendran de cotxes de motor de combustió. Tots els vehicles hauran de ser elèctrics. El transport rodat és una de les dianes que té la llei del canvi climàtic que definitivament ha aprovat avui el Congrés dels Diputats. Inclou, però, moltes altres mesures, com que, per exemple, d'aquí a només 9 anys, el 74% de l'electricitat haurà de venir d'energies renovables. Això vol dir que en els pròxims anys, encara que s'acabin incomplint alguns d'aquests terminis, cosa que podem imaginar, hi haurà d'haver una transformació molt important també del paisatge, perquè hauran de proliferar els parcs eòlics i també els parcs fotovoltaics, per començar només. Hi ha una allau, de fet, de projectes que es poden beneficiar dels fons europeus de recuperació, però que a hores d'ara ja neguitegen part del territori i el moviment ecologista pel gran impacte mediambiental que poden arribar a tenir, visual i també mediambiental. Avui, a l'hora del ressupor, entre altres coses, parlarem d'això perquè l'urgència climàtica és evident. Per exemple, els ports de Catalunya, que estan obligats a fer reformes per fer créixer 15 centímetres la seva alçada per fer front al creixement del nivell del mar. 15 centímetres que els experts ja diuen que són del tot insuficients. El cas a part de tot plegat, però, és el tema del cotxe elèctric. Heu de saber que a principis del segle XX el cotxe elèctric estava en plena expansió i que va arribar a viure una època d'esplendor. Per posar només un exemple, en les dècades del 1910 i del 1920, per tant, fa 100 anys, els taxis de Nova York eren cotxes elèctrics. I els cotxes elèctrics van arribar a suposar el 30% de les vendes totals de cotxes als Estats Units. Finalment, però, els interessos d'uns quants, de determinats grups, com passa sempre, doncs es van acabar imposant i van acabar tombant el que semblava que era doncs una autèntica revolució de l'automoció a principis del segle XX, ara fa 100 anys. 100 anys sencers en què la humanitat tenia a l'abast un sistema menys contaminant, pràcticament net en comparació, però que el va arraconar en favor del soroll del motor de combustió i l'olor de benzina. Les façanes grises de les ciutats expliquen tota la resta 100 anys després. Ara venen, definitivament, menja uns anys de canvis, alguns canvis que seran incòmodes i que ens semblaran impertinents, però que són absolutament necessaris perquè el dia que no hi siguem passi allò tan increïble i tan inversemblant com que el món pugui continuar girant.

0: de 9 del vespre no podeu anar a dormir sense saber que... moviment de peces al cul de sac en què es troba la política catalana amb la formació de govern. Els comuns trenquen la negociació amb Esquerra i això deixa els republicans amb menys marge de maniobra. Pere Aragonès sembla condemnat a entendre's amb Junts per Catalunya. Aquesta tarda els ha reclamat que compleixin el compromís de facilitar-li la investidura per no haver de tornar a les urnes.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Els leitmotivs i allò que sembla que estiguem a la roda del hàmster, sempre donant voltes de governs que s'han de formar, que són difícils de formar perquè no hi ha majories, i el cotxe elèctric, que aquí podríem parlar moltíssim d'això, perquè aquesta opinió jo la respecto, evidentment, i nosaltres som molt ecologistes i estem d'acord amb el medi ambient i amb la salut de les persones, però... no hi ha la infraestructura suficient pels cotxes elèctrics encara, s'ha començat la casa per la teulada i això de que els cotxes elèctrics són nets, doncs bé, s'hauria de veure també, s'hauria de parlar del capítol de les bateries, etcètera, no? Com es reciclen, etcètera. Vull dir que això és, és complex.
3: Sí, sí, sí. Això de la roda hàmster ja fa temps, que jo les notícies, que n'era un ferm seguidor constant, permanent, les miro més de tant en tant ja.
2: Jo també, quan aconseguit.
3: Les justifico una mica. I quan les poso, algunes coses, dic, carai, però sí que estan parlant del mateix. O sigui, l'altre dia, parlant de la quarta pista, de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, que si la Ricarda, que si...
2: Mira,
3: si això fa la tira que ho sento.
2: El versió RAC1 l'altre dia va ser molt bo, perquè el Clapés va posar un tall d'un programa seu que va fer a TV3 l'any 97, que sortia amb Lo Cartanyà, amb l'actor que feia de Lo Cartanyà, i parlaven ja d'aquesta pista de l'aeroport del Prat.
3: Imagina't.
2: I fa 26 anys, i estem igual, encara.
3: Sí, sí. Ara l'última idea, ja que parlem, és que la volen fer per sobre la Ricarda, que vaig pensar, mira, no se'ls havia corregut. Uh-huh. O sigui, clar, la pista està elevada i tota la vegetació i la llacuna i tot això està sota.
2: Val.
3: Però després venen els que diuen que muntarà al nivell del mar i diuen, no, però és que això és inundable, és que aquí no podem posar això. En fi.
2: Bé, doncs seguim amb més històries i ara anem una mica de jingles. Tenim moltes ganes d'escoltar una nova dosi de jingles dels inicis de Flash FM, 1992.

0: Res a veure. Flash. Si et sembla que el teu ràdio no se sent bé, és possible que te l'haguem espatllat. Flash FM.
1: Ja sabem que cantes a la tuna. Sort que no tothom és com tu. Flash FM. Que bé m'hi passo.
2: Nou, nou.
3: Flash FM.
4: No sona. Ressona.
5: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent, so flash.
6: Això no és una ràdio. És una mega ràdio.
7: No,
6: és la mega ràdio.
8: A Flash FM fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
9: La Maroteca de la Ràdio.
10: Anàvem fent cares tu i jo mentre anava sonant això a Jordi, perquè és com tornar enrere, sí, immediatament en el temps, com sempre fem aquí. Eh?
11: Quins records. Per aquí la veu del Mikimoto sonava.
10: Sí.
11: Això no és una ràdio, és la Mega Ràdios. I a més a final, Mega Ràdios. És que com molava en Flash FM, perquè quan va sortir en antena era tan diferent al que estàvem escoltant.
10: I a més en català, perquè no estàvem acostumats a això, no? Perquè sí que hi havia RAC 105, però clar, era un estil molt més, sí, adult contemporani, o sigui que era més relaxat, més clàssic, i clar, quan apareix una emissora trencadora amb la música d'ens del moment i amb aquestes falques i aquest ganxo, i en català, amb el teu idioma, doncs clar, això,
11: sí, sí,
10: és totalment espectacular. Que no oblidem també, el que va fer va ser, diguem, un paper molt didàctic en estrats de la població, diguem, de barris, de barriades, que el que feien era que escoltessin la ràdio en català, i això és fantàstic, això és que no té preu.
11: Sí, sí, van aconseguir molt, estan, no? Aquí està Flash FM, no està pas morta i enterrada, ni molt menys. Va ser tota una revolució, com sempre he dit, amb estil, amb músiques, amb maneres de fer falques, amb maneres de fer separadors, amb els seus estèreos, amb la potència que sempre s'ha dit de so, com sonava, que sempre quan arribaves a Flash era un so nítid i com més a tope que els altres, no? La originalitat dels textos de les falques, no? I tota una gent molt fresca en aquell moment, clar, un projecte del Miquel Calzada i del Cuní, del germà del Carles, i que també és això, que surt de la mà de dos veteranos. O sigui, la primera vegada que ho sé dic, hosti, no em lliga, però és un prejudici. O sigui, no sé si m'explico, eh? Agafo, sí, Miquel Calzada, agafo Carles Cuní, i no els englobava com a directius, no?, i impulsors d'una ràdio amb aquesta canya, no? Que no és que els consideri que siguin ells uns osos, però m'explico, no? O sigui, dius, carai, quina... Que no me'ls esperava, ells dos, aquí fent això. Una mica és aquesta percepció, eh? No sé si tu també l'has tingut.
10: Bé, jo crec que l'experiència és un grau a nivell de concepció del que ha de ser una emissora. Sí que és cert que tant el Carles com el Miquel van començar en una emissora privada, però de seguida van saltar en una pública, van començar a Catalunya Ràdio, i per tant sembla que també està molt bé tenir aquestes dues visions, perquè en una banda pertanys directament als anunciants, que són els que et donen el pa, però a l'altra banda tens l'emissora pública, que potser no pots emetre tot allò que voldries i t'has de regir una mica més per l'estil de l'emissora i del polític de torn, però en canvi tens uns recursos no il·limitats, evidentment, però potser tens més facilitat per agafar recursos, no? I per tant crec que aquesta ambivalència és la que va fer que Flash fos una fórmula d'èxit des del minut zero. També perquè crec que van agafar un nínxol de mercat que no estava explotat, perquè van ser moderns des del principi utilitzant la informàtica des del minut zero en els seus estudis de ràdio, i també perquè es van envoltar de gent molt jove que estava davant del micròfon. Per tant, jo crec que tota aquesta conjunció de factors va ser el que va donar l'èxit d'aquesta emissora. I, de fet, mira si ens va influir, com hem parlat aquí moltes vegades, que ara posarem un exemple de les falques que jo mateix enregistrava posant les veus als micròfons de Matadepera Ràdio i Ràdio Sant Cugat, i després m'emportava les gravacions en minidisc a casa, les tractava i les mesclava amb música, efectes, etc. Això passava entre els mesos de maig i juny de 1995.
7: Truqueu, truqueu, truqueu,
12: ei, truc-truc-trucant, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
13: És un consell de la municipal, sona infernal.
7: Truqueu, truqueu,
13: 730-0000.
7: Truqueu, truqueu,
13: agafa el telèfon i truca, i no pas a una pizzeria, sinó a Matadepera Ràdio, 730-0000.
14: Agafa el telèfon i truca, però no pas una pizzeria. Marca el 730-0000 i demana la música que a tu més t'agrada. Matadepera Ràdio. Ui,
13: Matadepera Ràdio, 107.1 FM, l'emissora municipal de Matadepera.
15: 1, 2, 3, 4...
13: Si vols suportar la calor de manera agressiva,
16: no et perdis l'FM cap de setmana.
13: Èxits.
16: Novetats.
13: Revivals.
16: Cançons i més cançons.
13: I les teves peticions.
16: Per tant, el cap de setmana no deixis d'escoltar el millor programa.
13: L'FM cap de setmana.
16: I esperem.
13: No hi faltis.
10: Doncs aquí un exemple de la clara inspiració que teníem en Flash, en aquestes falques que vam realitzar el Joan Vilalta i jo mateix, enregistrant les nostres veus, crec recordar Matadepera Ràdio, però vam aprofitar ja les veus per fer aquestes falques tant per Matadepera Ràdio, pel 107. Música, que fèiem llavors amb la llista d'èxits, com també amb el programa de Ràdio Sant Cugat FM Cap de Setmana, que va ser el primer programa en el qual jo vaig estar dins de Ràdio Sant Cugat locutant. Això va ser l'any 95.
11: Joan Vilalta o l'Albert Pereira, també, no?
10: L'Albert Pereira al principi, també, correcte.
11: Sí, no?, que ha sonat.
10: Exacte,
11: correcte,
10: exacte.
11: Correcte.
10: Sí, sí. Doncs sí, sí, clara inspiració de Flash, i com que no teníem encara ordinador a cap de les dues emissores, per això jo m'emportava a casa les gravacions en minidisc per a fer aquests efectes i canvis de to de la veu, etc, a casa amb la mítica targeta Sound Blaster, que és de la que disposava jo en aquells moments. Va, vinga, seguim amb una dosi més de Flash, en aquest cas amb una maqueta on podem escoltar les veus de les primeres gravacions de falques de Flash.
17: Orelles netes i polides, audífons a punt, marcadors a zero, primera maqueta.
18: Bueno, tinc que estar presentant cançons del recopilatori aquest, el Flash Day.
17: Ah! Ens hem tancat durant gairebé dos mesos. Les nostres famílies no ens han pogut ni veure el pèl. Hem dedicat les 24 hores del dia a la recerca de la meu Flash d'or. I fins i tot hem patit malsons.
19: Avui començarà el programa fort, eh?
17: Però a la fi...
9: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
20: Ens hauria agradat molt més fer un programa informatiu com un Catalunya Matí, però diuen que no estem preparats. Per això ja fa molt de temps que fem aquest programa tan simpàtic i divertit que es diu Pasta Gansa.
10: Doncs escoltàvem aquestes falques originals de Flash, i ja per fer el cercle hem anat a parar a Catalunya Ràdio amb Miki Moto i el seu Pasta Gansa amb aquesta promoció de l'any 1994. Fantàstic, eh? Poder escoltar el company Miki Moto i escoltar la seva veu és no té preu.
11: Bé, evidentment, company, sí. Bueno, la Pasta Gansa, bé, no, Catalunya Ràdio. No ens deixàvem fer informatius, dir, bueno, doncs farem el Pasta Gansa, no?, que és un programa més així. I bé, molt bé. Bé, seria una cosa així. Hosti, com he rigut amb la falca de Flash que recordava amb els talls del càsting de locutors.
10: Brutal, brutal.
11: Ei, avui comencem fort, nen? Què passa, nen? Faltava això.
10: És aprofitar allò, qualsevol cosa que tinguis gravada per fer una falca, i aquest ingeni de Flash, que tant ens agradava.
11: Efectivament.
10: Efectivament, company. Doncs vinga, seguim amb més coses. Ara, una cosa, estava pensant, avui surt un programa bastant eclèctic, perquè tenim una mica de tot. Ara anem a Ràdio Miramar per escoltar un document molt, molt breu. Atenció, Junts, Carlos Herrera i José Manuel Parada.
0: Y además tengo que decirles a ustedes que si hoy no estoy muy fino, la culpa la tiene usted, porque un querido compañero de radio, bueno, unos queridos compañeros, que son locutor y locutora, sí, que además se llevan bien, ¿no?, como usted y yo, de Radio España de Barcelona, le llaman a usted para hacerle una entrevista y estar allí en plan amiquetes, y va a la Herrera y me despierta a mí a altas horas de la madrugada, oiga.
21: Porque yo no soy como tú y no chupo cámara ni micrófono, sin decir, yo sin mi parada no hago declaraciones.
0: Me imagino que te obligarían ellos a llamar, si no tú no lo haces.
21: Te dije, le despertamos y hacemos así. Así que un saludo muy cordial a Alberto Maya y a Maitri Borau, que no nos han dejado dormir esta noche.
0: Por cierto, yo a Alberto Maya sí que me lo conozco, pero a la Maitri Borau solo de oírla por la radio, ¿qué
21: es
0: tal?
21: Es una chica excelente.
0: Jovencita, mayor.
21: Jovencita, es que a mí, inteligente, en este caso, lista, guapa, todo.
0: En este caso me pasa como a los oyentes con nosotros, ¿no? Que yo a la Maitri solo le conozco su voz y entonces no tengo ni idea, me la imagino simplemente. Y claro, como es tan dicharachera, yo me imagino una chica jovencita.
21: Una chica joven, una chica con ganas, sí, con ritmo, sí, con estética, guapa, ya te digo, perfecta, perfecta, perfecta.
0: Tengo que ir un día con
21: ella. Me voy a enamorar de ella.
0: Sí,
21: lo he decidido. Entonces,
0: quédate usted con la otra del pelo.
21: Es igual, es igual.
22: La Maroteca de la Ràdio.
10: Quin impacte, eh? Escoltar aquests dos personatges.
11: Sí.
10: Tela,
11: sí, con José Manuel Parada, ¿qué tal cine de barrio? ¿Cómo estamos? Yo lo había conegut, bueno, conegut a través de la pantalla, ¿no? Aquí.
10: Bé.
11: Però sé que venia de ràdio, més enrere. I Alberto Maya, m'agrada molt, eh? Alberto Maya.
10: Oh, clar, és el que es portava aquella època.
11: Sí. Bé, dos cracs, ¿no? Sobretot Carlos Herrera, que encara, Carlos Herrera.
10: Amb aquesta veu, no? Exacte.
11: Aquesta veu, com va dir, això ho va dir el com molt home, que això ho va dir, em sembla, el Toni Sol d'un dia, no? Aquesta veu, no? Perquè comentaven un tall que sortia ella amb aquesta veu i amb una camisa blanca descordada.
10: Sí, sempre va, amb aquest estil, sí.
11: I
10: professional, sorgit a Catalunya, format aquí. Sí. Recordem, com sempre, la ràdio catalana actual, jo no m'atreveixo a qualificar-la respecte la que hi ha a la resta de l'Estat, però la que hi havia a finals dels 70, principis dels 80, la puntera era la nostra, la d'aquí. Encara que es fes en castellà, perquè en moltes ocasions també s'ha fet programes en castellà per tot Espanya des d'aquí, el cas del Luis del Olmo, per exemple, sí, però vaja, que està clar que els formats naixien fa molts anys aquí, per tant podem estar molt orgullosos d'aquest fet.
11: Sí, i moltes coses van començar aquí, eh? Si comencem a investigar, moltes primeres emissores, primeres televisions locals... Sí, jo ho dic, eh? I és així, no? I és així. Molts tècnics, moltes veus de locució, que locuten en castellà i que doblen actors en castellà, són actors catalans. Bé, tenim una bona pedrera en això.
10: Efectivament. Doncs anem a comprovar més casos d'aquesta pedrera catalana de la ràdio. Ara anem a Ràdio Terrassa, el 1341 de la Ona Mitjana, març de 1991, amb un programa que es deia El Cancionero i que presentava Paco Plaza a Ràdio Terrassa.
23: Ràdio Terrassa, Cervallers, informa.
24: La temperatura al centre de la ciutat és de 16 graus.

0: tenemos dos peticiones pendientes de ayer.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Paco Plaza no només va fer el Cancionero, a Radio Terrassa va fer també un programa que es deia Flamenqueando. Des de l'any 71 al 85. El Cancionero va anar després, del 86 al 95.
4: És a dir que, tal com em deies tu fora de micròfon, ja et sonava que la seva veu relacionava amb música del, sí, sud, del sud, diguem-ne, no?
3: Sí, sí, sí, sí. De fet remenant, vaig veure una notícia l'any 2017, ell ja havia fet una... va fer una conferència de la teòrica i pràctica sobre el flamenco, o sigui, un gran aficionat a la música flamenca, i que va tenir aquests dos programes de força pes des de l'any 71 fins al 85. Estem parlant de molts anys en antena, perquè al final, si agafem tot el període, estem parlant del 71 fins al 95.
4: Déu-n'hi-do.
3: Per tant, Déu-n'hi-do.
4: Va, doncs mira, si et sembla, ja que parlàvem de música flamenca, anem no a escoltar flamenc, tampoc un programa de flamenc, però sí una emissora on sonava Raíces del Sur, que ja l'hem escoltat aquí al programa, però en aquest cas anem a escoltar un reportatge dels serveis informatius de Ràdio Rubí que vaig efectuar jo mateix, junt amb Cisco Lara, dels serveis informatius de Ràdio Rubí, i era un reportatge que versava sobre el Dia Internacional del Racisme i que va sonar el dia 21 de març de 1997.

0: A nosaltres ens costaria respondre a aquesta pregunta. Què és la tolerància? Hem recollit explicacions senzilles i efectives.
1: De la?
2: La tolerància.
1: Ah, la tolerància.
2: Què enteneu per la tolerància?
1: Sí, jo què sé. Pues no sé. A ver, siguiente pregunta.
3: Hombre, pues llevarnos bien, cada uno vivir como quiera, respetando a los demás y que te respeten a ti, ante todo.
4: Hombre, la tolerancia es ser buenas personas.
5: Tolerancia, pues convivir con los demás, más que nada.
2: ¿Qué enteneu per tolerància?
6: ¿Per tolerància?
2: Sí.
6: No sé, respectar els altres, suposo.
0: Ja hem sentit que no cal complicar-se gaire per explicar què és la tolerància, però com es pot posar a la pràctica el fet de ser tolerant?
3: Pues llevándote bien con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, lo rutinario, prácticamente.
4: No. Yo, por ejemplo, soy una persona buena y estoy jodido porque la gente es mala para mí.
2: Y se considera entonces usted tolerante, ¿no?
4: Hombre, sí, hombre, yo me da... Esto, mira, yo cuando veo a la gente feliz, pues soy feliz con verlo. Y si los veo que están malamente, me da lástima de ellos.
6: Yo respecto... Si te refereces a la raza y todo eso, yo respecto a los altres. Y no tengo cap mena de inconveniente, no sé.
5: Pero intento por lo menos un poco convivir con los demás, con todas las personas migrantes, cualquier tipo de persona.
2: Y a la práctica diaria, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo es tolerante con vosotros?
5: Hombre, pues intentando comprender a las personas, si me encuentro, yo que sé, cualquier tipo de persona que sea de cualquier etnia, pues intentar convivir como si fuera mi propio vecino, no sé, que como si pudiera ser cualquier persona de mi familia.
0: No hem trobat cap rubinenc que conegui l'Associació per la Tolerància i només una persona coneixia de nom l'entitat Rubí Multicultural.
7: Coneixeu l'Associació per la Tolerància?
1: Pues eso sí que no.
8: La...
1: No, eso no lo conozco.
5: No, lo sé, la conozco, pero... De nombre, pero no... Sí que me suena, sí.
0: Tampoc ningú sabia que avui divendres 21 de març és el Dia Internacional contra el Racisme, però el que sí que tothom té molt clar és que el racisme no està gens bé i que els espanyols són racistes.
1: Pues, ¿qué es lo que te parece? Pues mal, fatal. Habría que, yo qué sé, poner remedio, no sé, poco a poco, ¿no? Pero no sé, o sea, poner remedio no se puede poner, así de golpe, pero a mí en parte me parece muy mal. Para entrar, hacerle entrar en razones es súper difícil, ¿sabes? Porque yo tengo gente que es así, ni pensar mi opinión y luego intercambiar opiniones, y ya iría cambiando.
7: ¿Tú crees que los españoles son racistas?
1: Sí, a saco.
3: La verdad que hay gente que no merecería estar en este mundo por... Puedo despreciar a otras personas que son... Pero bueno, hay que respetar la opinión de todo el mundo. Cada uno es libre de... Mientras que no hagas daño a otra persona, es libre de opinar lo que quiera.
2: ¿Y qué le dirías a esta clase de personas?
3: Que se mirasen a ellos si estuviesen en otro país, si le gustaría que le tratases así de esa forma o que le despreciasen simplemente por ser de otra raza.
2: ¿Y consideras que los españoles son racistas?
3: Yo diría que sí.
6: Home, jo penso que cadascú té les seves opinions, però no les comparteixo.
9: Que todos somos iguales y ya está. Que no, por el color no tiene nada que ver, ya está.
5: Pues se tendría que tomar alguna medida, no sé. Lo que se podría hacer es manifestarse, manifestaciones, cosas de estas, para que la gente, todas las personas se dieran cuenta de...
2: ¿Tú consideres que els espanyols són racistes?
5: Jo crec que sí.
6: Bueno, jo no em veig amb cordes en la derecha. Els espanyols, vull dir...
9: La gente yo creo que está bastante mentalizada en esto.
0: Ningú reconeix ser racista i els que rubinencs consideren que ser racista és un pecat.
4: Hombre, pues un pecado bastante grande. Hombre, esas personas que hacen discriminaciones, que se comporten correcto, con tolerancia y humanidad.
2: ¿Y cree que los españoles somos racistas, en general?
4: Bueno, dice que no lo son, pero lo son.
10: Bon dia, són les 7 del matí.
11: Bon dia, són les 8.
12: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
13: No toquis el dial, que tu cos dit.
14: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
15: Swing Flash.
16: La maroteca de la ràdio.
17: Mira que ja havia editat aquesta gravació quan la vaig estar digitalitzant, deu fer una mica més de 2 anys, però ara que l'he escoltat amb deteniment m'he recordat de quan vam estar fent aquest reportatge. Hi havia un estudi molt petit, almenys en aquells moments, que estava només a entrar a la ràdio a l'esquerra, a Ràdio Rubí, al costat del lavabo. Aprofitava una petita cantonada que hi havia, que abans no s'utilitzava, es va tancar i allà es va reciclar una de les taules de so dels inicis de Ràdio Rubí, que com hi havia totes les locals en aquells moments, eren unes taules que tu les hauràs vist, les recordaràs de Ràdio Rubí, eren bastant petitetes, i en lloc d'anar amb faders, anaven amb potenciòmetres. O sigui, havies de donar la volta,
8: sí,
17: no?
8: Sí, sí.
17: Llavors, clar, tu imagina't fer el control tècnic girant la mà en lloc de fer anar amunt i avall. És, no és complicat, però és estrany, perquè amb una sola mà pots fer anar més d'un fader a la vegada. En canvi, donar la volta, clar, necessites tota la mà i, a més, pràcticament tots els dits, no? Per tant, no és molt còmode que sigui. Recordo perfectament aquest moment per això, perquè, com que la resta d'estudis estaven ocupats i un reportatge no comporta tècnicament tanta feina, ho fèiem així. Tot i que, hem de recordar també, aquestes gravacions que hem escoltat es feien amb una gravadora de caset, amb un Walkman, al carrer, i després, clar, havies d'agafar la cinta... Costava una mica d'equalitzar perquè no se sentien massa bé i havies de buscar el tall exacte després d'haver fet doncs, perfectament mitja hora d'entrevistes al carrer, agafar els millors talls, perquè hi ha alguns que no els pots posar, no? I aleshores doncs, això és feina, és feina. Crec recordar també que passàvem una part d'aquestes cintes al Revox perquè després era més fàcil editar, perquè si no, clar, amb la cinta amunt i avall et tornes boig. I o t'apuntes molt bé en el comptador de temps de la cinta, que mai era exacte, sempre fallava una mica, on hi havia el tall, on començava i on acabava, o si no, després a l'hora de fer el muntatge era bastant complexa. I recordo això, que crec que agafàvem els millors talls, els passàvem a una cinta de bobina oberta, i amb el Revox les anàvem llançant mentre fèiem el muntatge i ho gravàvem. Clar, això... Ara sembla com molt surrealista. Ara, com ho faries? Doncs gravaries totes les veus, ja tenint en compte quins talls seleccionaries, els tindries a l'ordinador i després ho muntaries tot. No faries el muntatge en directe, que és el que fèiem en aquells moments, no?
8: Sí, molt diferent. I fins i tot a l'hora de gravar, amb una gravadora digital, li donaries el rec i només tenint el botó, per exemple, en el marc, podies anar fent marques en la gravació. Dius, mira, marco aquí, marco aquí, marco aquí, que això m'agrada.
17: I arribo a la ràdio, ho tinc editat ja, pràcticament.
8: Ja tinc les marques, simplement haig d'anar-les a buscar i ja està.
17: Sí.
8: Clar, clar, tot ha canviat, molt més artesanal. Escolta, interessant, eh?, la selecció, no?, de participants... Bé, que no va ser una selecció, que entenc que simplement era esporàdicament el que anàveu trobant al centre de Rubí, no?
17: Correcte.
8: Però bé, interessant, perquè hi havia una mica una representació una mica de tot. Gent jove, perdó, gent més gran, en fi, que donava la seva opinió, no? Al final, opinions que sempre s'han dit i no han canviat gaire, no? Que si jo no sóc racista, però... Saps aquest? Jo no sóc racista, però...
17: Però, també fixa't, tot castellanoparlants, tot sí. Centre de Rubí,
8: Sí, sí, sí, sí.
17: I el Cisco, que és castellanoparlant, tot i que parla perfectament el català, ell els hi parlava en castellà, sí. Però jo els hi parlava en català i aquí no sí. Passava absolutament res ni ningú es va enfadar no. En cap moment. Jo em pregunto, no. Això ho fas avui i què passa?
8: No se sap, no se sap. I a més això, castellanoparlants, però d'anys enrere, Vull dir que jo encara diria que ha canviat més, encara, no? Jo crec que hi ha una... No opinaré molt. A veure, jo vaig estar a Rubí vivint-hi
17: molts anys,
8: fins als 25 anys, no? Bé, ja que ho dic, opinaré. O sigui, jo vivia a Rubí, però feia més vida, vivia perquè la casa era Rubí, però jo feia més vida social fora de Rubí que no a Rubí. Perquè anàvem a Terrassa al cine, anàvem a Sabadell a una discoteca, anàvem a Barcelona. A Rubí un dissabte a la tarda era mort, i recentment he pogut comprovar que els dissabtes a la tarda Rubí continua estant una mica apagat. D'entrada, perquè tot el carrer principal que tu coneixes, que anava des de l'estació fins ben bé a la punta del poble, no hi ha els comerços oberts, no obren el dissabte a la tarda.
17: Ah.
8: És l'únic que et pots trobar gent passejant, evident, però no hi ha comerç. No hi ha comerç. Hi ha, en tot cas, algun de restauració. Val? I ja et dic, ho vaig descobrir recentment, que vaig anar a passejar un dia, no?, amb uns amics, i vaig pensar, ostres, ja porto 23 anys fora d'aquí i no ha canviat gaire això. Em dona la sensació de què és l'ambient, no? O sigui, clar, ho haig de dir, no? O sigui, un dissabte a la tarda a Terrassa, plaça Vella, carrer Font Vella, carrer Sant Pere, ja hi ha una vida, hi ha comerç, hi ha gent entrant, sortint, comprant, pim-pam, i allà dius, hosti, està apagat això.
17: Bé, el que sí que no està apagat és la nostra ràdio. La Maroteca de la Ràdio arriba ja al final del programa d'avui, però abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
8: Sí, doncs el mail a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Ja sabeu, alguna coseta que tingueu per casa, ens feu arribar un e-mail i ens ho expliqueu i ens posem en contacte i a veure què en podem treure. I el WhatsApp, Esteve?
17: 689-1074-83, 689-1074-83. El Jordi, quan es refereix a veure què teniu per casa, es refereix a gravacions de ràdio, eh?
8: Sí, sí.
17: Altres coses no, però això sí que, això sí que ho volem.
8: Sí, sí, sí. No, gravacions domèstiques en vídeo, no. De la família, de la tieta i dels aniversaris, això no cal.
17: No cal, no cal.
8: Ràdio, sí, si teniu cosetes, sí.
17: I recordeu que aquest programa col·labora amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i, per tant, qualsevol tall inèdit serà benvingut perquè quedarà preservat, esperem que per sempre, en sí. aquest arxiu sonor. Sí. I ara anem, ja per acabar, a una emissora que és on jo vaig començar a fer ràdio.
10: Matadepera Ràdio, 107.1 FM, la municipal de Matadepera.
17: I viatgem al dia, allò com aquell qui res, en un 3 i no res, 26 de setembre del 1995, quan tenia lloc la tercera edició del Magazín de Nit, junt amb Joan Vilalta i un servidor. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper Maroteca.
8: Adéu-siau, que vagi bé.
11: Molt bona nit. Passen exactament 4 minutets de les 9 del vespre i comencem aquest Magazín de Nit aquí a Matadepera Ràdio, al 107.1 de la freqüència modulada. Avui, com sempre, tocarem les seccions habituals del programa. Avui, el programa número 3, avui dimarts 26 de setembre de 1995. Els controls de so i la locució Esteve Llop i també la locució un servidor Joan Vilalta, qui us acompanyaran fins al punt de les 10. A un quart de 10 tindrem la informació musical i cultural, a dos quarts de 10 les notícies i a tres quarts el magazín... Aquí al Magazín de Nit tindrem el memorial musical i la novetat de la setmana. Comencem una mica alegres avui perquè tenim una mica d'eufòria. Podríem estar mirant el partit del Barça, però no ho farem. No ho farem nosaltres aquí al peu del canó des de Matadepera Ràdio. Bona nit, Esteve.
15: Ara hola, ja sí. Molt bona nit, sí.
11: Ha costat una mica donar-te pas, no?
15: Bé, estava rient molt.
11: Sí, no, ja ho he vist i per això ja no sabia el que em deia.
15: No, però molt bé.
11: Com anem? Doncs
15: bé, bé, bé.
11: Bé, fem la introducció ja que bé, es caracteritza.
15: Doncs em fa l'efecte, si és el primer programa de la tardor, a Matadepera Ràdio, doncs hem de dir alguna cosa.
11: I ja cauen les fulles.
15: Ja comença a fer fred.
11: No, això segur. El fred ens arriba a la tardor i ens durarà fins ben bé la primavera.
15: I anant amb moto es nota, eh? És aquesta peça tan relaxada entre i tranquil·la de la New Power Generation i el senyor Prince, que es diu Count the Days. Continuem de seguida amb més música.
10: Matadepera Ràdio, 107.1 FM, l'emissora municipal de Matadepera.
11: Ara passarem a escoltar un tema que es titula Roll With It, dels Oasis. Des de Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Vinga, som-hi. Magazín de Nit.

0: Michael Jackson, a més d'invertir la seva fortuna personal en comprar els drets d'autor dels Beatles, Elvis Presley i Little Richard, per exemple, ara té l'intenció de comprar el 50% de la multinacional Sony. En aquesta operació de compra, Michael Jackson també vol incloure el Warner Chappell Music, l'empresa que controla els drets d'autor de les seves pròpies composicions.
1: Amb motiu de la Festa Major d'Hostafrancs, aquest cap de setmana se celebrarà la 28a edició del concurs de pintura ràpida. El concurs l'ha organitzat l'Associació d'Amics de la Història i de les Tradicions d'Hostafrancs i l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. Es donaran dos premis de 60 i 30.000 pessetes, respectivament, i un premi especial de 30.000 pessetes. Si en voleu més informació, podeu adreçar-vos a la casa parroquial de l'Església de Sant Àngel Custodi, al carrer Vilardell 48 d'Hostafrancs.
0: Atenció amb els Stones. Ja s'han fet públiques les dades corresponents a la gira més recent dels Rolling Stones, en la que han presentat el seu LP Voodoo Lounge. Per segona vegada consecutiva, obtenen el rècord que tenien ells mateixos des del 1989, quan van fer la gira de presentació del seu anterior àlbum d'estudi, Steel Wheels. Amb la gira actual Voodoo Lounge Tour, la recaptació ha estat de 28.620 milions de pessetes i 3.645 milions més perquè la recaptació d'ara fa 6 anys.
1: En només 3 dies s'han venut 8.000 entrades pels propers concerts ja anunciats de El Último de la Fila, quan en aquesta època ni els grans artistes internacionals no aconsegueixen penjar el cartell d'exaurides totes les localitats. Davant d'aquesta situació, El Último de la Fila ha anunciat un quart concert pel dia 21 de desembre, que es farà al Palau d'Esports. Presentant, com van fent des que van començar la seva gira aquest mes de setembre a Reus, el disc La Rebelión de los Hombres Rana. Les entrades per a aquesta actuació estaran disponibles aquest cap de setmana als habituals punts de venda. Era la novetat de la setmana amb aquesta peça que es diu Love City Groove, de l'intèrpret amb el mateix nom. I si us hi heu fixat, vaja, segurament que no, però si ho mireu detingudament, aquesta música hi ha un sampler de Pink Floyd de la peça que es diu Have a Cigar, del Wish You Were Here, de 1975. Un altre dia ho explicarem millor.

0: Bé, doncs, el memorial musical d'aquesta setmana, com ja deveu haver sentit, el dediquem a Sau, aquell grup que va néixer a Vic, més ben dir que es va formar a Vic i que ha anat seguint una trajectòria musical força, força cultivada, diguéssim. El Sau, a part de treure molts discos, em sembla que són 6, des de Per la porta de servei, No puc deixar de fumar, tants, etc., fins a aquest últim que van treure, no gaire bo, per cert, que es deia Remeses i remescles. Allò volguem dir, què fem? Fem un disc? Doncs vinga, agafem el primer que trobem, tot el que no hem editat i ho fiquem dins un compacte. Doncs això és el que van fer el Sau. També el Sau van estar separats un any professionalment i el Pep Sala, guitarra i també cantant del Sau, va formar la seva banda, la banda del Bar. Pep Sala i la banda del Bar. Però el Sau continuen, continuen endavant. D'introducció estem escoltant Boig per tu, el seu crac de cançó, la cançó que tothom coneix ja del Sau. Tothom qui diu el Sau ja relaciona Boig per tu.
1: Anem a escoltar una petita salutació que tenim per aquí del Sau de ja fa...
0: bastants anys.
1: Sí, bé, molts anys no, però fa no, bastants mesos.
0: No, no, anys. Va ser de quan van venir un concert aquí a Matadepera, Pere, si no m'equivoco.
1: Què, fa un parell d'anys, una cosa així? O tres?
0: O tres, fins i tot.

0: Sí, doncs una salutació molt forta a tota la gent de Matadepera Ràdio i que per molts anys pugueu estar escoltant aquesta meravellosa emissora.
1: Si ha fecundat.
2: Doncs ja heu vist que amables que són els Saus. Si us saluden des d'aquí, des de la ràdio. Ara escoltarem un dels seus temes. Només ho faig per tu. Un crac de cançó. El Sau, des del magazín de nit. Vinga.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el departament